0: punto Rajoy. Aquest senyor, els que us dediqueu a això, com el veieu?
1: Mira, pot ser compatible, eh? És un geni i un desastre. Hi ha una sèrie de genis, de, per exemple, al món de la pintura, que en la seva vida personal eren lamentables i un desastre. Però en el cas de Mariano Rajoy, jo crec que aquesta sensació de... l'individu que semblava que passava per allà, li ha anat molt bé. Gilles Lipovetsky, que jo, per mi, és un dels grans referents de la sociologia de la contemporània, ell ha escrit un llibre fa no gaires anys, 2-3 anys, que es deia La consagració de l'autenticitat, en la traducció que hi ha aquí, i ell deia que la gent ja ha deixat de voler líders perfectes i que ara, avui en dia, bàsicament els volem, sobretot, autèntics. Al final, l'autenticitat és una percepció, també. I la idea d'autenticitat no deixa de ser, doncs, allò que entre el que tu dius que ets i allò que la gent veu que ets, hi hagi poca distància, entre allò que tu dius que fas i allò que la gent veu que fas, hi hagi poca distància. En el cas de Rajoy, fins i tot quan ballava allò de Mi gran noche, te'n recordes un vídeo que va córrer d'ell ballant Mi gran noche en una boda?
0: No, podries... autèntic ho ha sigut sempre, aquest senyor, aquestes frases que feia, que eren increïbles.
1: Sí, el vecino, el alcalde, el que és el que quiere. El
0: no, té,
1: tot, un senyor registrador de la propietat. És a dir, clar, alguna cosa allà, com a mínim, de memoritzar hauria de tenir. Però, veus, aquí veus les aptituds que ha de tenir també un líder, no? Perquè Mariano Rajoy, te'n recordes quan lo de la niña, de Rajoy? Hi ha una niña amb un debat mític, va haver un moment amb un cara a cara amb Zapatero, precisament, que va començar a dir una niña, no? I va quedar durant molt de temps la niña de Rajoy, perquè els seus assessors li van escriure una idea de metàfora perquè no parlar de les coses en eteri, no? o de xifres macroeconòmiques, que parlés d'una nena, la metàfora d'una nena que creixeria en aquella Espanya, que tindries unes dificultats. Bueno, allò ho va llegir, i la niña de Rajoy va ser una cosa que jo deia, si al final és un minutet, no podies memoritzar aquesta anècdota, que al final era... Doncs no ho memoritzava, i en canvi es va treure una oportunitat posició de registrador de la propietat. Perquè quan estàs davant dels focus de les càmeres o dels micros, nosaltres perquè ho tenim molt incorporat, però hi ha molta gent que li costa moltíssim. I jo crec que Mariano Rajoy és un d'aquells individus que sempre es va moure molt còmodament en les entreteles del poder, diguéssim, amb la sala de màquines, i quan li va tocar fer el pas, recorda que no havia de ser ell, en teoria havia de ser Rodrigo Rato, i ningú va entendre en el seu dia per què Aznar tirava de Mariano Rajoy. Després ho hem entès en el temps, potser tenia algun tipus d'informació que deia que aquest senyor no era del tot recomanable per la seva trajectòria personal. Però quan va passar a fer aquest salt, doncs, ostres, Déu-n'hi-do el que li va costar arribar a la presidència del govern, eh? I després, quan hi va arribar, jo crec que el personatge ja se l'havia menjat.
0: Era increïble. Sí. Era un fenomen d'Espanyita.
1: Sí, sí, i de majories absolutes, eh? Jo recordo que deia la gent, no, ja s'han acabat els temps de les majories absolutes. Recordo el 96, quan guanya l'Aznar, no? I per tal, Felipe González, de major de la dulce derrota i amarga victòria. I això recordo que el món tertulià, que jo llavors observava amb ulls de nano jove, va pronunciar molt això, s'han acabat els temps i les majories absolutes, s'han acabat aquests temps. No és veritat. Avui en dia tot canvia més ràpid i fins i tot un senyor com Mariano Rajoy, a Espanyita, que dius, no? Va poder tenir majoria absoluta.
0: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del periodista, professor universitari i expert en comunicació política, el Toni Aira.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria. Amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Toni Aira amb Agapimú, una cançó que Ana Belén va publicar l'any 1979 i que 41 anys més tard, en plena pandèmia de la Covid, la nòvia d'Espanya va versionar juntament amb els OGT Calor. I així, Toni, doncs ens va alegrar el confinament a tots plegats.
1: Totalment. És a dir, jo no tinc un especial mal record del confinament, perquè jo sempre he sigut una persona bastant de portes endins. De petitet jo m'hi costava fins i tot sortir. Jo recordo que ma mare m'empenyia a sortir a jugar al carrer i jo m'ho passava pipa o amb els meus còmics o amb els meus ninos o amb el que fos. I, per tant, aquell temps de recolliment obligat per tothom el vaig trobar fins i tot en un punt entranyable durant un temps. Ara, ja va cansar, és a dir, jo crec que tots ens en vam cansar, no? I aquest moment d'Agapimú va ser molt divertit, perquè, a més, jo recordava la cançó d'Ana Belén. Bé, Ana Belén és una reina que a mi m'ha seguit musicalment molt de temps, perquè, a més, a mons pares els hi agradava molt, fins i tot van anar a la gira que van fer el Gustos Nuestro, que feia amb Víctor Manuel, amb Serrat, amb Miguel Ríos...
0: Que dius que li deien la musa de la transición.
1: A ella també?
0: La nòvia d'Espanya i la musa de la transició.
1: La musa de la transició, jo la que tinc presència era Carmen Díez de Rivera, una mítica que va ser la primera i última, fins a dia d'avui, cap de gabinet de Moncloa, ho va ser amb Adolfo Suárez, i li deia la musa de la transició, però podria ser que n'hi hagués més d'una, també t'ho dic. A més, Carmen Díez de Rivera jo crec que la coneixem jo i una certa bombolla politico-mediàtica.
0: És un personatge de Nínxol.
1: Tot i que és una dona que tenia... No només ha tingut diversos llibres, sinó que va tenir una obra de teatre fins i tot amb una història molt bèstia. Eh? És a dir, no sé si ho puc apuntar, però sí. Carmen Díez de Rivera acaba de cap de gabinet d'Adolfo Suárez, una persona que ve, com diu el seu cognom, ja ho apunta, no? de Rancio Abolengo, és a dir, de la noblesa o d'una elite del règim de Franco, però històric, que va descobrir, quan ja era relativament jove, i es va enamorar molt d'un noi que no s'hi podia casar perquè era el seu germà, perquè era el fill de Serrano Súñer, que era el cunyadíssimo de Franco.
0: Sí, sí, sí.
1: Una situació que la va perseguir tota la vida. És a dir, tu, clar, ens hem de posar... Suposo que això li devia passar cap als anys 60, un daltabaix en aquell tipus de societat, a més estant en aquella elit, no?, que de cop et diguin que tu ets la filla no reconeguda de Serrano Súñer i que no et pots casar amb el noi que t'has enamorat. Perquè...
0: És una tragèdia grega.
1: Doncs total, i la va perseguir tota la vida, eh? És a dir, va ser una persona perseguida molt per la tragèdia, però a la vegada molt genial, i que va ser clau perquè precisament ella va ser un link amb Carrillo importantíssim per vestir, diguéssim, tot el que va ser el vestint de la transició i perquè es legalitzés el Partit Comunista, etc.
0: Doncs ja m'ha après alguna cosa, avui.
1: Era un personatge fantàstic. Però Ana Belén també, en el seu registre, i jo recordo a petitet això, que mons pares el tenien en aquells casets que havies de tirar enrere, el meu tiet, el germà de ma mare, per exemple, era un fan d'Ana Belén, que tot el dia l'escoltava amunt i avall, aquesta Agapimú, i sonava molt quan jo anava a casa d'ell. I ara de gran, de cop en plena pandèmia, va, i els OGT Calor, que m'encanten, perquè, bueno, Areces, jo sóc un superfan, a més tenen una sèrie de cançons. Vaig estar dubtant de decidir-te que hi havia una que es diu Opino Deque, en la que fan conya dels tortulians, i els trobo genial, com tot el que fan. I van fer això des de casa, ell entrant des de casa seva, cadascun d'ells des de casa seva en plena pandèmia, i ens va entretenir una estona.
0: I tant, i tant. I suposo que saps que Agapimú en grec vol dir
1: amor, amor
0: meu.
1: Sí, amor
0: meu. Dic que suposo perquè tu ara hem vist amb el teu últim llibre, en Mitòlogos,
1: sí,
0: que ets tot una experta en el món grec, sobretot en la Grècia clàssica i la seva mitologia.
1: Amb la mitologia, amb la construcció de mites, sí, concretament. És un món que sempre m'ha entusiasmat i que vaig linkar amb aquest llibre del Mitòlogos, que el vaig presentar en aquest estudi mateix, ja farà no gaires mesos, perquè al final, si tu et preguntes, Jordi, què són els mites... o els mites grecs, no deixen de ser com una història, no? Una història que funciona, que enganxa. Són històries molt bèsties. A mi m'agradava molt Joc de Trons, per exemple, hi havia moments, la boda roja i tant altres moments, que dius, ostres, com s'han passat, no? No, estava inspirat en la història. I els mites grecs, sí que tenien, evidentment, una part d'invenció molt important, però van inspirar i van condicionar la vida de molta gent, jo ben bé dic, i de la nostra també, perquè en Grècia... va començar gairebé tot.
0: Allà hi és tot, diuen, eh? El tòpic.
1: Jo diria que... Però és cert. És a dir, tu ho veus ara i dius... per exemple, Medusa, personatge mític, no? El monstre de Medusa, no? Que quan et mira et deixa de pedra. Bueno, aquella dona, que era un monstre amb un cap ple de serps, inquietantíssima, lletgíssima, per què és així? Per un càstig. Un càstig que prové d'una circumstància, que és que Poseidó... la força sexualment, amb un temple, que és el d'Atenea. Quan Atenea ho descobreix, decideix castigar aquí, a ella, no amb ell, perquè fos home o perquè fos Déu, no ho sabem, però
0: una
1: que va castigar
0: masclisme, pel
1: una
0: que sigui.
1: Mica del que ha impregnat tota la vida, tot el relat. Això lliga molt, és a dir, passa una cosa grossa i la culpa és de la dona. La caixa de Pandora, per exemple, no? L'única dona que existia en el paradís només havia de fer una cosa, no obrir la caixa que contenia tots els mals del món. Què va fer?
0: Obrir-la, evidentment.
1: I per culpa d'ella com estem, aquí... No, no et sembla que l'inca major d'una senyora que no havia de pescar una poma... I resol...
0: L'Adam i Eva, no?
1: Però... Sí, sempre és culpa d'elles, culturalment. Ho veus?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Això són les històries que es van construir en el seu moment per dir-nos què era bo, què era dolent, què havia de fer l'home, què havia de fer la dona, què era la dona, què era l'home... I tot això ens ha condicionat la punyetera vida sempre.
0: En els primers llibres de text
1: sí,
0: de l'escola.
1: Tal qual, i ho portem incrustat al cervell. Per tant, a mi m'interessava saber qui hi havia al darrere d'això, perquè si arribem a la conclusió que aquests mites no van existir, Medusa i companyia, no? Potser sí, hi haurà qui creurà, eh? Però si no, resulta que algú els va construir al servei d'aquí, del poder del moment, precisament per això, perquè la gent es portés d'una manera determinada, perquè veiéssim el món d'una manera determinada, i això, traslladat a dia d'avui, és el que fan els personatges que jo estudio des de fa tants anys, que són els assessors de comunicació i estratègia. Al final, els nois deixen de construir unes històries que són les que ens condicionen això, el món que vivim.
0: Ens pots posar un exemple clar? Aquí, o sigui, un mite grec que connectis amb un polític actual?
1: Sí. Mira, jo connectava el cas de Pedro Sánchez i el seu Peugeot amb la història d'Odisseu, per exemple. I algú em dirà, ostres, com ho... Ara, per cert, aquest estiu, el Matt Damon protagonitzarà una pel·li sobre això. Fa no gaires mesos em van estrenar una que es deia The Return.
0: Entenc que parlem d'Odisseu, no del Peugeot de Pedro Sánchez.
1: No, correcte, d'Odisseu.
0: Que veure Matt Damon en el Peugeot de Pedro Sánchez seria increïble,
1: però... Va veure's en pitjors circumstàncies, Odisseu. El concepte és que Pedro Sánchez, jo ho lligo això al llibre, és la idea de... Tu te'n recordes que ell ara està en unes circumstàncies complicades, però és president del govern i d'aquí poc... Em sembla que ja és el segon president del govern de la democràcia que ha durat més. No arribarà Felipe González, crec, en principi, ja veurem. Ens sorprèn a tots molt sovint.
0: Mai diguis mai, tant, Pedro Sánchez.
1: Mai no diguis mai. Però amb una de les seves morts polítiques, ell va decidir que... Morts polítiques perquè el van decapitar, perquè ell no volia abstenir-se amb la investidura de Mariano Rajoy, i el seu partit va arribar a la conclusió que sí. Era un context molt convuls, 2014-15, queien els grans partits, anàvem elecció rere elecció, pujava Ciutadans i Podemos... Clar, ara la memòria és curta, però el context era molt complicat. I van arribar a la conclusió al PSOE, o com a mínim una part de la cúpula del PSOE, que això s'havia d'acabar, que havia de governar ja Mariano Rajoy, tira, ens abstenia. I ell va dir que no. Quan diu que no, això, el deposen com a president, com a secretari general del PSOE, i ell decideix fer una cosa que és construir un mite aconsellat. Allà ja estava de fons, no era el seu assessor principal, era una persona amb qui havia entrat en contacte a través de Pablo Iglesias, però apareix un Iván Redondo,
0: home,
1: que li diu, hauries de recuperar el poder, si vols fer-ho, amb un relat potent de base. I Pedro Sánchez va fer una cosa que és la que fa Odisseu, és a dir, Pedro Sánchez va dir, escolta, he caigut del més alt, he caigut a la base, m'han decapitat, però jo vull recuperar el poder que m'han usurpat connectant amb tothom. I va dir allò de que agafaria el seu Peugeot atrotinat, sortiria un dilluns i aniria seu per seu del PSOE, per recuperar el seu partit. Va recuperar el seu partit i després la presidència, però ni va sortir un dilluns, ni va anar a tot arreu amb el PSOE, ni va anar a totes les agrupacions, però el relat va quedar.
0: I tant.
1: De connexió amb la base, d'una persona normal que connectava amb els altres. Odisseu, quan torna de tota la seva aventura a Ítaca, i veu que la seva dona, Penèlope, està aguantant amb prou feines, no?, els usurpadors que volen ja que es decideixi per un marit que substitueixi l'altre, ho acaba fent vestit d'això, de persona humil, molt atrotinada com estava la seva població, i aconsegueix remuntar a partir d'aquí. Jo crec que aquestes històries, una miqueta en el fons, allà ni que siguin al substrat, ens segueixen acompanyant i ens segueixen atraient.
0: Aquí el tema també és si ja ho pensava així el seu assessor, o també tu has fet la feina de sobreinterpretar-ho.
1: Hi ha una part... Evidentment, hi ha molts d'aquests que no estan pensant en dir, Odisseu va fer això i nosaltres farem allò altre. No, són arquetips i són estereotips. És a dir, al final són comportaments que, com et deia, ens han emmarcat la vida, no? És a dir, és la història de l'heroi, que és també una referència, fins i tot, que totes les pel·lícules veuràs, el recorregut de l'heroi.
0: El rei Lleó és Hamlet.
1: És això, és tal qual. Per tant, no és que costi o que hagis d'inventar-te gaire cosa per veure que tot segueix un cert patró, perquè al final és un patró de comportament social que té resposta. L'ha tinguda des dels grecs, com no l'ha de tenir ara.
0: I, Toni, darrere d'un polític triomfador sempre hi ha un gran assessor.
1: Mira, és una molt pregunta aquesta. No necessàriament, tot i que cada vegada més són necessaris els assessors, perquè vivim un món on la comunicació és tan present a les nostres vides en què necessites professionals que t'ajudin, no? És a dir, la meva àvia deia una frase mítica que era, diu, ja no hi ha líders com els d'antes, i jo li deia, iaia, però és que ja no som antes. François Mitterrand, president de França que ho va ser, als 80, va pillar una mica als 90, el cas és que hi va morir i tots van descobrir... La gran majoria de
0: el
1: població...
0: pastís, eh?
1: Van descobrir el pastís al seu enterrament, això, que tenia una filla que es deia Mazarin. A més, em sembla fantàstic que li posés Mazarin com el cardenal, que no és el Richelieu, és l'altre que també va escriure molt sobre el poder, que tenia 18 anys i no era la filla de la seva dona oficial. I havia estat vivint al complex de l'Elisi els anys que estaven ells allà. Avui en dia, tu creus que és possible una cosa similar? És a dir, guardar un secret d'aquestes dimensions i durant quant tant de temps?
0: Peta per algun costat, surt un pantallasso al OK Diario, alguna història et passa.
1: Per tant, necessites un punt de major protecció mediàtica, per dir-ho així, de més gent, de més equips, de més professionals que entenguin aquest entorn i que... com a mínim intentin controlar una mica millor el teu relat. Per tant, avui en dia és més difícil que un gran líder no tingui assessors o equips al darrere, tot i que jo sempre ho dic, la incidència dels assessors de comunicació amb les decisions polítiques és inversament proporcional al pes i a la força de lideratge. Un líder fort, potent per si sol, és ell qui decideix políticament. Després l'assessoraran amb qüestions d'imatge, d'estratègia, X. Però un polític autèntic 100% ho pot ser una persona... com a ésser individual, sí.
0: És que tinc la sensació que un bon assessor no té per què portar-te al poder, però un mal assessor t'allunya segur d'aquí. Ara em ve el cap el Huele a Leche, d'Albert Rivera.
1: Albert Rivera, amb aquell
0: gos pobre. Amb el pobre Cadellet.
1: Sí.
0: Saps que és d'aquestes coses que es queden a l'imaginari de tothom i ja l'has cagat. I és una mala assessoria, aquesta.
1: Sí, Ciutadans, en aquest cas, va patir d'una sobredosi de màrqueting polític. Jo sempre ho dic, com amb la utilització o la gestió de les emocions en la comunicació política, les emocions són necessàries. A Milan Kundera, l'autor de la insuportable lleugeresa de l'ésser, i deia que nosaltres no som ja l'homo sapiens sapiens, deia que som l'homo sentimentalis. L'homo sentimentalis. Per què? Perquè deia que som la generació que més accés hem tingut a la formació i a la informació, però més que mai som sensibles a que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. Ho deia perquè el llenguatge de l'audiovisual ens ha portat cap aquí. Clar, si això és d'aquesta manera, si som tan susceptibles a aquesta fiblada emocional, d'aquí tota la resta. És a dir, estem més exposats que mai a l'arbitrarietat de que el sentiment ens porti cap a una banda o cap a l'altra.
0: En tot cas, Toni, jo diria que el resum és que tot el que té a veure amb la comunicació política, res mai és gratuït, o com canta l'italiana Nada, sense un per què.

0: Pensa un perquè de la italiana Nada és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del periodista, professor universitari, expert en comunicació política, supertertulià també, el Toni Aira, que aquest tema va ser publicat l'any 2004 amb molt bona acceptació i 12 anys més tard va viure una segona joventut quan Paolo Sorrentino la va incloure a la banda sonora de la sèrie The Young Pop. Toni, en el teu cas, què va arribar abans, la sèrie o la cançó?
1: La sèrie. Jo sóc molt de sèries. De fet, amb mon pare, quan jo era petit, em deia deixa de mirar la tele que sortiràs amb el cap quadrat, perquè em mira moltes encara avui en dia. Em miro moltes i, a més, jo sóc molt fan de Sorrentino. Encara recordo fa unes setmanes que vaig anar a veure La Gràcia i és que la tornaria a veure no sé quantes vegades. És un personatge que, a més, ha tractat molt bé la qüestió del poder, fins i tot té el Tony Servillo, que és el seu actor fetitx, que en el seu dia ja havia fet de Giulio Andreotti. És un personatge que ha fet de papa, també, i aquí a La Gràcia fa de president de la República. En el cas de Sense un perquè, sortia la sèrie de Young Pope, també amb un papa de protagonista, en aquest cas Jude Law. I després, a la segona temporada, se'n recorda que es deia The New Pope, amb el John Malkovich, i a mi m'encanta tota l'atmosfera que crea, que genera. Això que dèiem ara dels sentiments, de les sensacions. L'Eduard Ponset deia en el seu dia que sense emoció no hi ha projecte. Ell que va ser un polític, que ell sempre deia que havia sigut el primer ministre de Relacions amb Europa de Suárez, perquè diu que era l'únic que devia saber anglès del seu entorn i havia estat exiliat al Regne Unit. Però després el vam conèixer, jo crec que unes generacions, unes quantes, per el seu programa Redes, en el que treballava el món d'això.
0: Les cèl·lules,
1: no? I què no es passa per la cabeza, i tot això. I a ell li agradava molt entendre per què fem el que fem, per què ens atrau el que ens atrau. I ell ho explicava molt bé, ell no era científic, però entrevistava molts científics, feia una gran tasca de divulgació científica. I al final, una de les conclusions a les que arribes, que és que no és que sigui més important en nosaltres, això que deia el Milan Kundera, de l'homo sentimentalis, emocionar-se o passar-ho pel filtre del racional, és que una cosa va primer davant que l'altra, no? És a dir, nosaltres, tu i jo, per exemple, avui no ens havíem vist en persona mai, però quan et trobes amb una altra persona, tot, una mica, ja et condiciona. No? Abans de que l'altre obri la boca, una mirada, una estètica, un posat,
0: tot.
1: I això són sensacions, perquè a mi em passa moltes vegades. Però mira, t'ho porto una mica, es dedica al món de l'espectacle, amb un local d'aquí a Barcelona molt divertit que es diu El Cangrejo, que ell sempre fa com un espectacle de varietés i has de riure una mica, no? I hi ha moltes vegades que li pregunta un que està a primera fila, li diu, que t'ho estàs passant bé, t'estàs divirtiendo? I l'altre diu, sí. I li diu, pues comunica-se-lo a tu cara. El concepte aquest de dir, doncs no ho sembla, perquè estàs transmetent una cosa i en canvi per dins tens una altra. Això passa molt. És a dir, a mi a classes, a conferències, a xerrades, hi ha gent que m'està mirant amb una cara com d'assassinat de primer grau i jo dic, què li he fet jo a aquesta persona? I resulta que en un moment determinat obre la boca, pregunta i és entranyable, està d'acord amb tu, no sé, o no, però tot flueix. Però hi ha una part de la seva comunicació no verbal que no controla. I per això transmet moltes sensacions, pot condicionar l'altre. Bé, al final això és el que jo estudio des de fa molt de temps i el que personatges o sèries com aquestes posen en valor, no? És a dir, la importància del factor humà.
0: De fet, el ser i el semblar, no? Això crec que ho deia el Pablo Iglesias, no? Que a part de ser honest, ho has de semblar.
1: Sí, perquè mira, hi havia un gran filòsof, George Berkeley, i científic, que ja fa uns quants segles va dir allò de ser és ser percebut. Vivim una societat de les percepcions, també, no? Algú dirà de les aparences, i també això, però allò típic de que tu estàs a Instagram, no?, i penges una selfie amb els teus amics i reps queixes, no?, de que l'únic que surt bé a la foto ets tu, i tu dius, no, si sortim tots bé. I algú dirà, doncs no, és que aquest surt amb un ull mig cluc, l'altre està parlant i està fent una ganyota amb la boca. I la gent, això ha passat, segur que a més d'un dels que està escoltant ara li ha passat, no? Tu allà a Instagram estàs construint també una part, encara que sigui d'una manera no conscient o no diguéssim, planificada, no? Però sí que tots, també quan sortim al carrer, estem construint una certa presència, no? Una certa projecció del que ens agradaria o com ens agradaria que ens percebessin. I això en el món de la política que jo segueixo el que es fa és portar a l'extrem de la professionalització.
0: Home, i també com quan has sigut assessor polític, suposo que va per aquí el camí. Perquè, clar, aquí sí que el nom fa la cosa. Un assessor, sí. Assessora. Exacte. Això tenim clar. Però Això a efectes pràctics què vol dir? A què es dedica un assessor?
1: A moltes coses, perquè n'hi ha molts tipus d'assessors. Al món anglosaxó tenien aquell concepte dels spin doctors, que eren com els, com es diria, els publicity, els relacions públiques dels... diguéssim, les estrelles del Hollywood dels anys daurats o dels jugadors de futbol americà, que bàsicament havien de vendre el seu producte, no?, la seva estrella, als nois de la premsa. Que és, llavors, aquí ells comencen a perfeccionar la idea de posar molt en valor les coses bones que té aquell individu, fins i tot intentar tapar o dissimular les mancances que pugui tenir, i també a la vegada, si pots fotre una mica de mala maró sobre el que fan els teus contrincants, no?, és a dir, l'estrella rival, no?, pels papers de Hollywood més importants o el jugador que li pot disputar el hàndicap, etc., doncs també fotre-hi mala maró. Allò es va anar traslladant a la cosa política. Com ha passat històricament en el món de la comunicació i amb tantes altres coses de la política, primer als Estats Units i després generant un efecte contagi a la resta. Normalment, la comunicació política sempre ha avançat en paral·lel a la tecnologia. I allà on ha avançat abans la tecnologia, on hi ha arribat abans, doncs abans hi ha hagut algú que ha dit: i si adaptem el discurs a aquest mitjà que triomfa? Doncs, si abans arriba la ràdio, abans ens adaptem a la ràdio, als Estats Units, la premsa igual, la televisió igual, les xarxes.
0: TikTok, clar.
1: TikTok, la intel·ligència artificial.
0: O sigui, és fer lluir el teu i posar la merda que puguis en l'altre.
1: Sí, resumit, en prosaic seria això, sí.
0: I un assessor ha de congregar ideològicament amb el polític que assessora, o no té per què?
1: No necessàriament, és molt interessant això, és a dir... Jo, on he assessorat més, on he treballat més, ha sigut en l'àmbit corporatiu, en l'àmbit del futbol, en l'àmbit de la universitat. Et diria que el món polític, que hi he estat molt poc, no ha sigut el més bèstia, el més
0: Es pot saber
1: estressant.
0: A qui has assessorat? Això no s'explica.
1: Sí, jo, per exemple, en el món de la universitat, a la campanya electoral última del meu rector, Oriol Amat, per exemple, que va ser-ho de la Pompeu Fabra...
0: Que aquí entenc que sí que congregues, no?
1: Sí, clar, aquesta és una cosa que tu no has de... Com dir-ho? Hi vas perquè vols, és a dir, al final no et guanyes la vida amb això. En el món del Barça, t'he de dir que també he combregat moltíssim...
0: Perquè... En parlarem, del Joan.
1: D'acord.
0: De la Porta.
1: I en el cas polític va ser un pas en els anys del procés. Jo hi vaig estar tot just un any. I va ser una història més de viure el moment per dins. És a dir, no va ser tant de dir he d'anar a treballar per una formació política que està morint, una altra que està naixent, sinó de dir com no pots, si te reclamen o et proposen fer muntar un gabinet de comunicació, com no pots fer-ho ara, no? En un moment en què va passar tot. Jo sempre vaig dir que va ser l'any que vam viure perillosament i des de dins de la bèstia política encara més. Jo ho recordo amb molta... com dir-ho? Jo sempre dic que tinc com un ros platí aquí a la barba, que és una manera de dir... cana, cabell blanc. I crec que va començar a sortir aquell any, perquè realment van passar moltíssimes coses, molt grosses, per moltíssima gent, i vist des de dins, doncs, per algú que com jo no està acostumat a aquest tipus de ritme, això que deies tu ara, tu has d'explicar les coses més bones del que tens i tirar merda a l'altre, això ho fan molts, no és necessàriament que ho hagi de fer tothom, però a mi, per exemple, personalment no em sortia gaire, potser és que jo tampoc no estava cridat a aquesta esfera.
0: Que
1: no?
0: Pel que estàs dient de partit que està acabant i
1: sí,
0: que està
1: començant,
0: això és Junts,
1: el Partit
0: PDeCAT,
1: Demòcrata,
0: no?
1: Era el Partit Demòcrata i llavors va néixer la marca Junts, sí,
0: Val,
1: correcte.
0: Aquí enmig estàs tu.
1: Allà, bueno, de fet, jo recordo fer els primers logos del que en principi va ser una candidatura i després va acabar sent un partit, però allà jo ja no hi era, que era Junts, sí, un any. Jo recordo una llista electoral que es va fer, recordem, el 155, una llista electoral amb el candidat a 1.000 i escaig quilòmetres, que era Carles Puigdemont, i amb una llista molt, molt peculiar, és a dir, a la llista hi teníem des de la Pilarín Vallès fins al malaguanyat Fermí Puig, passant pel Joan Lluís Bozzo o el Ferran Requejo, és a dir, era una llista en què van dir la llista del president que també a la rere botiga agafava gent que no era necessàriament d'aquest univers clàssic, no? El moment era molt... I aquest context em va engrescar, no, perquè mai m'he sentit jo de molt de ningú en el tema polític, no? És a dir, des d'un punt de vista de marca. Que això crec que és el que m'ha fet possible a mi entrar i sortir, i que ben bé he estat als mitjans, diguéssim, a interacció de tertúlia i d'anàlisi, inclús més després d'aquesta etapa que abans, no? És a dir, potser no vaig deixar gaires ferides que molts espins deixen, no?, molts assessors de comunicació i estratègia, perquè ho viuen des d'una mirada molt... ultra o sectària...
0: Clar, tu no et cases amb ningú i si has de reconèixer mèrits, clar, els pots reconèixer a tothom. Entenc que també tens les teves línies vermelles, clar, però, que pot ser l'extrema dreta... O...
1: Però potser per això vaig durar poc. En part perquè jo vaig dir que no volia continuar, però en part potser perquè ningú m'havia cridat cap aquí des d'un punt de vista de dir t'hi has de dedicar eternament. No. Em va semblar una experiència fantàstica, dura, complicada... en clau de país, de tot, de la política catalana. Ara jo sempre dic que hem passat del mambo al balneari, perquè aquells anys, escolta, no hi havia un dia de tranquil·litat. Ara aquí a Catalunya passen coses, però políticament, mires al Parlament, no passa res.
0: Però això és la llei del pèndol, no? Estàvem a l'oasi català, el mambo, el balneari, o sigui que d'aquí una temporada...
1: Ens toca
0: doncs,
1: mambo.
0: Tindrem embalat aquí. Que, Toni, aquí hi ha un tema, perquè abans parlaves de François Mitterrand, per exemple. Clar, tu tens 48 anys, si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
0: I portes molts anys amb això de la comunicació, però clar, com que estàs fet un xaval...
1: Això no? Em diuen. Això ho diuen les senyores mítiques, que són fantàstiques.
0: Deu haver-hi gent que diu, porta 4 dies aquest, si és un nen. I realment, tu ja estaves aquí quan Naranjito era una mandarina, pràcticament.
1: Ja exacte, jo tenia samarreta de Naranjito, tinc la foto mítica, sí.
0: O sigui, ets com el títol de la cançó que està sonant de fons, no? Ets Forever Young.
1: M'ho han dit sobretot les noies de... I dic noies perquè són totes dones, com a mínim a les que m'han maquillat a mi, de maquillatge de les teles o això, que a vegades m'ho diuen, diu, què et poses a la pell? Molt que em diuen, que t'has fet alguna cosa? I jo dic, no, s'ho juro que res. És a dir, cada matí diu allò, el sabó de cos, el de cata, tal, i ja està. I mira, és una qualitat que tenim. A casa no és que siguem molt alts, però la pell ens l'han cuidada, sí, ens la natura, vull dir, la biologia. I sempre m'han dit això, que semblava més jove el que era. T'he de dir, Jordi, que això no és necessàriament una cosa bona.
0: A mi m'ha passat, i quan amb 18 anys sembla que en tinguis 12... Dius, ostres, jo vull la barba, sí. O sigui, vaig amb nens que semblen el meu pare, tio.
1: Que és bonic, des d'alguns punts de vista, però d'altres, a nivell professional, per exemple, mira, jo recordo que quan vaig començar amb això, les tertúlies, i tu deies bé, jo el 2008 era director d'un diari... que
0: el
1: deia,
0: Singular.
1: El singulardigital.cat, exacte, ara es diu mon.cat, i el cas és que vaig començar a voltar per les tertúlies perquè els, diguéssim, els propietaris de la cosa deien, anem a donar visibilitat, això es fa molt. Hi ha molts directors de diari o redactors que van a les tertúlies per donar presència de marca, no? Existeix aquest mitjà.
0: Toni Aire, el Singular.
1: El Singular Digital.
0: Exacte, pel Cairo, anem pel Cairo.
1: Pel Cairo no posaven a més pel Cairo, t'ho deien si algú, si era per ràdio o així. El concepte és que a mi em va tocar, en una època ha canviat tot moltíssim, evidentment, amb gairebé són 20 anys, és que també... Però el concepte és que a mi va tocar interactuar amb mites vivents del tertulianisme a l'estil de López Burniol, Antoni Puigvert, Rafa Nadal, Manolo Milian Mestre, bueno, una que aguanta és la Milagros López Oliva, Pérez Oliva, la mítica,
0: I tu allà enmig,
1: Sallés, i jo
0: de tots aquests tòtems, el xavalet, eh?
1: Allò, tenint... ara no sé quants anys devia tenir, però era jovenalla, semblant molt més jovenalla. Jo recordo un argument que es feia servir molt, que era, jo recordo una vegada, cap a l'any 2008, 9, 10, que surt un tema, hòstia, perquè, clar, aquesta relació Catalunya-Espanya tan complicada... jo dic, bueno, és que els últims anys han sigut molt durs, perquè no ens hem d'anar gaire lluny i podem parlar del problema amb l'Estatut, tot el daltabaix que va haver-hi amb l'Estatut. Hi ha un senyor que abans... Jo havia començat a filar aquesta... No diré el nom, però no diré... Però començava a filar aquesta frase i em diu, Toni, bueno... Diu, tu te'n vas aquí, diu, però ja el 1700... Tu, perquè ets molt jove, però ja el 1714... I jo li vaig dir, escolta, és que crec que érem més o menys igual de joves el 1714, tu i jo, no és que sigui... Però sempre la qüestió de l'edat te la treien, per intentar-te... Si hi havia una contraopinió, és a dir, si
0: sí,
1: hi havia...
0: Sí, està el xaval, bé, és un
1: clar,
0: nen, encara... Has de veure moltes coses, encara.
1: Crec que tenien tota la raó, que havia de veure moltes coses, però que semblava més jovenet del que era això, també.
0: Doncs va, escoltem una mica el Forever Young. Yeah.

0: M'he fet un cop d'ull a la teva bibliografia i és admirable perquè aquí s'aprofita tot, eh? Has escrit un munt d'assajos on aboques els teus coneixements en el món polític i després també has escrit ficció, concretament novel·la negra.
1: Sí.
0: Que el primer d'aquests llibres, no?, que és
1: Cosa Terra,
0: passa en una campanya electoral. El segon, Mort en diferit, passa amb el tema de les tertúlies.
1: Sí.
0: I crec que la trilogia o acaba o a la universitat o al Barça.
1: Doncs ho hauran de llegir per comprovar-ho, però vas molt bé. Vas molt ben orientat. Això sortirà el Sant Jordi l'any que ve. Estem parlant del 2027, de tancar trilogia. Sí, ja estic treballant-hi ja fa uns quants mesos. I has encertat, sí, tancarem un d'aquests jocs. Jo tenia el meu director de tesi, que em va dir una frase molt mítica en el seu dia, que era, diu, de la tesi n'has de fer com del porc, se n'ha d'aprofitar tot.
0: I en això estàs,
1: Déu,
0: eh?
1: Que, ja no em queda ni la pell de la tesi directament, de tota la que el vaig aprofitar, però sí la feina que fas. No? És a dir, jo crec que és una gran sort els qui ens podem dedicar a una cosa que ens agrada i que no és feina. Jo et deia això quan era petitet, que m'agradava molt llegir els còmics o estar a casa amb els ninos, però una cosa que m'agradava molt era dibuixar, que encara segueixo fent. I el Josep Pla deia allò de que nosaltres creixem, els catalans creixem, que som uns grans copistes, deia. Al final creixem per imitació, no? Aquells nens petits marrecs que veus que caminen i caminen com el pare, igual. Però igual. És a dir, per què? Perquè observem, perquè imitem. A mi què passava? Que a casa amb uns pares no es posaven d'acord amb els diaris i normalment sempre en teníem un parell, o la Vanguardia i el periòdico, o un dels dos, no? I jo pescava allò i reproduïa, quan començava a dibuixar, reproduïa el que hi havia tires còmiques mítiques com del Sió, com del Ferreres, Toni Batllori era un estil més esquemàtic, m'encantava també, però jo reproduïa aquells dibuixos i per tant ja des de molt petit d'una manera bastant inconscient, doncs el cas és que la política va entrar a la meva vida, perquè aquells personatges que hi havia allà eren en Jordi Pujol, en Pasqual Maragall, el Miquel Roca, el Felipe González, el Fraga, és a dir, els personatges que estan en aquells còmics. I la política va entrar a la meva vida no com entra en moltes vides, d'una manera intrusiva o que ho lliguen a una cosa pesada, desagradable, etc., sinó agradable, precisament, lligada al que jo volia fer, al que m'agradava fer. Llavors, sempre m'he dedicat a un món, afortunadament, perquè jo no sé encara com ha passat, jo encara no sé com he arribat a fer totes les coses que he anat fent i com ho he passat pipa, i m'ho segueixo passant pipa i que per molts anys toco fusta, però el concepte és que no va formar part d'un pla predeterminat, sinó que he anat fent coses que m'han agradat molt. Per tant, quan et dediques a això, tens la sort de que, home, tot pot servir, perquè al final visc en aquesta bombolla, no? És a dir, quan em van plantejar, recordo el Joan Reimbau i la Mireia Lite, els editors de Penguin, que em van venir a buscar a la campana, em van dir, escolta, Toni, tu segurament has vist moltes coses de la política que no pots explicar. I jo deia, efectivament, entre altres coses, perquè si tu, tant si ets un periodista que interactua amb fons, hi ha un pacte de no revelar tot, perquè donen claus d'interpretació, i també quan he estat d'assessor, doncs el cas és que per contracte ni que sigui, hi ha un contracte de confidencialitat on no ho pots explicar tot. I em va dir, evidentment, però si novel·les...
0: Clar, la ficció, tot i cap.
1: I canvies. I llavors van dir, bueno, doncs podrem explicar coses molt divertides que passen a la política catalana o espanyola fent-ne comèdia. Jo he sigut un fan des de petit de les novel·les d'Agatha Christie, de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, de Hammett, del pare Brown, de Chesterton, tot. Això també m'ho vaig empressar moltíssim. I em vaig atrevir a fer un personatge que es diu el Max Margarit, que és el meu...
0: Alter ego.
1: El meu alter ego, això diuen, investigador, i el vaig voler posar en un escenari que em fos familiar, és a dir, i tu ho has dit molt bé, campanyes electorals, platós de televisió, i per què no, algun gran estadi.
0: Sí, que després de Cosa Terra i Mort en diferit, que ningú s'estranyi si el tercer es diu Tanca la porta, per exemple.
1: Seria...
0: Perquè tu vas estar a la campanya de la porta, sí. Però no la d'ara. A la del 2003, que ja eres, què, 25 anyets?
1: Sí, bueno, mira, estava fent la tesi doctoral. Estava fent la... Abans de 25 anys, crec que devia tenir. Però sí, devia ser això.
0: I feies allà?
1: Mira, la vida, el que et deia ara, jo, precisament, a mi em van becar per fer la tesi doctoral. I la beca implicava que tu adquiries el compromís de fer la tesi en 4 o 5 anys, ara no recordo quan era. Però enmig d'aquell temps, bàsicament, la teva principal ocupació era aquesta. Per tant, era una vida... cobraves 4 rals, però sí que és veritat que era bastant entranyable, perquè tu t'havies de muntar el teu univers i havies de fer la tesi. A canvi d'això, de les poques obligacions que tenies era fer algunes substitucions. Si alguna vegada faltava algun profe, et deixava de la facultat, et deixava una cosa a fer i tu l'havies de portar als alumnes, etc. Molts dies estava a la sala de profes i un dia va passar una cosa molt interessant. Any 2003, que mentre dos professors a la sala de professors estaven discutint sobre el Barça, un altre em va dir a mi: Aire, tu, això que estudies dels gabinets de comunicació i estratègia dels partits, això ho hauries de viure per dins per retratar-ho bé. Hauries d'anar a un partit i fitxar. Jo li vaig dir: home, és que a mi m'agradaria fer periodisme polític algun dia, no? I si jo em poso a treballar per un partit ja quedaré molt marcat. Any 2003 era això. Després tinc un munt de companys que van fer el recorregut, que és el que em va animar després a fer-ho a mi. És a dir, de gent que entrava, sortia, un govern a l'altre, a un partit a l'altre, i tornava, i si feien bé la feina en un espai amb l'altre, doncs era possible. Total, en aquell moment que jo li dic aquesta frase, any 2003, hi ha un dels dos que se'm gira i em diu: escolta, doncs ara hi ha una cosa molt política que oficialment no ho és, que són les eleccions al Barça. Jo estic amb un nano, diu, que jo crec que pot fer un bon paper, es diu Joan Laporta, tal. Doncs t'ho juro, van així. Tenim la seu aquí al costat. Jo estava llavors a la Facultat de Comunicació Blanquerna, que està al costat de plaça Catalunya, i a Universitat, i el cas és que ells tenien la seu, bueno, després hi ha altres, la seu de campanya de Laporta, a Passeig de Gràcia, en plaça Catalunya. M'hi vaig plantar, eren quatre, necessitaven voluntaris, i vaig acabar portant la web d'aquella campanya. I una cosa va portar l'altra. Aquell home va guanyar contra pronòstic dient que fitxarien Beckham. Bueno, que tenia el fitxatge bastant avançat.
2: I finalment, gràcies a Déu, va ser Ronaldinho.
1: Va ser Ronaldinho, que ens va regalar uns anys fantàstics. Que jo ja vaig viure com a director de la revista Barça.
2: Que això t'anava a dir, que t'he llegit dir que el poder sempre treu el pitjor i el millor de l'ésser humà. I que la teva etapa a la revista Barça és on més has viscut la perillositat humana.
1: Sí, el que he viscut més la com reacciona l'ésser humà davant del poder o l'expectativa de poder. Jo he treballat en universos on estàs bastant a prop del poder. El món del periodisme està bastant a prop i en interacció amb el poder. El món de la universitat també, un cert poder. El món de la política, que tenia de dir. Però jo crec que Catalunya, el Barça, té un poder simbòlic que no té cap altra institució. I, per tant, això la gent ho ensuma, la gent ho veu, i treballar al Barça és fantàstic, és una de les experiències més boniques que he tingut, però també és dur, perquè, home, té un ritme i una competitivitat i això, que la catifa vermella te la posen de Beijing als Estats Units, passant per on sigui, no? Jordi Pujol va dir en el seu dia que quan era president de la Generalitat va haver un moment que posava molt l'accent en que era el govern de Catalunya i no de la Generalitat, perquè deia que hi havia països que quan deia Generalitat es pensava que era el president d'una companyia d'assegurances. I després va haver un altre conseller, Carretero, amb els temps del tripartit, que va dir que Catalunya era més important ser president del Barça que president de la Generalitat. Una cosa i l'altra, enteses com a la votat que són, sí que traspua la idea de que hi ha poques coses tan universals que projectin tanta, per això, l'aspiració de molta gent des d'un punt de vista simbòlic, de diners, de prestigi social, etc, que té el Barça. I això, com no s'hauria de traslladar a la dinàmica interna, no?
2: El que queda clar és que el Toni Aire és molt del Barça i molt de Barcelona. Ai.
3: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: We are from Barcelona, del grup suec I'm from Barcelona, sonant al Llapis de Memòria del Toni Aira, que aquest és un tema que podria ser perfectament l'himne de tots els expats que actualment tenim a la ciutat, però no, perquè aquesta cançó està avançada als seus temps, és del 2006, ja té 20 anys de vida. Ara, Toni, em sembla bastant curiós que la cançó que has triat per il·lustrar el teu amor per Barcelona la cantin uns suecs i tu la descobrissis a Menorca. O sigui, és la cançó que parla de Barcelona menys barcelonina que he conegut en ma vida.
1: Bé, o no, perquè jo la vaig descobrir a Menorca perquè vam fer un viatge amb una amica allà i la va posar i em va frapar, sobretot perquè, a més, jo sóc molt de... Era molt, abans més, de videoclips, no? Jo tenia cintes i cintes de videoclips que em gravava de quan sortien a la tele, i aquest videoclip no té pèrdua. Pensa que jo vaig anar a un concert dels de l'Any From Barcelona aquí, a la nostra ciutat, que ara no acabo de recordar on era, però eren més ells a l'escenari que naltros de públic, perquè eren uns 20 aproximadament, o 20 i pico.
0: Que la llei diu que si hi ha més gent a l'escenari que baix, no hi ha concert.
1: Llavors no revelaré on va ser, perquè no hi hagi una cosa...
0: És una llei no escrita.
1: És una llei no escrita. Doncs mira, ells se la passaven pel forro, com tantes altres coses, i el nom, que és com l'antinom també, a Inform Barcelona, tu saps que el van agafar d'un personatge que per ells era mític, que era el Manuel de l'Hotel Faulty. L'Hotel Faulty, o Faulty Towers, dels Monty Pythons, clar, nosaltres quan la passaven a TV3 teníem un personatge que era el Manuel, que sortia, que es queixava sovint, però que mai el vam sentir dir I'm from Barcelona, I'm from Barcelona, però és que la versió original, Manuel no era mexicà, que era com semblava a TV3. Manuel, en la versió original...
0: Ho vaig agafar de rasquis jo, generacionalment.
1: Clar, no, aquesta és una referència vintage, però els Monty Pythons eren mítics i el Manuel també, i bé, doncs vam fer la fusió.
0: Que tu ets de Barcelona, de Poblenou, i per tot el que hem parlat, em fa la sensació que, a més de ser un nen que semblava molt més petit del que era, també era un nen viejoven, que això és com una contraposició absoluta.
1: He estat a punt de posar-te la cançó també dels Ojete Calor, del tema...
0: Sí, un nen que sembla molt més petit del que és, que a sobre es comporta com un senyor gran.
1: Perquè en pare em van criar els meus avis, i això ha passat amb molta gent. Els pares treballaven molt, i els avis ja estaven jubilats, i llavors t'agafaven aquelles coses. Jo recordo veure amb la meva iaia Dinastia, Santa Bàrbara, totes les sèries possibles, Falcon Crest, tot allò, com no havíem de sortir. I anant amb ells al Poblenou, que jo sempre dic que sóc del Poblenou abans que fos guai, que la gent descobrís que era guai, i que gairebé havíem d'anar, no, havíem de passar uns ponts de ferro obert fantàstics, rovellats, per anar al que llavors era una protoplatja, abans del 86, a la Vila de Barcelona, i vivia en un barri del qual jo ara n'estic exiliat. Jo sempre dic que sóc un exiliat del Poblenou.
0: A Sant Antoni.
1: No hi puc viure. A Sant Antoni estic feliç i m'ho passo molt bé, però jo algun dia no renuncio a tornar al Poblenou. Ara els preus m'ho posen difícil.
0: Família d'optometristes... Tu no has seguit el negoci familiar, has tingut el detall de portar ulleres, no?
1: Sí, per... sóc un gran fan de les ulleres i bueno, tocava molt de resquilló una òptica que tenia, doncs això, un tiet de la meva àvia, etc, que és cap on podria jo haver orientat la meva vida professional si no fos que ho vaig intentar ben bé obligat per la circumstància que la família no entenia que amb això el periodisme em pogués guanyar la vida, i primer ho vaig intentar amb l'òptica, vam veure que jo no. Que no donava, i vam reconduir aquelles coses de les segones oportunitats de la vida que són tan fantàstiques.
0: Que estem a punt d'acabar, però també et volia preguntar, tu formes part d'una generació que ha crescut entre tabús?
1: Sí.
0: Tu com vas portar el tema de la teva orientació sexual en la teva adolescència?
1: Mira, és molt curiós, perquè jo, per exemple, sempre ho dic, que no ho vaig viure, diguéssim, des d'un punt de vista de prendre una consciència total. El cervell, jo sempre he pensat que és un element molt potent i que pot fer que certes coses les arraconis o facis com que no hi són.
0: L'això no toca, de Pujol.
1: Sí, o com aquella realitat, que després l'han conjugat molts altres, però ens la conjuguem moltes vegades nosaltres. O això no hi és, més aviat, no? I ja et dic, aquesta circumstància va fer que durant molt de temps jo no ho visqués malament, sinó que simplement no ho vaig viure. No vaig viure veritablement el que era la meva vida des d'aquest punt de vista. I home... Tot canvia molt. Jo sempre ho dic, que quan he tingut alumnes, no? Jo sempre amb els alumnes m'agrada aprendre molt d'ells, intentar ajudar-los a dins i fora de l'aula, no? I a vegades hi ha molts d'ells que quan acaba l'etapa de lectiva acabes mantenint una relació d'amistat. Mm-hmm. No dic de mestre-deixeble, però sí. I hi ha molta gent que quan avui en dia et diu que encara els és difícil, per exemple, sortir de l'armari, ho entenc perfectament, perquè el món ha pogut canviar molt, però l'ésser humà és com és, i moltes vegades cada cas és un món, i jo sempre els animo a fer el pas, perquè tot és molt més senzill del que ens muntem al camp moltes vegades, o del que ens deixa veure el nostre camp.
0: No, idealitzem també en negatiu. És a dir, ostres, explicaré sí. això i es caurà el món.
1: És el patró bàsic de pensar que s'acabarà el món, sobretot amb les nostres famílies, i que en el moment en què passa tot és... Ho acostuma a ser, no vull generalitzar, però la reacció acostuma a ser molt millor de la que t'esperes.
0: Toni Aira, amb què tanquem el teu llapis de memòria? Amb Adrià Puntí i Viatge d'un savi vilatrista cap enlloc, o amb Hoy de l'Hombre Gancho?
1: Home, doncs jo diria l'Adrià Ponset.
0: Bueno,
1: Adrià Puntí,
0: que tu et recorda...
1: Ah, sí, el mític Ponset, Eduardo Ponset.
0: Doncs... És el Manel no l'ha trobat. Viatge d'un savi vilatrista cap enlloc. La tens al final del guió. La tens? Doncs ja està sonant. I jo li puc dir al Toni. Toni Aira, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, Jordi. Moltes gràcies. Ha sigut fantàstic.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vilà a la web, Manel Saiz a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el mestre.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
2: Bon diumenge, Màxim Castillo.
1: I bon diumenge, Mariona Borrull.
3: Bon dilluns, Màxim.
1: Sí, sí. Tu feies ara d'actriu. Ara semblava que la noia s'acabés d'aixecar, no? Després de dormir 12 hores.
3: Està mort, sí, sortit amb aquest esfumeto de Mona Lisa, aquest somriure misteriós que dius, d'on ve? Ve de 3 hores de son que porto el cos.
1: Sí, i d'unes quantes hores de vol i d'uns quants dies al festival de cinema més important del món, que sempre te'n vegem una mica.
3: Yes, Cans. We can. Yes, absolutament. Sempre és una jungla, però sempre és una festa, així que endavant.
1: Festa que ha acabat en premi pel cinema espanyol i català i estem molt contents i insisteixo, te'n vegem, no només perquè hagis estat tots aquests dies veient per primera vegada les grans pel·lícules que arribaran als cinemes aquest any, sinó sobretot perquè has vist La bola negra.
3: Ai, sí.
1: Que jo només he vist, o sigui, el tràiler no dura ni un minut, l'hem posat aquest dematí i t'ho juro, que les llàgrimes em sortien als ulls.
3: Ai, Màxima, tu t'agradarà tantíssim. És que és d'aquestes pel·lícules que dius, veu-la ja, és el 6 d'octubre, l'esperem a cartelleres.
1: O sigui, fins al 6 d'octubre no s'estrena?
3: En efecte, s'ha de cuinar el hype. Com et penses que es fa, això?
1: Bueno, és la pel·lícula que han decidit los Javis. Després tot, eh? Després tot.
3: Endavant.
1: Però en un adjectiu?
3: Maximalista. És una obra gran. Descomunal. Ja ho veuràs.
1: Molt bé, molt bé. Antònia Jaume, actriu, Magda Puyo, directora teatral, com esteu? I ben retornades al Tot és comèdia.
4: Doncs, moltes gràcies,
5: molt
4: Màxim.
5: De ser-hi.
1: Sou de festivals, vosaltres seguiu aquesta actualitat.
4: A mi m'encantaria ser ella. El que passa és que quan dius maximalista, dius... Nosaltres que som minimalistes, oi, Magda?
5: Sí.
4: Oi?
1: Ho dieu per qüestions de pressupost?
5: Una miqueta!
4: Però no només nosaltres. El teatre és la... Bueno, la dansa està pitjor, eh? Però el teatre, i sobretot de les sales petites, és per plorar, però eternament. El que passa és que nosaltres tenim molta alegria.
5: Però nosaltres riem sempre.
4: I riem molt. I si hem de menjar arròs bullit un mes, que ara es veu que hi ha una dieta d'arròs bullit integral, doncs ho mengem.
3: Deixem-me i felicitat.
2: No, no, digues. Lo dels gimbres, no? Que esteu en volumen, això es fa.
4: Què?
2: Si tu menges molt arròs, és com que t'acabes fibrant molt, no?
4: Ah, sí?
2: Vull dir que, mira, potser de cop sereu una mica
4: hulk. Fibroses?
2: Claro.
5: Fibroses? No sé.
4: No sé.
3: Millor no sense la supervisió d'un adult, això.
4: Màxim, que no parlarem de teatre.
1: Sí, que parlarem de teatre. I d'aquestes sales petites que s'han d'omplir, aquestes sales petites, com l'Àtrium de Barcelona, on acabeu d'estrenar La meitat de l'ànima, us falta la tercera de l'equip, que és la Mercè Arànega, que us coneixeu molt bé, amb la Mercè, Antònia.
4: Sí, és la dama. Jo li dic dama.
1: I ella,
4: tu
1: què et diu?
4: De riure.
2: Que tu et diu vagabundo, o no?
4: Una mica.
2: Sí,
4: no,
2: la parelleta.
4: Clar, la dama i el vagabundo. Ai, li diré.
5: Bonic.
4: La faig riure molt, sí. Bueno, és un privilegi estar amb aquesta senyora. És que és una senyora. I la Magda ho pot parlar més. Sí, és un privilegi.
5: Què vols dir, que jo puc parlar
4: no,
5: més?
4: Perquè tu, no, perquè ets directora.
5: Concreta.
4: No, ets directora i jo la veig des d'un lloc... Em sembla que és la quarta o la cinquena vegada que treballem juntes.
1: Per això deia que us coneixeu molt bé.
4: Però clar, la meva visió és diferent, perquè fem camerinos, perquè ens veiem els pets, perquè ens veiem, saps? I la Magda veu la professió.
5: Elles fan la xafarderia, diguéssim, no, reina? I jo faig veure que no la faig, simplement.
1: Teniu els vostres rituals? Perquè m'han dit que abans de l'obra us...
2: Home, estàveu allà patant la xerrada, una mica a la porta del costat.
4: Cada ritual...
1: Amb un piti, no?
4: Cada obra... en té un. Bueno, l'Arànega és una gran fumadora.
2: Està molt bé, també.
4: I aleshores fem un ritual de crema a les mans.
1: Crema a les mans?
4: Sí, sí. Després ens posem una cosa que es diu focus als canyells, que és un oli. I després jo, com la Ventafocs,

0: La novel·la de la Carme Riera, que se'n va endur el Premi Sant Jordi, Sant Jordi, que crec que va ser ja fa una bona colla d'anys. Aquesta...
1: 2003,
0: sí,
1: 2002,
0: sí.
1: 2002.
0: La meitat de l'ànima, que és la història d'una dona que intenta descobrir qui va ser realment la seva mare per, en el fons, entendre qui és ella mateixa.
2: Jo necessitava saber si aquelles cartes deien la veritat. Estava decidida a seguir endavant, per molt mal parada que quedés Cecília Balaguer.
3: Hi havia 9 cartes completes i 2 d'incompletes, sense sobre, que una dona adreçava al seu amant sense nom.
2: Vaig adonar-me que la meva vida havia canviat.
4: Què havia fet Cecília Balaguer perquè algú decidís matar-la?
2: Potser.
3: Com si el temps transcorregut des d'aleshores no comptés, com si mai no hagués passat.
0: Què? Sí, sí, home, sentim. Saps els Nabú i tots drets. Et pourtant.
5: Il faut savoir encore sourire.
6: Aviam, situem-nos.
0: Espera, vaig tenir l'ocasió de veure'l. Estava ja molt granadet al Festival de Cap Roig i és una de les experiències de la meva vida.
7: Això queda, eh?
1: Però ja tenia 80.
0: Tenia molts anys. Tenia molts anys i hi havia com 2 o 3 teleprompters, perquè, clar, l'home no se'n recordava.
7: A mi em va passar Pina Baus. En Pina Baus, ella ja no ballava.
0: La ballarina?
7: Però no, ella ja no ballava, però va sortir a saludar i és com, bueno, a saludar, eh?
0: Sí.
1: Valia més la salutació d'ella que tot l'espectacle.
7: Aquestes coses.
0: I tanquem el parèntesi de les anècdotes.
6: Això,
0: i Clàudia...
6: I ens anem a situar una mica, perquè un dia de Sant Jordi, no, una escriptora que està signant llibres, rep unes cartes d'un desconegut. Però al principi ella tampoc li fa gaire cas. No? Què hi ha? Però en aquesta carpeta que li dona aquest home, que no tenim llavors el telèfon perquè l'anàga l'estripa, no?
1: Doncs li dona un enigma. Un enigma que ella i la d'Antònia han de descobrir. És un enigma que dura, que es va... És a dir, que van sortint petites coses i cada vegada es complica més. Ella diu que és un thriller històric, perquè, és a dir, també per saber qui és ella, també hem de saber qui som nosaltres. Per tant, la història també és important, no? Jo crec que l'espectacle juga amb la història col·lectiva i la història personal, i això és xulo.
7: Sí, és una cosa molt intel·ligent que fa la Carme Riera i la dramatúrgia de la Magda i el Ramon. Que és un 30-40% de la novel·la.
0: De
7: o sigui, és molt intel·ligent, perquè a través de saber qui és la teva mare i el teu pare, ella ho col·loca en una època molt fosca per nosaltres, que és la transició. O sigui, sabem que va passar una guerra, sabem que va haver-hi allà un bàndol guanyador i un que no, però hi ha entremig tota una sèrie de gent que està allò in albis, està quedada, que no acaba d'aterrar.
1: Bueno, perquè el silenci ha sigut la manera de...
7: Exacte.
1: El silenci i l'oblit, no?, ha sigut una manera molt perversa d'explicar-nos la història.
7: Però la Carme Riera és molt intel·ligent en aquest sentit, sí, perquè fa, o sigui, una cosa que és totalment allò literària, que ja l'han sabuda, allò, qui és el meu pare? Qui és la meva mare? Dius, bueno, podria ser, saps, allò, un forner, un no sé què, però, clar, ho enllaça amb una època que és apassionant, que és l'època d'entreguerres, amb tot l'espionatge, amb la figura d'Albert Camus, que és importantíssima, amb tota una intel·lectualitat que recolzava el bàndol perdedor i no se'n van sortir. Amb...
1: I una intel·lectualitat que recolzava el bàndol guanyador.
7: Totalment.
1: No? Es parla del Pla o d'altres, sí, com aquest.
7: I és un enllaç com molt perfecte de treure una cosa personal, enllaçada dins un lloc en la història que és... que hauríem de saber encara més coses. Saps?
6: Potser sí, per sí. Això també era aquesta, no?, la intenció de portar-la al teatre 20 anys després.
1: Sí, clar, Magda. clar. És a dir, la intenció era... Nosaltres vam llegir la novel·la i vam pensar que era
0: la vau llegir ara o al seu moment, quan es va editar?
1: Al seu moment, sí. La teníem allà grogueta.
7: Marcada,
1: ja en tinc moltes
7: marcada.
1: De groguetes.
0: Subratllada.
1: Però, mira, bueno, vam decidir posar-nos-hi i a veure si ens en sortíem o no. I ens en vam sortir. Prou bé, deixem-ho prou bé.
7: Bueno, els comentaris és... Sí. Perquè, clar, nosaltres com sortim i l'entrada és és l'entrada d'Àtrium, la gent es queda com per fer una copa, no sé què, la gent diu, oh, que necessari, i quin muntatge més polit. I quan dius polit... No, és veritat. Amb una novel·la...
0: És bo dolent, polit.
7: No, jo crec que és molt
1: bo. Depèn de com t'ho miris, eh?
7: No, jo penso amb aquest muntatge, que és una novel·la, aleshores, fer una

0: cosa teatral d'una novel·la és complicadíssim.
1: Sí, té un risc, també.
0: Però que sigui polit vol dir que és net, que és clar, que és... Saps? I això és meravellós.
1: De fet, crec que el que queda de la novel·la és un 30% o un 40%. O sigui, està ben espigolat.
2: Sí, però curiosament, te recordes, no sé si tu crec que també hi eres l'editora de la novel·la, ens va dir... jo el que he vist és que heu fet, heu com destrossat, heu fet miques la novel·la i aleshores l'heu tornat a recomposar i és la mateixa novel·la però amb llenguatge teatral. I això era un piropasso.
0: Totalment.
1: I la senyora Carme Riera, quin paper ha tingut en tot aquest procés?
2: Doncs mira, jo la vaig trucar, li vaig dir, vol vostè esmorzar amb mi?
1: Comino jo.
0: A Tiffany's.
2: I a Sarrià vam esmorzar. A Sarrià.
0: A Tiffany's Sarrià és una missa,
3: oi? És l'equivalent.
0: És l'equivalent.
2: I va dir que estava emocionada i encantada. I que sabia... Diu, saps més coses tu de la novel·la que jo, perquè jo ja me n'he oblidat. És que ell és així. Té molt sentit de l'humor. Que la història no és... L'obra de teatre no és una comèdia, però sí que té sentit de l'humor, perquè ella té un punt irònic bastant interessant. I aleshores va dir, doncs, ja em direu quan l'estreneu. I va venir a l'estrena.
3: No va venir als assajos, allò de...
2: No. Va dir, potser vindré un dia als assajos. I li vam dir, doncs vine. Bueno, és que no tinc temps.
3: I punt.
0: Però això és una meravella, també.
2: És meravellosa.
0: Perquè, saps, els autors que és allò de ni, saps? I allò confia.
2: No, però ella és entusiasta.
1: I què és el més complicat, aportar un text així? En fi, tot aquest cúmul de dades, d'informació, perquè al final és el trencaclosques, no?, que vosaltres presenteu al públic perquè l'acabem de construir, no?, aquesta història, que és la història petita de la família, petita entre cometes, i la història gran del nostre país, no?
0: Aquí la Mercè diria, molta lletra. A veure, a nivell teatral hi ha una cosa molt complicada, perquè els actors estem acostumats a tenir un trànsit emocional. Saps què dius? Quin passa això? No sé què. I la lletra és com afegitó. O sigui, tu llegeixes el text i dius, val, anirà per aquí. I tu, quan estudies, ja tens com un coixí que t'acompanya. En aquesta obra ha sigut molt complicat perquè no hi ha realment un coixí, perquè és dades, emocions... Això per la part de la Mercè. En el meu cas, jo sóc com allò, el mirall que té la Mercè per dir-li no et passis i donar informació per fer avançar l'acció. I en aquest sentit, és una cosa que ha anat sortint molt amb la relació que jo tinc amb la Mercè i que la Magda ens ha fet tenir. I la complicació justament ha estat la que no sembla que ha de ser, que és no tenir coixí emocional, saps? I al final és cada funció, i cada vegada més, amb la Mercè, és establir un vincle que la novel·la aparentment no hi és, que és de persona que té una cosa, i mirall.
2: Sí, perquè hi ha com dues línies dramàtiques, no? La de la novel·la i la relació d'elles dues, que és inventada. Perquè existeix aquesta cunyada, la novel·la.
0: Però no està bé.
2: Però,
0: no està, sí.
2: Efectivament, no té una relació, diguéssim, emocional o contínua amb ella. I, en canvi, aquí s'han construït com dues línies dramàtiques.
1: El que dèiem abans, en aquesta història es fa un repàs a la història del país, l'exili, la resistència republicana, els maquis...

0: Perquè no es queda tan lluny com em sembla, eh? La Mercè explicava que el seu pare va estar en un camp de concentració i que no en va parlar mai.
1: Sí, el silenci que dèiem.
2: La història de la Mercè és impressionant. La Mercè,
0: Mercè Aranega.
2: La Mercè Aranega.
0: Sí, sí, l'actriu, la persona.
2: Història, no sabeu sí, el que és. No sabeu el que és.
0: Bueno, ella ho ha anat explicant.
1: Va néixer a Argentina.
2: Però a part que no és només el que va passar, sinó les conseqüències. Perquè quan passa una cosa, dius, mira, està passant. Però després, al cap de... No 5 anys, no. Al cap de 10, 15, 20... Tot el que passa a la seva família és impressionant, però i t'acaben les llàgrimes.
1: Sí, és
2: perquè
1: que...
2: deixa una marca i totes les conseqüències que pot passar amb això, saps?
1: És que moltes famílies estan tocades i silenciades, no?, en aquest sentit.
0: Bueno, una manera d'avançar, també, no? És a dir, de sobreviure.
3: Bueno, és el teu personatge, no?, d'oblidar per repartir endavant.
2: Sí, el que passa és que jo sempre els ho dic, la Carme Riera, que jo segueixo dient, és molt intel·ligent, a part que, clar, ella fa literatura, aleshores amb la literatura pots posar moltes paraules. Amb el teatre, quan descrius escriptura dramàtica, n'hi ha menys.
1: Oi? Hi ha més acció.
2: Exacte. I nosaltres tenim la sort, perquè vam fer un anunci que allò del llenguatge literari mola, també és que és veritat, mola. Sí. Clar, ella té molt espai. I el meu personatge que diu, que ve d'Argentina, diu allò, la teràpia d'oblidar com a camí per seguir endavant. Però la Carme Riera posa tot el temps verbs de intentava oblidar, intentava de fugir. O sigui, no
3: és una sentència, sinó que és això, un intent.
2: O sigui, és com una teràpia per dir tirem endavant, però és un intent. I sempre ho posa molt, la Carme Riera posa molt intentar de fugir, potser, tot el temps. Uh-huh. Jo penso que mai, ara, una intenció de... Mira, Màxim, vam ser enemics, però ara fem un intent. Però allò va quedar, aquella brega, aquella... Saps? Allò, sí, sí. Allò queda.
1: Sí, sí. Més a l'obra es diu una cosa que jo crec que és molt important, que la dius tu, no?, quan parles dels maquis...
2: El darrer intent desesperat.
1: Esclar, és el darrer intent desesperat de matar o descobrir i treure fora l'únic feixisme europeu que no ha estat mai jutjat. És l'únic que no ha estat mai jutjat, el feixisme franquista.
2: L'únic.
1: I per això ara som on som. I amb això vull dir moltes coses, no? Sobretot, o sigui, la inconsciència, no? Per exemple, dels joves, no? Que això que diuen que molts joves estan... Que el feixisme no és res, que el feminisme no sé què... Crec que té a veure amb la falta de jutjar el feixisme. De netejar.
2: I no tant això, sinó amb totes les estructures d'estat, que ara en tot el que ens caurà a sobre... amb tot el que està passant allò... Oi, vosaltres que esteu informats? Amb tot el que ve a sobre, saps què dius? Estructures d'estat que no s'han netejat.
1: Clar, que no s'han netejat.
2: Hi ha uns vicis, hi ha unes coses que dius, en sèrio?
0: Bueno.
3: Com remuntem això que és diumenge, no?
4: Ai, això ha passat,
1: no? Home, parlant,
4: no?
1: S'ha de remuntar.
0: Tota la vida és això, també. Vull dir que... Bueno, doncs mira, poso un altre to, si voleu. En aquesta hora apareixen cares conegudes, des de Josep Pla, Maria Casares, Albert Camus, que ha aparegut abans, molt referents d'aquella època. Va, en quin d'aquests o algun altre referent històric us hagués agradat fer un cafè com el que vas fer tu amb la senyora Carme Riera?
2: Ho tenim claríssim, Magda.
1: No.
2: Ho tenim claríssim.
3: Aneu en pack,
1: no, jo prefereixo el Humphrey Bogart, eh?
2: No.
1: Sí,
2: no,
1: el camí.
2: És que jo no sé anglès.
0: Deixa'm que s'esplayi. Magda, per què? Humphrey Bogart, per què?
1: No, jo pensava que tu diries un altre.
2: No, jo diria que a mi.
1: Saps qui? El Carrillo i el Semprún. El Semprún, cada vegada que surt el Semprún, que és molt guau.
0: A veure, però això depèn de la motivació del cafè, no? Imagino.
1: El camí, el que passa que el camí era un perill, perquè fas un cafè amb ell i acabes al llit. Sí. Això no pot ser.
0: Però ell no era tan mujeriego com es diu a l'obra?
2: Sí.
1: No,
2: home?
1: No, una cosa exagerada.
2: No, no.
0: Sí.
1: Però la cosa... tenia un potencial...
3: Que problema endavant.
2: Però es veu que anava molt en compte en no deixar prenyar de la gent. I això
3: bueno,
2: ja...
3: Bueno,
2: vull dir, un preservatiu allà hi havia? Bueno, saps? Vull
1: no
2: dir
1: sé,
2: que...
1: No sé jo.
2: Jo m'ho crec, que això, tu no.
1: Deia que follar amb una dona era el mateix que prendre's una copa.
2: Jo m'agrada
0: això. Ho deia ella,
1: sí.
0: El camí.
1: Sí, diumenge,
0: no? El Nobel de literatura.
1: Volia el diumenge, no?
2: De diumenge.
3: Sí, perdoneu.
0: Sembla més sabadet. té ara, eh?
2: I a sobre es posa un preservatiu, perquè...
3: Ho té tot, avançadíssim,
2: aquest senyor, i premi Nobel, què més vols?
3: Visionari, Antoni.
2: Total.
1: No, realment va ser un senyor molt interessant en tots els sentits, eh? Mm. Perquè justament tot el que va fer pels exiliats i tot el que va fer per recolzar
2: total
1: els que estaven a fora lluitant perquè allò desaparegués i no,
2: és que ell va tocar
1: no fondo. Poder...
2: Jo recordo que era d'una mare i una àvia analfabetes. Hola, què tal, eh?
1: Menorquina.
2: Menorquines.
1: L'àvia menorquina.
2: Oh. Sí, sí. Bueno, i la... sí, sí, però eren analfabets.
0: Emigrats al G, no?
1: Sí, emigrats al G.
2: I la mare tenia problemes, o sigui, era mig sordomuda. O sigui, perquè veieu el calibre d'aquesta persona. Mm-hmm. És Premi Nobel, en totes les obres que té, amb una educació que... O sigui, se'n va al G i després, quan torna a França, és un... allò està... És un denigrat, perquè
1: va ser futbolista, també.
2: Li encantava.
1: Futbolista.
2: Li encantava el futbol. Sí, sí. Es va lesionar
1: va
2: i per
1: futbolista
2: això no va... s'hagués dedicat al futbol professional.
3: Sí.
2: No, però vinc a dir, de mare i àvia analfabetes.
0: Sí, sí.
2: Molt fort. Molt fort.
0: La pena és que...
1: Ens agrada, va, jugar.
0: La pena és això, que va morir molt jove amb accident de trànsit.
1: Per tant... Bueno, amb accident de trànsit. A l'obra no queda clar si era un accident de trànsit.
2: Hi ha un interrogant que podria ser un atemptat.
0: Investigarem. O tornarem a anar a veure a la meitat de l'ànima a la sala de
1: Triomf. No ho saben,
0: bé, en qualsevol cas, seríem en camí i una mica amb en Humphrey Bogart que ballaríeu el bolero.
4: No marques las horas.
2: Aquest meneíto mola molt.
0: D'aquest estava horrient, expliqueu
2: aquest
0: que els oients no...
2: Aquest meneíto de mínims està molt bé. Sí. És de tornar
0: Mariona, que ha fet una coreo boníssima.
3: La taula,
2: la Mariona s'ha emocionat. La Mariona ha mogut allò, les clavícules, i ens ha fascinat i no, seduït alhora.
3: Teatre.
0: Dos minuts per parlar de la... Com en diu l'Oriol Puigtauler?
3: Novel·litis.
0: La novel·litis al teatre.
1: Ah, sí, vale.
3: Ah, mira.
0: Un subjecte polèmic, segons com, de vegades, no? S'adapten masses novel·les al teatre català, com
1: tu
0: aquesta
1: creus
0: de la Carme Riera? No, jo pregunto.
1: Tu creus?
0: Jo pregunto. Home, unes quantes.
1: Per què no? En cinema no s'adapten novel·les així? En mogollón? Per què no?
2: Ai, oh, ai no, Màxim, amb l'església estupat,
1: estupat,
2: eh?
1: En l'església. Oi que tu fas la ràdio com et sembla? Doncs pues nosaltres fem el teatre com ens sembla.
2: Ara, digues-ho,
3: reina.
1: Ximpo.
0: Ximpo.
1: És que jo trobo novel·litis. Bueno, no sé. Per què novel·litis? Per què? Jo he fet de tot, he fet clàssics, he fet molts autors
2: poesia
1: catalans.
2: Poesia.
1: Molts, autores. Per què no novel·la?
3: Mm. Això és una mica com si critiquéssim el cine perquè està fet de fotografia, no?
1: És que no ho entenc. Són històries. Si hi ha una història interessant, per què no explicar-la en teatre? Això de la novel·lita jo trobo una mica tonto.
2: Jo penso que ell, perquè l'Oriol és més postdramàtic.
3: Bueno, no, i perquè perdona, hi ha com aquesta reivindicació dels dramaturgs i la reivindicació de la feina dels dramaturgs, si en tenim
0: tants. Del text teatral.
3: Que a vegades també anar recuperant novel·les està molt bé, però que també te les pots llegir, encara que molt bé les adaptacions al teatre, però el TNC, la nova temporada, coincideixen la Mercè Rodoreda, la Carmen Laforé, Montserrat Roig, que és la que faràs tu, no?
1: Sí, justament.
3: Sí, sí. Però és diferent posar-ho a l'abat.
2: La Mercè Rodoreda és una obra de teatre, eh? I és preciosa, que em fa
1: una ràbia.
0: Que també va fer teatre, sí, va escriure teatre.
1: Sí,
2: aquesta obra és...
0: El Maniquí,
2: l'Hostal de les Camèlies...
1: El Maniquí el van fer el Nacional
2: sí, sí
1: fa molts anys.
2: I l'Hostal de les Camèlies, per mi, és que dius Portacelli. Jo la volia fer, aquesta obra.
1: Oh,
2: jo la volia fer. És una de les més preferides.
3: Ah, però sí, tu estàs sí, agafada per l'Albert Ríos, no, ara, aviat? O no? Et veurem...
2: Ah, bueno, aviat. Jo ara estaré aviat a l'atur després d'això. O he donat el currículum a un hotel de Mallorca per anar a fer de Kelly. Sí, sí, sí, és així. És molt precari, aquesta
0: Antònia,
2: situació.
0: Antònia, això sí, sí ho dius però... en sèrio?
2: Sí, però
0: no, home,
2: el dia 1...
0: Home, sí, sí.
2: No, t'ho dic en sèrio. Sí, però el dia 1 anem, em fa molt riure, estem nominats als Mags, amb l'Albert Ribas d'Opereta Imaginària, i anem amb furgoneta, perquè no tenim diners.
0: Fins a Mèrida!
2: No, hem aconseguit anar, vindrà amb furgoneta. Que jo vaig dir a l'Albert, jo no em veig, perquè jo em perdo. Allà amb la Carlota, a Subirós, un dia vam anar a Cardedeu a casa l'Oriol Genís i ens vam perdre. Jo li vaig dir, jo no em veig. I ha aconseguit anar fins a Madrid amb tren, i allà agafarem uns cotxes, perquè és mig camí, I estem nominats als Mags, però vull dir, però això és així, i cap problema. És una professió molt precària, I és així, i estem acostumats.
0: Fixa't que hem tancat el cercle, que hem començat parlant d'això, no? Dels petits teatres, sí. del menú d'arròs i tot això. En fi, que ompliu els teatres perquè aquesta adaptació, en fi, com tot el teatre que es fa aquí, val molt la pena. Doncs res, moltíssima sort, moltíssimes gràcies. Magda Puyo, directora, Antònia Jaume.
2: Moltes gràcies,
0: la meitat de l'ànima a l'Àtrium.
2: Gràcies.
0: Que seguim amb Mariona Borrull, a Terra Dita.

0: Tot és comèdia.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
3: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
4: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
5: Què li has fet a la meva filla?
6: No, el fill no pot pagar, això.
4: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
7: En punt 2:15, aquí estem a la sèrie Ser Catalunya, el Tot és Comèdia, i ara amb Mariona Borrull, com dèiem, l'èxit espanyol i català al Festival de Cannes.

0: Festival de Cannes amb un gran titular. Bueno, se n'han escrit molt del premi a la millor direcció ex aequo, sí, per Los Cabis. A mi el que més m'ha agradat és Los Cabis es fan grans a Cannes, perquè ja no són aquells jovenets, no?
1: Que... És que ens costa de creure, però és la segona pel·lícula de Javier Calvo i Javier Ambrosi després de La Llamada, el 2017.
0: I les sèries, no te les deixis.
1: Però,
0: han
1: clar,
0: fet unes quantes de sèries, ja.
1: Les sèries és un mitjà diferent i no estem parlant d'una pel·lícula d'aquesta categoria, d'aquesta envergadura. Mm. La Bola Negra és una pel·lícula que perfectament podrà competir als Oscars perquè té el que se'n diu en castellà hechuras, de gran indústria, en aquest cas de Hollywood. Els Javis van rebre ja ofertes de Hollywood fa uns anys després de la Messias.
0: Ah, sí?
1: Sí, rere l'èxit de la sèrie es van començar a trucar des d'Estats Units, aviam si volien dirigir alguna pel·lícula. Mm. Ho fan molt sovint, això, eh? Els grans estudis.
0: Ara recordo que Glenn Close, que fa un petit paper a La Bola Negra, ells diuen que va ser la pròpia Glenn Close que els va escriure.
1: Els va escriure, o sigui, un correu electrònic.
0: Perquè va veure, crec, La Messias, se'n va fer fan automàticament.
1: Sí, sí. Així que ells li van donar l'únic paper que tenien més o menys disponible, que era una espècie com de sòcies de Liam Gibson, d'aquest historiador hispànic. I sí, sí, té uns 5 minuts de pel·lícula amb l'Alana S. Portero, que són magnífics.
0: També fa un petit paper Penélope Cruz, que ha acompanyat durant tot aquest periple a Cannes, a Los Javis. Ahir plorava moco tendido.
1: Però
0: quan sentia...
1: Petit és pels minutatges, perquè l'envergadura d'aquest paper ella fa de René, que és una acoplatista a la línia... Recorda més, una pel·lícula feta de tres línies temporals. Tenim, d'una banda, l'adaptació de La Bola Negra, amb l'obra de teatre de 4 pàgines que va poder escriure Lorca abans que el matessin.
0: Mm, de fet, inacabada.
1: Sí. Després tenim, el 1937, tenim una història d'amor estil El Paciente Inglés entre un soldat del bàndol republicà i un altre que és franquista, que són el guitarrista de la Fuente i el Miguel Bernardo, del Van Veure Querer. Mm. I d'altra banda tenim el Carlos González, del 2017, que intenta retrobar-se amb la seva mare, amb qui té una relació supertòxica, ella és la Lola Dueñas, i no se'n surten. Doncs a la segona línia temporal, 1937, tenim a una acopletista, a la René, que seria com l'equivalent a la Ángela Molina de Les bicicletes són per al verano, per exemple, o a la Ana Belén de Ahí va... Aigua. Ah. Sí? Ens entenem?
0: Sí. O sigui, personatges petits però icònics al final de la història del cinema.
1: I té un número de vodevil que és absolutament apassionant en el sentit que desperta passions. Va ser un número que a més ella va explicar...
0: Oh, lo de l'aneurisma.
1: Exacte, exacte. Li van comunicar just el dia que havia de gravar aquest número, més els Javis havien estat com cuidant-la perquè no es trobés amb els extras, perquè com l'impacte fos major, no? Mm. I realment se sentís més de veritat. Sí. I just aquell dia li van dir que estaven segurs els metges que tenia un aneurisma cerebral, de manera que ha fet aquesta escena que és, potser et dic, el paper de l'any, en general, dels repartiments espanyols és el paper de l'any, pensant-se que es moriria. Després li van dir que no, que era...
0: Per sort,
1: però...
0: per sort.
1: És memorable, aquesta és la paraula.
0: No, ella diu que, i tot això... queda en el personatge.
1: I tant que sí, i tant.
0: Doncs escoltem en Javier Calvo.
1: Vinga.
0: Emocionadíssims els dos ahir recollint el premi a millor direcció ex aequo, que no ho hem dit, amb el cineasta, el realitzador de Fatherland.
2: La Bola Negra es algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso.
1: És que ja ho deia l'Antònia i la Magda, portem una bola negra a sobre que no desapareix, clar, no marxa. I per això és tan interessant fer una pel·lícula de tres temps, no? De manera que veiem com la homofòbia segueix absolutament viva i que no és un fantasma, que és una realitat amb la que convivim en el dia a dia.
0: Sí, sí. Digue-li homofòbia, digue-li machisme, digue-li tantes...
1: Violència,
0: aquestes,
1: violència.
0: No? Sí, sí. Bé, doncs no és el premi més important, però ho és per nosaltres, no? El més important és la Palma d'Or, que ha tornat a aconseguir el director romanès, ho dic bé?
1: Christian Mungiu.
0: Vint anys després, amb aquesta història filmada a Noruega, què ens pots explicar de Fjords? Palma d'Or.
1: Fjord és una farsa, és a dir, és una pel·lícula que ve a proposar una tesi, una teoria social. Vol fer una fotografia del que passa ara mateix a Noruega. Noruega, recordem, el país més progressista del món, i quina és la relació que té ara mateix amb les comunitats més conservadores dins de la seva societat. En aquest cas, dos pares fonamentalistes cristians que tenen 5 fills i que els peguen a casa. Com castigues els teus fills, doncs ells els peguen. Què passa? Que quan se n'assabenten a l'escola, criden a serveis socials i a partir d'aquí comença una roda... Ho posarem entre parèntesi perquè no estic del tot d'acord. De tortura contra aquesta família, entre cometes, diferent.
0: És una família de romanesos a mirada a Noruega.
1: Efectivament. Ell, el pare, és Sebastian Stan, el Bucky de Marvel, o el Donald Trump de The Apprentice, i ella és Renate Reinsberg, que la vam conèixer, la peor persona del món i a valor sentimental. Ella és noruega.
0: Clàudia fa que sí, chapó.
3: La millor.
0: La millor.
1: Està contenida, està continguda. Clar, fa de dona abnegada que té 5 fills i és fonamentalista religiosa. Vull dir que elaborem poquet. Es fa veure poc, aquesta... Ocupa poc espai, no?, que diuen. Però sí, llavors planteja un dilema que és fins a quin punt les societats progressistes també són violentes. Per mi és una falsa equidistància.
0: Bé, si voleu la llista de palmarès completa, doncs la trobeu fàcilment a Google i tal, premis del jurat, interpretacions sí que em vull aturar.
4: 1, 2, 3. La noviot qui s'entrefront. Qu'est-ce qu'il en faut comme distraction?
0: Perquè gràcies a tu jo vaig veure Close, de Lucas Don, i em vaig gastar com 10 paquets de Kleenex, i és ara la torno a veure i em torno a emocionar. Una mica el que m'ha passat amb el tràiler de La Bola Negra. Quina gran pel·lícula de descoberta.
1: Et passarà el mateix amb Coward, la nova pel·lícula de Lucas Don. Que...
0: Amb dos protagonistes que han guanyat la millor actuació masculina.
1: Valentín Grosnik i Emmanuel Macchia, els dos soldats protagonistes de Coward... Dos soldats que intenten que el seu amor no s'apagui en el front de la Primera Guerra Mundial amb tot l'horror que això comportava. I el coward protagonista, aquesta covardia, no?, que fa referència al títol, ens semblarà potser que és una qüestió bèl·lica, però no és en absolut una qüestió bèl·lica. És d'aquestes pel·lícules que té un interrogant final, un final obert, d'aquests que et deixa parlant una bona estona amb una cervesa al bar del cine. Per tant, l'esperem ben fort al cinema.
0: I esperem també veure ben fort la nova, no? És la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que també s'ha endut premi a Cannes.
5: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
6: Jo vaig notar com electricitat.
0: Viva, que no viven. Que això és una altra pel·li.
1: Uau, hem fet un viatge 40 anys enrere.
0: Ara, modo diumenge ara.
1: Aina Clotet s'ha endut el Premi Revelació a millor actriu per Viva, i realment era el premi que li tocava. Aquest és el retrat d'un personatge que o tens una gran actriu darrere o no funciona en absolut. Una dona, una espècie com de Cleo, de 5 a 7, a qui diuen que el càncer de pit que va tenir podria haver continuat, malgrat l'operació, i que de cop i volta es troba davant del vertigen de he de viure-ho tot o em moriré. Que això sabem que és una cosa dolentíssima, perquè et porta a prendre les pitjors decisions possibles. I, efectivament, tenim les pitjors decisions possibles. Si heu vist Això no és Suècia, el to és molt semblant. I, realment, ens trobem una pel·lícula que té empac. Va agradar molt a la crítica internacional i a mi em dona esperances de veure què és el que fa a continuació. Aina Clotet, amb això, venia a més de respondre a Clara Roquet el 2021 amb Libertat. Per tant, tenim aquí un llegat de dones que passen per Setmana de la Crítica que...
0: Chef molt bé, kiss. Molt bé, molt bé. Aina Clotet, vine quan vulguis, el tot és comèdia. I què anava a dir? Home, bé, no?, la representació catalana aquest any a Cannes.
1: Superbé, superbé. Aviam, és que nosaltres pensem que estem de ressaqueta perquè l'any passat que si Romeria, que si Irat, però no, enguany hem batut rècords històrics. 7 pel·lícules catalanes, habitualment a Cannes n'hi havia un parell o 3 com a màxim. A finals dels 2010 vam tenir una molt bona temporada, no?, amb Beautiful, vam tenir l'Orfanato de Bayona, vam tenir una bona tongada de pel·lícules, però ara mateix és que els rècords són històrics. Des de que es tenen dades, aquest ha estat l'any que més cine català hi ha hagut a Cannes. Faig una mini repassada,
0: sí, ràpidament,
1: tenim
0: un minut.
1: A la reusenca Maria Martínez Bayona, que ha fet una pel·lícula amb Rebeca Holly amb Gael García Bernal.
0: Que ningú s'ho explica, dius... Va, una desconeguda...
1: Va marxar a Londres amb una beca i ha començat a fer indústria allà, com Jaume Claret... No, Jaume Claret Muixart, no. Jaume,
0: ja li arribarà.
1: El Jaume, el de la huérfana, el Jaume Colell, no...
0: Busca el meu, tranquil·la.
1: Tot bé.
0: No pateixis.
1: The End of It, sobre un aristòcrata de 250 anys que de cop i volta es vol morir. Hi ha documentals, hi ha, per exemple, The Rehearsals for a Revolution, no?, que és una coproducció de Fast Ten Films. Faríem la llista, però és que és llarguíssima. La qüestió és que estem en un molt bon moment. Sembla que Elena Martín va començar amb Criatura, una ratxa de la que, pel que es veu, no marxarem aviat.
0: Doncs nosaltres hem d'anar marxant. Bé, no, encara queda programa. Tenim aquí Marta Cava amb els seus llibres. Doncs Mariona, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Descansa.
1: Ai, sí.
0: Recupera't.
1: Una setmana de vacances.
3: Merescudíssima.
0: I amb moltes ganes d'anar a veure totes aquestes pel·lícules.
1: Ai, sí. Doncs tornarem ben aviat. Màxim Castillo, Clàudia Arcarons.
3: Ja em diu?
1: Hòstia, és igual.
3: A dormir ja.
0: Sobreviuràs el diumenge.
1: Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
7: Tot és comèdia.
8: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
9: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
8: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
7: Tot és comèdia.

0: Temps. I ara, per acabar el programa, Marta Cava, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé.
0: No sé si tens alguna cosa a dir de la campanya que han engegat aquesta setmana les llibreries del nostre país.
1: Sí, com de malament hem d'estar perquè els llibreters hagin de fer una campanya per recordar-nos una cosa tan bàsica com és comprar els llibres a les llibreries. És que em sembla de calaix. Vull dir, estic a favor i dono suport, de fet, participo a la campanya, però és que si t'hi pares a pensar, dius, ostres, que hem d'estar recordant això en ple 2026... Vull dir, clar, jo entenc que hi ha certes empreses on, o sigui, que t'ho porten molt ràpid i te fan descompte i tot plegat, però és que res és comparable a anar a comprar una llibreria. Per mi.
0: Ja està.
1: Ja està.
0: No, no cal facis res més. Avui ens proposes un viatge a Xile, Xile...
1: Jo pronunciaré la castellana. Perquè,
0: Xile.
1: Sí, perquè, bueno, ho he escrit el guió a la manera catalana, però penso que els topònims s'han de mantenir en la llengua, tot i que costi a vegades de dir, però, bueno, Xile... Que... És una de les meves obsessions literàries.
0: Ara, t'anava
1: a dir. Sí, perquè tots tenen un fil en comú als llibres, que és que parlen de la dictadura, que ha generat molta literatura i molta producció audiovisual. És que tot ve de l'altre dia em vaig topar per casualitat amb un documental que no havia vist d'un director italià que m'agrada molt i de sobte vaig dir, com pot ser que un dels meus directors de cinema preferits, que és Nanni Moretti, hagi fet un documental sobre la dictadura xilena i jo no l'hagi vist i va ser com, ostres, recomano molt el documental que em sembla que es diu Santiago Italia, que està filmint, i també hi ha un documental al 30 minuts que està molt bé, que parla de les funes, que les funes són el que nosaltres li dic...

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és dimarts. És dilluns, no és dimarts, és dilluns. És dilluns, és 25 de maig i aquest és un dels sons del dia.
2: El único problema era conseguir una hora en el registro civil. Total, que como la hora se consigue por internet, pues yo iba intentando cada día diferentes horas y siempre ponía que no había horas disponibles.
1: És l'Eugènia. Volia casar-se i fer-ho pel registre civil s'ha convertit en una missió impossible per les llargues cues. Finalment s'ha casat davant de notari i com ella ho han fet 4.000 parelles més i cada vegada en són més, malgrat que casar-se davant del notari costa uns 500 euros. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. El primer d'ells, el temps, sol, temperatures altes, poden arribar als 35 graus a Lleida i poden haver-hi també alguns bancs de boira cap al vespre a les Terres de l'Ebre. Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora no hi ha incidències. Els matrimonis davant de notari s'han duplicat en 5 anys. La causa l'hem de buscar en la saturació i les llargues esperes al registre civil. Segons dades del Col·legi Notarial de Catalunya, també s'ha multiplicat la tramitació d'expedients matrimonials per part dels notaris. Gemma Alegrí.
3: Fa almenys 5 anys que els casaments davant de notari no paren de créixer a Catalunya. Si el 2021 se'n van celebrar poc més de 2.000, el 2025, per primera vegada, es va superar la barrera dels 4.000. Més enllà d'aquest augment, també s'ha disparat la tramitació d'expedients matrimonials, que han crescut més d'un 250% en els darrers 5 anys. Un creixement que coincideix amb l'entrada en vigor a finals d'abril de 2021 de la possibilitat que els notaris puguin expedir aquests documents.
4: Cada vegada més, l'opció del ciutadà és contraure matrimoni davant notari. Jo crec que potser els motius fonamentals són l'agilitat a l'hora de la tramitació i la celebració del matrimoni és pràcticament immediata.
3: És Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, en declaracions a Ser Catalunya.
1: I, de fet, Gemma, hi ha diferències principals, hi ha dues diferències principals entre casar-se davant del notari o fer-ho al registre civil.
3: Sí, dues diferències importants. La primera és el cost. El casament davant de notari té un preu mitjà d'entre 500 i 600 euros. El registre civil és gratuït. La segona és el temps d'espera. Mentre que amb un notari el tràmit es pot fer pràcticament de manera immediata, el registre civil l'espera a Catalunya oscil·la entre els 6 mesos i un any.
4: Podem tramitar l'expedient matrimonial un dia i atorgar la celebració del matrimoni a l'endemà o la setmana vinent o quan ells ho consideren.
3: Els notaris reivindiquen la proximitat i el tracte personalitzat dels seus serveis.
1: Ferran Dalmau, bon dia.
5: Bon dia, Gisela.
1: Però hi ha més coses. Quan enviem un missatge a algú a un altre continent, mirem un vídeo YouTube o una sèrie Netflix, la informació no arriba al mòbil per art de màgia. Si les dades estan emmagatzemades a un país llunyà o un altre continent, el més probable és que arribin a través d'un cable submarí de fibra òptica.
5: De fet, el 98% del trànsit d'internet circula per sota dels oceans. A Catalunya, concretament a Sant Adrià del Besòs, tenim un port on arriben dos cables internacionals.
1: Ens ho explica el Pol Valero.
6: A la Barcelona Cable Landing Station inaugurada el 2022 i arriba un dels cables més llargs del món, de 45.000 quilòmetres. Surt de Barcelona, travessa el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta a l'Àfrica, puja per les Canàries i acaba a Anglaterra. L'altre que hi ha connecta amb Marsella i Gènova. Per l'any vinent s'espera que també aterri a l'estació el cable Medusa, que serà el més llarg de la Mediterrània.
7: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
6: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrix Telecom, que gestiona l'estació.
1: Aquests cables s'enterren al fons marí amb grans vaixells que els van desenrotllant en contra del que es pot pensar, però són fils de molt poc gruix, Pol.
6: Sí, són de fibra òptica, igual que la terrestre, i el que canvia són les proteccions.
7: El que és curiós i contraintuïtiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat, menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té com a diàmetre un centímetre i mig.
6: En canvi, a mesura que s'arriba a la costa, s'ha de protegir més perquè hi ha més elements, com la pesca o les àncores, que hi podrien interferir.
1: Són les 7:25.
8: Entres en volotea.com i encuentras cada vez más destinos. Asturias, Nantes, Vitoria, Lille, Olbia. Con vuelos directos desde Barcelona. Y de repente, ya estás ahí probando un plato típico. O ahí, con esas vistas. O ahí, desde 29 euros, ya estás ahí con Volotea. Tarifas sujetas a disponibilidad. Cambios ilimitados incluidos. Condiciones en volotea.com.
9: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
10: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
9: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
1: Cap de setmana negra a les carreteres catalanes amb 3 víctimes mortals.
5: Ahir a la tarda, dues persones van morir en un accident entre una furgoneta i un turisme a la 2 a Jorba, a l'Anoia. Dissabte va ser un motorista veí de Castellar del Vallès qui va perdre la vida mentre conduïa. Amb aquestes ja són 47 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.
1: I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona continuen buscant els 3 ocupants del vehicle que divendres a la nit van vestir un cotxe patrulla dels Mossos i va fugir. A hores d'ara només hi ha un detingut.
5: Sí, perquè a l'interior del vehicle hi viatjaven 4 persones, l'arrestat i 3 més que van aconseguir i fugir a peu. Divendres a la nit, un cotxe robat va embestir un vehicle camuflat dels Mossos d'Esquadra a Badalona en un incident que va acabar amb els agents efectuant diversos trets. La policia vincula els ocupants del vehicle a un grup de taloners especialitzat en robatoris a l'interior de vehicles i camions estacionats en àrees de servei.
1: I en les darreres hores, diverses entitats socials han estrenat la campanya És Odi per combatre justament els discursos d'odi cada vegada més habituals.
11: Tots els marroquins roben.
12: Els tres treballs.
13: Com a trans, et veuen com un monstre.
14: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
15: Tot això és odi.
5: La campanya denuncia missatges que fomenten el masclisme, el racisme, l'LGTBI-fòbia i altres discursos d'odi a la societat.
16: Més enllà de les paraules, hi ha fets i comportaments que són extraordinàriament greus.
5: És Xavier Trabado, president de la taula d'entitats del tercer sector social.
1: I avui, Ferran, què celebrem?
5: Avui, dilluns, celebrem el Dia de l'Orgull Friki. I per això sona la sintonia de The Big Bang Theory, que és una de les sèries que millor reivindica el friquisme, però, Gisela, també n'hi ha una altra.
1: Bola de drac, no?
5: Sí, Bola de Drac, exponent del manga mundial i que en català molts l'hem pogut veure de petits a TV3. També hi ha Friquis de pel·lícules. Tan famoses com Star Wars. A Barcelona es van fer dissabte un seguit d'activitats a l'Arc de Triomf i al Passeig de Sant Joan, on hi havia friquis de tota mena d'universos, manga, anime i tot el que et puguis imaginar.
1: Clar, és que això de ser friqui es pot ser friqui de moltes coses. No,
5: sí.
1: No? Sempre ho associem molt al tema manga i tot això, no? Però
5: en realitat pot ser friqui de la teva feina, pot ser friqui d'un gust molt personal que tinguis, pot ser friqui de qualsevol cosa, Gisela.
1: Tu ets friqui en alguna cosa, Ferran?
5: No ho sé, ara m'has agafat.
1: Ara t'he agafat, Pensaves que ho posi...
5: Però aquestes tres coses les he vist, Tant The Big Bang Theory, Star Wars i Bola de Drac. Les tres coses les he vist, sí.
1: Jo diria que Star Wars, no soc gens de Bola de Drac, i Big Bang Theory no l'he vist, però he vist el Joven Sheldon, que és la prèvia, no?
5: Sí. Doncs sí. Del que serà el protagonista de The Big Bang Theory.
1: Exacte, això mateix. Doncs d'aquesta manera arribem a 8:15. La informació continua a l'Hoy por Hoy, a la cadena SER.
17: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
18: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
17: Falta todavía un mes para que empiece el verano, pero la llegada de las altas temperaturas ha adelantado ya la temporada de incendios. El último declarado en las últimas horas ha sido en Doñana.
19: Bomberos forestales de la Junta de Andalucía, tratan de controlar un fuego que se inició ayer por la tarde en el Parque Natural y que esperan las autoridades esté controlado a lo largo de esta mañana.
17: El incendio, por cierto, se encuentra a apenas 20 kilómetros de la aldea del Rocío, pero no ha impedido la celebración del tradicional salto a la verja que ha tenido lugar esta madrugada a las 3:02. Allí en esa aldea de Huelva se encuentra nuestro compañero Tete Ramos. Tete, buenos días.
15: Hola, buenos días, Ángeles. Pues aquí estamos en el Real del Rocío, en el Real de la Aldea, una zona central de esta aldea almonteña que está ahora mismo repleta de gente. La Virgen de Rocío que sigue visitando a las hermandades, rezando la salve a cada uno de los 127 sin pecado de hermandades filiales que han venido a rendirle pleitesía un año más. Un Rocío de calor multitudinario, y me quedo con algo que me ha dicho varias personas que han venido aquí por primera vez. Es que la miro y me da paz.
17: Gracias, Tete. Hasta luego.
15: Hasta luego.
17: Así empezamos una semana que en lo político seguirá marcada por las novedades en la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. Enseguida repasamos los análisis que se publican esta mañana en la prensa y que apuntan a los ingresos del expresidente del gobierno.
19: A esas primeras páginas llega hoy también la información deportiva, porque es que hoy hay mucha cosa. Acabado la Liga, va a subir el Depor a primera, va a haber elecciones a la presidencia del Real Madrid, cuyo equipo de baloncesto, por cierto, perdió ayer la final de la Euroliga.
17: Empecemos por ahí, Sampe, porque fue una final con polémica.
20: Sí, dos faltas muy rigurosas señaladas a Campazzo y Feliz, tanto que no lo parecieron cuando el marcador estaba apretado y quedaban apenas dos minutos de juego. Pusieron imposible llevarse una final que fue por 92-85 para Olympiacos. Terminó muy molesto el alero del Real Madrid, Alberto Abalde.
21: Prefiero no hablar de eso porque no quiero empezar la temporada que viene con una sanción, entonces todos hemos visto el partido.
20: A lo que está menos acostumbrado todavía el madridismo que a perder es a un proceso electoral. Desde hoy, 20 años después, comienza el periodo de dos semanas en las que hará campaña Enrique Riquelme con la pretensión de destronar a Florentino Pérez. Acabó anoche la temporada en primera con el Villarreal 5, Atlético Madrid 1, y desde hoy miramos ya al Mundial porque a las 12:30 conoceremos la lista de 26 de Luis de la Fuente. Sabremos si entran los dudosos Merino, Lamín, Nico Williams, todo apunta que sí, pero sobre todo, ¿quién es el tercer portero, Remiro o Joan García? Porque Unai Simón y David Raya son los fijos.
17: Vamos todavía a Coruña, porque se ha alargado la celebración en las calles por el ascenso del Depor a Coruña. Consuelo Bautista, buenos días.
22: Muy buenos días, pues sí, una ciudad tomada por la alegría, eso es hoy a Coruña. Casi acaba de terminar la fiesta en la explanada de Riazor. El Deportivo vuelve a Primera División 8 años después. No te abandonaré, decía la afición entonces, lo ha repetido año tras año. Nos van a ver volver y ahí están.
17: Es lunes, es 25 de mayo. Y estas son las noticias de la mañana.
19: El PNV cuestiona la continuidad del gobierno más allá de este año. Dice Aitor Esteban que sería una irresponsabilidad por los casos de corrupción, la ausencia de presupuestos y de una mayoría en el Congreso. El PSOE defiende la presunción de inocencia de Zapatero. Dice Pachi López que no hay pruebas para incriminarle.
23: Estados Unidos e Irán acercan posturas para poner fin a la guerra. Washington asegura que el acuerdo incluye el desbloqueo del estrecho de Hormuz. Dicen que las próximas semanas se negociará también el fin del programa nuclear de Teherán, aunque reconocen que esto va a llevar más tiempo.
19: Moscú recrudece sus ataques sobre Ucrania y lanza uno de los mayores bombardeos desde que empezó la invasión. Al menos 4 personas han muerto y un centenar han resultado heridas. Rusia utiliza misiles hipersónicos Oreshnik ideados para cargar ojivas nucleares.
23: Miles de personas se manifiestan contra la crisis de vivienda en ciudades de España como Madrid, Zaragoza, Badajoz o Teruel. Los sindicatos anuncian futuras movilizaciones en el mes de junio.
17: El precio del petróleo baja con fuerza después de que Estados Unidos apunte a una pronta reapertura del estrecho de Hormuz en el marco de las negociaciones con Irán para acabar con la guerra en Oriente Medio. El barril de Brent ha caído por debajo de la barrera de los $100. Jordi Fàbrega, buenos días.
24: ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, el precio del petróleo ha pasado de $104 el viernes a poco más de $97 ahora mismo. Fuerte bajada ante la esperanza de que la guerra termine definitivamente y el estrecho de Hormuz, por el que pasaba, recordemos, el 20% del petróleo mundial, pueda reabrirse. También optimismo en las bolsas, con subidas de más del 3% en el principal índice de Japón.
17: Lo ampliamos enseguida.
25: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar y empiezas a escuchar más? ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep. La libertad te está esperando.
26: En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Y muy de cantarle a la vida muy fuerte también.
27: ¡Faltas en el aire!
26: Te lo he dicho, muy fuerte. Venga, acompáñame que sé que esta parte te la sabes.
27: ¡Gloria, gloria!
26: Ya sabía yo que te la conocías bien. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
28: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
29: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
28: Hazte mutuero.
29: Condiciones en Mutua.es.
0: Cuidarse por dentro se nota por fuera. Revidox ADN, antiedad triple acción, resveratrol, vitamina C y zinc. Protege tus células y devuelve firmeza a tu piel. Hasta el 18 de julio, compra dos y llévate una experiencia de regalo asegurada.
2: Revidox ADN tenía que ser de Kern Pharma. Revidoxadn.com.
3: Me gusta mi trabajo nuevo, pero ¿me gustará igual de aquí a 45 años? Eso son muchas hojas de cálculo. Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus planes de pensiones, seguros de ahorro, fondos de inversión y seguros de vida que se adaptan a tu perfil, para que estés muy seguro de lo que te hace sentir inseguro. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
4: En El Corte Inglés pensamos en ti cada día. Por eso, bajamos los precios en más de 1.300 productos de tu cesta de la compra para hacerte la vida más fácil. Y para que puedas contar con la calidad y variedad que más te gusta. Para que comprar mejor te cueste menos en tu día a día. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant. Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
4: Bon dia, és dilluns, és 25 de maig. Sense la regulació dels lloguers a Barcelona, avui els llogaters pagarien al voltant de 200 euros més de mitjana.
5: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada.
6: Hem aconseguit també una davallada del lloguer de temporada. Comencem a detectar que la demanda, diguem, especulativa ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
4: Ho diu un estudi de l'Ajuntament que també treu pit d'haver aconseguit reduir l'interès dels inversors en els pisos de la ciutat. Ara ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. I el primer, el trànsit. Vicenç Llorca, des del RAC, on hem de tenir paciència.
7: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns amb circulació força fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. Tot i així, la C-17 i l'AP-7 circulen amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, l'AP-7 té un carril tallat en sentit sud que deixa 5 quilòmetres de retenció. A Roda de Barà, l'AP-7 també circula amb només un carril obert en sentit sud a causa d'un accident que deixa unes cues d'uns 4 quilòmetres. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: El segon imprescindible, el transport públic. De moment sense incidències i el tercer al temps. Sense canvis, sol i calor, Jordi Carbó.
8: Sol i calor, és a dir, temps propi de l'estiu, és el que ens espera per avui i tota la setmana. D'omen, ara mateix, tenim 19 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 15 a Lleida, també a Girona. El sol lluirà en tot moment, no hi haurà núvols destacables, la temperatura pujarà ràpidament, passarem dels 25 graus arran de costa, al voltant dels 30, tot el prelitoral, a l'interior i a les valls del Pirineu. Les més altes, al Pla de Lleida, la Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre, màximes properes als 35 graus. A la tarda i fins a primeres hores de la nit, la marinada bufarà de moderada a forta.
4: Els contractes de lloguer a Barcelona costarien al voltant de 200 euros més de mitjana sense el topall del preu. És el que diu un informe de l'Observatori d'Habitatge de Barcelona. La regulació ha aconseguit moderar el cost de viure a la ciutat i ha millorat molt la capacitat d'assumir-lo amb els salaris actuals. Ferran Dalmau, bon dia.
9: Bon dia, Gisela. El preu mitjà dels lloguers a finals de 2025 ha estat de 1.161 euros. Segons l'informe elaborat per l'Observatori d'Habitatge, si no s'hagués posat aquesta regulació, ara pagaríem entre 1.300 i 1.400 euros de mitjana, és a dir, uns 150 o 250 euros més. I, a més, s'han frenat el nombre de contractes nous de lloguer de temporada. Són bones notícies, diu el comissionat d'habitatge de la ciutat, Joan Ramon Riera.
5: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada.
6: Hem aconseguit també recentment, o podem dir, una davallada del lloguer de temporada o dels nous contractes de lloguer de temporada, i això és molt recent i estem amatents a veure quina evolució tindrà en el futur.
9: De fet, el ritme, l'últim trimestre de lloguers de temporada, eren 1.000 contractes nous al mes, ara són uns 400 al mes. Hem passat del 14% dels nous contractes al 28% del total.
4: En paral·lel, la compra d'edificis sencers per especular també ha baixat per primera vegada en els últims 3 anys i ho ha fet en un 30%. L'Ajuntament treu pit d'està aconseguint desincentivar els fons d'inversió.
9: Els blocs sencers són l'objectiu principal dels fons perquè és la manera més fàcil de treure un rendiment elevat amb una sola compra. L'any passat se'n van comprar 149 a Barcelona. És un descens del 31% respecte a l'any anterior. El comissionat d'habitatge diu que és un fre important als inversors.
6: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
9: Des de 2022, les compres d'edificis sencers no paraven de créixer. Ara s'ha revertit aquesta tendència.
4: Quan enviem un missatge a algú a un altre continent, mirem un vídeo YouTube o una sèrie a Netflix, la informació no arriba al nostre mòbil per art de màgia. Si les dades estan emmagatzemades a un país llunyà o a un altre continent, el més probable és que arribin a través d'un cable submarí de fibra òptica. De fet, el 98% del trànsit d'internet circula per sota dels oceans i a Catalunya Sant Adrià del Besòs és un punt important.
9: Sí, perquè allà hi arriben dos cables internacionals. Aquests cables s'enterren al fons marí amb grans vaixells que els van desenrotllant i, en contra del que es pot pensar, són fils de molt poc gruix.
4: Més detalls, Pol Valero.
1: A la Barcelona Cable Landing Station, inaugurada el 2022, hi arriba un dels cables més llargs del món, de 45.000 quilòmetres. Surt de Barcelona, travessa el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta a l'Àfrica, puja per les Canàries i acaba a Anglaterra. L'altre que hi ha connecta amb Marsella i Gènova. Per l'any vinent s'espera que també aterri a l'estació el cable Medusa, que serà el més llarg de la Mediterrània.
10: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
1: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrics Telecom, que gestiona l'estació.
4: Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a què diuen els diaris. El periòdico recull en portada els dos anys seguits de turbulències a les grans empreses familiars catalanes.
9: Just després de les novetats el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, però també de l'acord fallit que Puig va intentar per fusionar-se amb Estée Lauder. I recorda el diari que també Grifols ha tingut en els darrers anys problemes després que l'auditora Gotham l'acusés de falsejar els seus números. A més, també cita els problemes de Celsa, Freixenet i Pronòvies.
4: I a La Vanguardia parlen dels joves que pateixen un llim legal.
9: Expliquen el cas de dos joves immigrants que, segons el seu passaport, són menors d'edat i, per tant, com que no tenen un adult que els acompanyi, no poden optar a la regularització extraordinària de migrants. Però resulta que les proves d'edat biomèdiques mostren que en realitat són majors d'edat i que els seus papers tenen errors. Per tant, en realitat, haurien de tenir dret a aquesta regularització.
4: Són les 8:27.
11: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold, i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
12: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
13: I què?
12: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
13: Oh.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
15: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
16: La gafa amb Marta Torrejón, les dues capitanes d'aquest equip. El cel! El cel d'or!
4: El Barça femení, que celebra davant de 10.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina la quarta Champions de la seva història i els altres tres títols aconseguits aquesta temporada.
9: Les jugadores van arribar a l'Avinguda Maria Cristina ja embalades de la festa a Oslo, la que més, Quica Nazaret.
17: No he tenido tiempo para pensar, no he dormido aún 10 minutos. No ha sido la festa más loca, pero igual ha sido la más especial.
9: I orgulloses de com han aconseguit les quatre Champions i els quatre títols d'aquesta temporada, com la capitana Irene Paredes.
18: Especial también, pues bueno, por las dudas que había fuera del vestuario a principio de temporada. Nosotros lo teníamos muy claro. Aún así ha sido un camino largo y duro.
9: Entre els 10.000 aficionats que s'hi van congregar, moltes veus demanant a l'Alexia que no marxi. Dalt d'aquest escenari no van faltar els quatre trofeus, la Supercopa, la Lliga, la Copa i la Champions.

0: I a Barcelona avui arriba la rumba flamenca de Los Chunguitos.
1: A les 7 de la tarda seran a la sala Ras Matàs, al Poble Nou, on els de Vallecas hi cantaran cançons com Me quedo contigo, que estem sentint. Pues me la...

Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts a les 12. Arrenquem, comencem. Nou migdia central. Som dilluns 25 de maig, un nou dilluns de calor, i és que hores d'ara tenim ja, 28 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. Per tant, una nova setmana de molta calor. Els explico què és el que hem preparat en aquest migdia central d'avui dilluns. Ja saben que tots els dilluns en aquest migdia central el que fem nosaltres és conèixer una personalitat de casa nostra. Avui, en aquest cas, ens en anem al món de l'aigua. I per què? Doncs perquè la nostra convidada d'avui és la Montse Gomari. Ella, de moment, encara neda, és nedadora màster, va estar a punt d'anar als Jocs Olímpics, se'n va anar als Estats Units a nedar i a estudiar, va tornar, va deixar la natació, ara torna a nedar, ha estat presidenta del Club Natació Manresa. Avui, doncs, la coneixerem en profunditat. Avui tindrem en aquest migdia central, com dèiem, a la Montse Gomari. I també ja saben que tots els migdies centrals nosaltres, un cop cada 15 dies, ens anem fins a la U Manresa FUB. Avui nosaltres, en aquest cas, ens anirem fins allà i volem parlar dels estudiants d'ADE. En aquest cas, volem parlar d'un equip de grau d'ADE que ha guanyat un premi molt important i que es pot convertir el seu projecte en realitat i que els portarà aquest estiu a la Gran Bretanya. En parlarem avui en aquest migdia central.

Abans d'entrar en matèria, anem a fer un petit repàs de les notícies d'actualitat d'aquesta jornada. Ho han escoltat en els nostres companys de la cadena SER. Ha estat un cap de setmana tràgic a les carreteres d'arreu, però especialment també a la Catalunya Central. Dissabte al matí es va produir un accident a Manresa entre una motocicleta i un vehicle a la ronda de la capital del Bages, a la incorporació del parc de l'Agulla per la C-55 en direcció a Sant Suïjoan. Es va produir, com dèiem, aquest accident el van protagonitzar una moto i un vehicle. El conductor de la moto va resultar ferit crític i ha mort aquest cap de setmana. Aquest, però, no ha estat l'únic accident mortal de les carreteres de la Catalunya Central, i és que també divendres una persona, un altre motorista, va morir a la comarca d'Osona, i ahir a la comarca de l'Anoia dues persones van perdre la vida a l'A2.

I cap de setmana de molta calor, però de moltíssima gent també a l'Expo Bages, que ha omplert de nou i per segona vegada consecutiva la zona universitària de Manresa.

0: I ens anem a la ciutat de Manresa perquè l'Ajuntament de la capital del Bages ha destinarà 2,5 milions d'euros a la millora de l'espai públic, la inversió més alta de la seva història. L'Ajuntament de Manresa ha anunciat, doncs, la inversió de tots aquests diners a la capital del Bages. Una xifra que rècord que supera en 1 milió d'euros la de l'any passat i que representa la inversió més alta feta mai en aquest àmbit per part del consistori manresà.
1: En la presentació del Pla de Millora de l'Espai Públic durant el 2026, l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, ha reivindicat la importància de mantenir una ciutat endreçada o de cuidar els espais quotidians que utilitzen els veïns.
2: Jo crec que es va fer una aposta molt decidida al seu dia per tenir ben present que el manteniment era molt important. I des que es va prendre aquesta decisió no hi ha hagut cap govern, ni de l'alcalde Junent, ni de cap dels dos meus, en què haguem decidit minimitzar aquesta aportació. Al revés, que el que hem fet és augmentar-la, perquè és importantíssim. I per tant, aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic.
1: El pla de millores es va impulsar ara fa una dècada, després d'anys amb poca inversió en manteniment urbà. Pel que fa a les actuacions previstes per aquest 2026, el consistori destinarà 1 milió d'euros a la millora de voreres, espais de vianants iguals amb 25 punts a la ciutat, el doble que l'any passat.
3: Aquest govern ha apostat per fer aquestes actuacions més grans, perquè llavors ja tens una vorera que ja et compleix accessibilitat, també et compleix la sostenibilitat, perquè amb el tema del canvi climàtic hem de posar arbrats a l'espai públic per tenir espais que pel clima tu puguis passar per sota dels arbres i tinguis ombra.
1: També es pavimentaran 11 trams de calçada amb una inversió de 600.000 euros. Les obres es concentraran principalment durant els mesos d'estiu per minimitzar les afectacions a la mobilitat. El pla també inclou una partida de 240.000 euros per renovar i millorar parcs infantils. A més, per tercer any consecutiu, l'Ajuntament mantindrà un contracte extern de 500.000 d'euros per reforçar la feina de la brigada municipal i agilitzar la resposta davant incidències i treballs de manteniment a la via pública.

0: I clam dels pagesos i els ecologistes aquest cap de setmana a Vic contra la instal·lació de renovables en extensions ramaderes. Moviments ecologistes i col·lectius de la pagesia de la Catalunya Central han començat una mobilització contra el Pla Territorial per a la implementació de les energies renovables, el Plater. La protesta celebrada aquest diumenge a Vic ha plegat entitats d'Osona, Lluçanès, el Moianès i el Bages sota la coordinadora Eix en Lluita. Els manifestants denuncien que el projecte s'ha elaborat d'esquena al territori i alerten que afavoreix les grans energètiques en detriment de la pagesia i la sobirania alimentària. Des d'Unió de Pagesos adverteixen que la implantació massiva de plaques fotovoltaiques pot posar en perill la viabilitat de moltes explotacions agrícoles.
1: Aquí està en perill la nostra activitat i el nostre futur amb el Plater. Vull dir, ens volen ocupar un pilot d'hectàrees que estem utilitzant per produir aliments i això fa perill doncs, a la viabilitat de moltes explotacions, amb els pagesos hauran de tancar la seva activitat perquè no tindran suficientment terra doncs, per als seus animals.
0: I ens anem ara a la informació esportiva i és que el Baxi Manresa va guanyar aquest cap de setmana, dissabte al vespre, contra el Dreamland Gran Canària.
2: El conjunt de Diego Campo va sortir molt endollat i va dominar bona part del partit a les Palmes. Tot i un primer quart igualat, el Baxi ja marxava al descans amb avantatge de 35 a 42. A la represa, els manresans van trencar el duel amb un gran encert exterior. Tres triples consecutius de Dani Pérez, Reyes i Brooks van disparar la diferència davant un Gran Canària molt erràtic des de la línia de 3. Els albages van arribar a guanyar de 18 punts gràcies també a la intensitat defensiva i al control del rebot ofensiu. Tot i l'intent final de reacció dels canaris, el Baxi es va mostrar sòlid en els minuts decisius. Un dels noms propis del partit va ser Emmanuel Cao, que va batre el rècord d'esmaixades del club a la Lliga amb la número 48, superant Harper Williams. També va destacar Dani Pérez, clau en la direcció i en el tir exterior. Amb aquesta victòria, el Baxi Manresa assegura com a mínim l'onzena posició i arribarà amb opcions de ser desè a l'última jornada. Això sí, necessitarà guanyar divendres al Reial Madrid al Nou Congost, una fita que no aconsegueix des de fa 28 anys i esperar una derrota del Breogán. L'últim partit de la temporada serà aquest divendres a les 6 de la tarda al Nou Congost davant del líder de la Lliga Endesa, el Reial Madrid de bàsquet.
0: I dels titulars de la jornada, les portades, ens anem amb el que publica l'edició digital del diari Regió 7. Com serà la visita del Papa a Montserrat, proximitat amb els fidels en el camí a la Basílica? Aquest és el titular de portada del diari Regió 7. La CGT exigeix transparència sobre la destinació final del cartró recollit al centre històric de Manresa. Ens n'anem a l'Equip Berguedà. Cap de setmana històric al pavelló de Berga, el cadet A del Humboldt Berga juga la final a 4 per guanyar la primera catalana. El Nació Digital Solsona, Olius Groc es proclama campió de la 17a Lliga de Bitlles de la comarca del Solsonès. I l'Infonoia.cat destaca 4 detinguts per cultivar unes 3.300 plantes de marihuana a Sant Esteve Sarrovires i també Piera. De fet, poques novetats meteorològiques ens porta la jornada d'avui, d'aquest divendres 25 de maig, més enllà de la calor que farà avui i els propers dies. Les màximes que han continuat altes, i que mínimes porta volem dir que han continuat altes, avui ens hem llevat amb 10 graus de temperatura a Manresa, Igualada, 11 a Vic de mínima i 15 i 12 a Solsona i Berga, respectivament. Com dèiem, les protagonistes d'aquests dies seran la calor, i és que tindrem molta calor. Hores ara quasi bé ja voregem aquesta hora a les 12 del migdia els 30 graus de temperatura i avui s'esperen màximes de fins a 32 graus de temperatura a la Catalunya Central, i és que el panorama d'aquesta setmana és sol i calor, i a partir de calor i a partir de dimecres encara temperatures doncs, que podrien superar els 35 graus de temperatura a la Catalunya Central. Comencem.
3: Migdia Central.
4: El cap li girava.
5: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
4: Doncs
3: Sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Factorenergia.cat.
3: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: A l'UPC Manresa, el teu futur comença avui. Informa't dels nostres estudis i de la preinscripció universitària a manresa.upc.ed. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 6173 de Manresa i al 93-877-7200. UPC Manresa, la millor decisió de la teva vida. Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la Unitat de Memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
7: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
8: Migdia Central, Eli Pagant,

0: La nostra convidada d'avui és una figura destacada de l'esport manresà de casa nostra, exnadadora d'elit i internacional amb la selecció espanyola, brilla també en l'etapa màster amb títols mundials i europeus. Primera dona presidenta del Club Natació Manresa, ha liderat la transformació i consolidació d'aquesta entitat, combinant aquesta responsabilitat amb una sòlida carrera professional en l'àmbit empresarial. Avui, qui ens acompanya en aquest programa és la Montse Gomariz, a qui li donem la benvinguda. Montse, què tal? Gràcies per ser avui aquí.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres per invitar-me a venir.
0: La idea és repassar trajectòria. Segurament no tindrem temps de tot, però intentarem doncs, repassar la trajectòria professional, esportiva, també doncs, de la Montse Gomariz, també com has hagut de combinar tot. Però clar, comencem pel començament. Manresana, Montse.
1: Bueno, manresana i Sant Vicentina.
0: Uh-huh. Vas néixer a Sant Vicenç, llavors.
1: Sí, vaig néixer a Sant Vicenç. Vull dir, vaig anar a l'escola a Sant Vicenç, perquè llavors era EGB, i fins que vaig acabar l'EGB. I una vegada vaig acabar l'EGB, doncs ja vaig ser el salt cap a Manresa.
0: Però vivíeu a Sant Vicenç?
1: Vam viure a Sant Vicenç, sí, perquè el pare també, durant molts anys, també va estar vinculat molt amb l'Ajuntament i amb una entitat del poble. Llavors, vull dir, sempre hem tingut arrels a Sant Vicenç.
0: I com recordes aquelles parts de la infantesa doncs, a Sant Vicenç, Montse?
1: Doncs mira, la veritat és que anava a les Dominiques en aquella època i res, i tenia el pare que va entrar a l'Ajuntament de Sant Vicenç i va entrar de regidor d'esports i llavors pues, bueno, potser per això pues, va ser com va ser el primer pas cap al món aquàtic, perquè jo no em volia ni tirar l'aigua, o sigui, jo tenia fòbia a l'aigua, anàvem a la piscina de Sant Vicenç, em posaven a fer cursets i començava a donar voltes per la piscina i m'havien d'agafar per tirar-me l'aigua, fins al punt de vomitar. Llavors, allò que van dir, pues, deixem-la, i ja quan volien aprendre, i bueno, llavors, a poc a poc, pues, ja vaig entrar en aquest món, i ja em va començar a agradar més l'aigua, i així, i res, i llavors, un dia, doncs, estava allà, que anàvem a l'estiu a la piscina de Sant Vicenç, i en aquella època es nedava, i segueix fent-se actualment, el torneig Bages de natació de la comarca, i el meu pare doncs, parlava amb el que era l'entrenador d'aquell moment del Club Natació Castellet, que era el Marcelí Massafret, que el seu pare va ser durant molts anys l'alcalde també de Sant Vicenç. Ostres, necessitem algú més per nedar, no sé què. I si li dius a la teva filla, ai, no, que no voldrà pas, que no sé què. I total, que a mi em van dir, diu, va, t'has de tirar a nedar avui. I jo dic, jo? I diu, sí. Diu, has de fer 25 metres. Crol. I vaig dir, ostres, dic, però si no sé. I imagina't com són les coses, que no sabia ni què era el crol, ni què era la braça. Tot el que em vaig tirar a nedar 25 metres i no vaig fer crol, que vaig fer braça. Vull dir que tot superrealista, perquè va ser com... I van dir, però havies de fer crol? I dic, pues que jo no sé ni el que és una cosa ni l'altra. I així va començar la meva primera competició en el món aquàtic, com si diguéssim, per entendre'ns.
0: I d'aquí ja...
1: I d'aquí, doncs, els primers anys al Castellet i després ja ve la meva fase molt poc amb el Castellet perquè, bueno, desafortunadament, doncs, clar, ells també tenien només la piscina d'estiu i en aquella època encara no pujaven a Manresa i llavors doncs, jo de seguida doncs, ja vaig anar...
0: Home, una gran tradició també, el del Club Natació de Castellet, també.
1: Moltíssima, de tota la vida i el sacrifici que fan de pujar tots els... els dimarts, dijous, a Manresa, a l'hora que pugen i les hores d'entreno que fan i tot, la veritat que sí. O sigui, la veritat
0: és
1: que...
0: Per la gent que no ho sap, clar, evidentment, ells tenen la piscina a l'aire lliure i llavors els nens o nenes que han de venir a nedar, doncs han de venir això, venir
1: correcte.
0: Els vespres, no? Em sembla que
1: sí,
0: és...
1: Sí, sí, a partir de les 7:30, 8 de la tarda
0: sí,
1: és quan venen a la piscina.
0: Sí, quan venen cap aquí, doncs, a la piscina.
1: Sí, pugen de Sant Vicenç i són petits, eh, alguns, sí. I arriben a les 10 i a les 11 a casa.
0: Per vull això, dir per
1: que,
0: això.
1: Que també és un, bueno, no sé, una gran tradició que hi ha a Sant Vicenç, sí, sí.
0: I si llavors, com eres de petitona? Eres una nena allò molt introvertida, extrovertida?
1: No, o sigui, tant nedava com corria, perquè en aquella època també corria jo. O sigui, feia les dues coses. O sigui, he sempre sigut com molt inquieta i fins al punt que la primera vegada que vaig anar a una competició internacional vaig anar amb tenis taula, vaig anar amb ping-pong. O sigui, tenia 12 anys i em van portar i em van seleccionar amb tenis taula. Vam anar a Alemanya amb el Consell Esportiu del Bages, sí, sí. I en aquella època vam fer una competició i em van portar a jugar a tenis taula a Alemanya amb 12 anys.
0: Ma, llavors vol dir que se't dona bé, Montse, no?
2: Sí.
0: Hi ha qui se li dona més malament i hi ha qui se li dona
1: jo,
0: més bé.
1: A mi, sincerament, dibuixar sóc superdolenta, sóc de les cares de la d'això i ja està, o cantar, millor que no canti, perquè si no, no plou, o sigui, al contrari, però el món de l'esport sempre m'ha agradat tant fer-lo com veure'l. Vull dir, som el forofa del Barça, no cal enganyar-nos. Si Déu vol, l'any que ve farà 50 anys que soc sòcia del Barça. Hi ha tradició a casa també amb el tema del Barça, vull dir que ho portem bastant a dintre, perquè també ho portem pues, des de molt petitona. O sigui que... Llavors, el món de l'esport, sí, sempre m'ha agradat i sempre hi ha hagut molta tradició a casa i la veritat és que, ja et dic, quan fins als 16 anys vaig compaginar el que era l'atletisme amb la natació. I fins que, bueno, al final vaig tenir que d'encantar-me per una cosa perquè ja el grau d'entrenament que necessitava era molt més elevat i la veritat és que el que em va emportar va ser les amistats. Al final diuen que no pesa, però pesa.
0: És a dir, no? Cap on va anar l'ex?
1: Sí, al final pesa.
0: Sí que és veritat.
1: Perquè,
0: sí.
1: D'alguna manera, pues, el caliu que teníem aquí al club, aquí a Manresa, doncs em va fer tirar cap a la natació, per entendre'ns.
0: I aquella època, quan vas començar, suposo que no, segurament no t'haguessis imaginat, no? Arribar on has arribat de jove i també doncs, ara, en la categoria en màster, que també en parlarem.
1: No, perquè la veritat és que jo ho feia, però tampoc no... pujava aquí a Manresa a l'institut al principi i anava a entrenar els migdies i després a les tardes, però feia el que podia. I també és cert que no em canviaven com a nedadora del club, perquè llavors ara encara ho fan, però jo no igual. O dels cavallets, dels colors,
0: sí.
1: Que tots teníem aquí el nostre banyador, que anaven ficant els cavallets, que cada vegada pesava més allò de plàstic, i anaven posant-ho, i no em posaven el negre i sempre estava el marron, perquè no feia bé la patada de braça. I llavors tothom ja eren nedadors, i jo seguia, i vaig, però per favor, ja, no sé què puc fer. I al final pues, vam veure que amb altres estils era bona i que ja podia començar a competir, i en Pau Descant i l'Albert Canal va dir que em passessin ja amb el club, amb els de la meva categoria en aquell moment, que érem infantils, si no recordo malament.
0: Cap a tot això compaginat amb els estudis, perquè no? Tu estudies, no? I fas...
1: Sí, sí. I anava a les Domèniques de Sant Vicenç i tenia molts conflictes amb les Domèniques. Si em veuen, que no ho tinguin en compte, però era veritat. O sigui, em seleccionaven o havia d'anar a una competició i anàvem uns campionats de Catalunya, d'Espanya, havia d'entrenar i, clar, potser deia, pues haig de marxar. I, clar, les germanes en aquella època no ho entenien. I amb els meus pares havien tingut unes trifulques impressionants. O sigui, no ho acabaven d'entendre.
0: No és com ara, eh?
1: No,
0: ara
1: això
0: ara
1: dic,
0: és molt més fàcil.
1: Per això,
0: tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, no, en aquella època no, eh?
0: I no sé si sent noia encara era pitjor.
1: Sí, sí, a més, eren totes noies. En aquella època tot eren noies a les Domèniques, no hi havia, no era mixta. I la veritat que sí, que quan ja marxava i tornava i li dèiem que em fiquin l'examen un altre dia, però és que no vol deixar de fer això. Era com, havies d'escollir o estudiar o fer esport. I jo no volia, jo volia fer les dues coses. I va ser bastant, bastant difícil, la veritat.
0: I si, no sé, t'haguessin demanat de petita, què volies ser? Tu creus que haguessis demanat ja, per exemple, ser esportista d'elit?
1: Ostres, no ho sé. Ara, que ha passat el temps i tot, dono gràcies d'haver fet tot el que he fet. La veritat és que sí, perquè la disciplina que tinc, fins al dia d'avui, també la dono gràcies a tot el que he viscut amb la meva infantesa, la meva joventut, perquè m'ha fet ser molt disciplinada amb tot el que faig, perquè si no, no arribava a tot.
0: Uh-huh. Jo no hi entenc gaire d'aigua, eh? Llavors, clar, deies papallona, és a dir, quina seria doncs, la teva especialitat, Montse?
1: La meva especialitat, vaig començar sent escanista, però... com que em van donar la beca per anar al que li dèiem en aquell moment la LLOR, que era el primer centre d'alt rendiment que fèiem per nedadors, només per nedadors, allà vaig començar a entrenar en sèrio. Jo entrenava aquí, però no les hores que vaig començar a entrenar allà.
0: Era com un centre d'alt rendiment, sí, com el de Sant Cugat?
1: Era l'anterior.
0: L'anterior.
1: L'anterior, o sigui, però només per natació, uh-huh, perquè el centre d'alt rendiment de Sant Cugat és per tot tipus d'esport, uh-huh, i la Blume. Però nosaltres vam començar allà només amb natació. I t'agafaven això, quan començaves a l'època aquella, el BUP, i començaves llavors. I quan la vaig entrar amb 15 anys. Amb 15 anys em van donar la beca, i tot i encara no tenia bones marques, perquè era quan començàvem, però em van veure possibilitats, i em van donar la beca per anar allà, interna. Llavors, ja amb 15 anys vaig marxar de casa, per poder compaginar les dues coses, i poder estudiar i poder entrenar.
0: I llavors on estudiaves?
1: Allà mateix.
0: Allà, tu?
1: Allà, a l'escola es diu Llor, i està a Sant Boi, del uh-huh, Llobregat, i allà vam començar pues, a entrenar i a estudiar, i dormíem allà també i tot. Estàvem interns.
0: Que llavors suposo que tot això fa que puguis compaginar bé les,
1: sí,
0: dues coses, no?
1: La veritat és que ja està adaptat a poder entrenar i a poder estudiar, que és l'única manera, perquè si no era molt complicat. I llavors d'allà sí que ja es va plantejar tot el tema del centre del rendiment, i el primer any ens van portar a la Blume, perquè encara no estava acabat el centre del rendiment. I vam passar de la Llor ja a la Blume, a Esplugues, i d'allà al CAR, i vam ser la primera generació que vam estrenar el CAR. Vull dir, puc dir que vaig estrenar una habitació, per entendre'ns. Per entendre'ns va ser així mateix. I d'allà ja ens vam portar al CAR, i allà sí que ja estava tot adaptat a nosaltres. El que passa, clar, era els inicis, no és com ara, que allò ara és un centre de tecnificació. En aquella època doncs, era el que hi havia en aquell moment. I havia menys, bueno, teníem una piscina només, estàvem dividits entre la Blume i el CAR, perquè encara tots els esports no hi podien ser, com ara que també hi ha gent que està a la Blume, i vam començar allà. La veritat és que vam ser la primera generació, o sigui, allà. I allà doncs, vaig acabar fins al que en aquell moment era el COU.
0: Uh-huh. I deies, i després del COU, clar, perquè tu estudies, què fas?
1: Pues, molt difícil en aquella època aquí, almenys. Estem parlant de més de 30 anys enrere, i hem de pensar que a l'esport era l'esport, vull dir, no, o sigui, i si feies esport havies d'escollir entre estudiar o fer esport, i era molt complicat. I començar una carrera universitària aquí ja era molt difícil poder estar en un nivell igual que amb el CAR, o sigui, i llavors va ser quan, bueno, posant-nos sobre la taula amb els meus pares i tot, bé, se'ns va obrir una possibilitat de poder anar a estudiar als Estats Units, que aquella època era molt difícil. Ara en donen moltes més de beques que en aquell moment. En aquell moment era molt complicat. A més, no hi havia tota la tecnologia que hi ha ara. Llavors, va haver-hi aquesta possibilitat. En aquella època, suposo que qui sap d'aquest món se'n recorda perfectament del Martín López Zubero i del David López Zubero, esportistes d'elit i campions olímpics. I llavors, a través del David López Zubero, amb els meus pares, vam veure la possibilitat de que pogués anar als Estats Units i pogués seguir fent les dues coses. Uh-huh. I, bueno, i aquí...
0: I què tal?
1: Doncs la veritat, per mi va ser una gran experiència, però al principi va ser molt dur. Primer, l'anglès d'aquella època no és el d'ara. Vas allà que no entens res pràcticament, perquè no coneixes res. I a sobre...
0: Solen què, 18, 19 anys?
1: 19 anys. 19 anys. Llavors, clar, arribes allà, és sobre... t'ho diuen tot en anglès, els entrenos. Arribo allà i el meu entrenador té un accent que no l'entenc de res, perquè el entrenador que tenia en aquell principi era del sud dels Estats Units, de Georgia, i parlava com si diguéssim com andalús, per entendre'ns, per explicar una mica. I tu dius, mare meva, aquest accent no entenc res. I en canvi, amb el David, quan parlava anglès, a mi l'entenia bastant ben cara. Què feia? Em ficava l'última al carril i
0: esperaves a què feien els altres.
1: A què feien els altres. Fins que, gràcies a Déu, va venir una noia que era mexicana i es van fer mal amigues perquè, com que jo no entenia res, li deia, por favor, tradúceme. Tradúceme porque es que no m'entero, es que no m'entero. I així va passar. Va passar fins que també em vaig tenir que examinar, vaig preparar-me pel TOEFL, i sí que és cert que en aquella època només et podies comunicar per carta i per cobre revertit. Trucava als meus pares un cop a la setmana i els hi deia... acceptant aquesta llamada, no sé què, tal i qual, i era així com vivia, i super sola, no coneixia ningú, a l'altra punta del món, i sense comunicació, no com ara, que ara fas
0: una videotrucada
1: cada dos segons i estàs al dia, allà no. I cartes manuscrites totes, les úniques coses que hi havia en aquella època. No hi havia res més, no hi havia ni ordenadors, perquè estàvem amb els MCD, sí, els dos aquests, bueno, no sé, i res. I llavors doncs, va ser així una mica els meus inicis allà, fins que vaig dir, o aprenc anglès bé o me'n torno a Barcelona perquè no puc estar d'aquesta manera. I, bueno, i cada dia m'apuntava tot, una cara a l'altra, fins que em vaig examinar del TOEFL i llavors pues, ja vaig poder entrar a la universitat.
0: I què vas estudiar? Què estudies?
1: El que diem aquí ADE, per entendre'ns, però no és ben bé igual, perquè allà és una mica diferent, perquè els primers 2 anys són com comuns per tota qualsevol de les carreres, són unes assignatures comunes, i llavors els altres 2 anys són com les especialitats, i llavors pots fer una especialitat en concret. I jo vaig fer, doncs, el que li diuen, un Bachelor's in Business Administration, que seria com un ADE, però a més vaig poder fer un cursos més, perquè a la meva especialització doncs, podies agafar uns crèdits especials i vaig fer amb Human Resources, amb Recursos Humans. Uh-huh. I això és el que en un principi vaig estudiar allà, a Estats Units, compaginant les dues coses. Vaig estar, doncs això, no? Al principi al Broward Community College per fer els bàsics i després ja vaig passar a la Universitat de Miami. I allà vaig compaginar doncs, la natació i amb els estudis. I és veritat que el que et feien allà era, si no tenies bones notes, no et renovaven la beca. Per tant, clar, jo estudiava doncs, political science, ciències polítiques americanes, que no sabia massa, i coses de law, d'abogacia també d'allà, que també em costaven més, i llavors doncs, per les tardes doncs, anava sempre a repàs per poder-me treure les assignatures amb bona nota i que el grau no em baixés. Montse,
0: no?
1: I que el grau no em baixés per poder fer les dues coses, perquè era molt exigents. I llavors a sobre havies d'anar a les competicions i havies d'estar i rendir amb el que ells et demanaven.
0: Tornes. Tornes cap aquí?
1: Torno cap aquí. Quan acabo la carrera, però vull fer un incís aquí. Els meus pares pues, em van venir a visitar diverses vegades, perquè també era molt complicat, no és com ara. I allà, pues, a la Universitat de Miami, passa el temps i després ja de portar quasi 4 anys a... Sí, a Estats Units, a la universitat, bueno, a Miami, conec el que és actualment el meu marit.
0: Ah, mira.
1: Llavors, per això volia fer aquest incís.
0: Bueno, llavors sí, bons records tenim
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, per això, que al final és cert que després d'un temps em pensava que potser em quedaria a viure allà, jo ja tenia la meva vida feta allà, tenia pues, les meves amigues, les meves amistats, que actualment encara les tinc, i jo sempre pensava, pues, els meus pares també m'ho deien, no? Sempre pensava amb la gent que parlaven, ui, haureu d'anar a visitar-la allà, i haureu d'anar allà, i com que és un lloc que el clima és bo per entrenar i tot, doncs ja. I bueno, pues, quan menys m'ho vaig pensar, pues, vaig conèixer el que actualment és el meu marit. I llavors, d'alguna manera, pues, això també em va empènyer després de tornar cap aquí d'alguna manera.
0: Mm-hmm. Parlem dels Jocs Olímpics. Això va ser... Quan va ser?
1: El 1988, a Seul.
0: Com va anar això, Montse? Perquè, clar, vas estar...
1: Una centèsima.
0: Una centèsima, que això per nosaltres és...
1: És que ni respires.
0: Ni respires.
1: Bueno, realment, va ser aquí a Manresa, va ser el que actualment encara es fa de torneig, el trofeu Serra 60 Mans, sí. I que ja em sembla que és la 60a o 66a edició, pues jo la vaig fer en aquella època, cronoelectrònic, 2:17:84, i em donaven 2:17:83. Doncs pues clar, és que van dir res. I llavors, doncs, van dir que sí, la Federació Espanyola, van dir, pues, la portem, perquè és que amb aquesta marca. I què em passava? Que ho seguia nedant i llavors em posava més nerviosa i no em sortia la marca. I no em sortia. I al final van dir, pues, res, pues, la portem. Ja no hi ha problema i la portem. Vam anar al Corte Inglés, em van fer el tratge, vam fer el tratge d'Espanya i tot. I quan es van acabar els d'Espanya i faltaven 15 dies per marxar ja, que ja ho teníem tot a punt, me n'enterro per a l'agència... EFO, uh-huh. De que no em porten. Presenten la llista allà i no surto ni jo i una altra persona i ja que em diuen que no em porten. I bueno, drama.
0: Clar, com va ser això? Devia ser molt complicat, Montse, no?
1: Home, la veritat sí, no. Em fa riure perquè dius, bueno, saps allò que dius, t'ho prens d'una altra manera ara, no? Però sí, la veritat és que va ser molt dur, perquè ja havia fet la idea, estava entrenant per això i al final, pues, que t'ho diguin 15 dies abans és molt complicat de pair, amb aquella edat, amb 18 anys, vull dir, encara el cap no va igual que el cos. I llavors sí, va ser complicat, la veritat que sí, va ser complicat. I a banda d'això em van dir, no et portem, però és que ara volem que vagis a la competició internacional de no sé on, d'Itàlia, i em vaig anar en rotund, vaig dir, no, o sigui, jo no vaig enlloc. O sigui, vosaltres no m'ho vull portar aquí, doncs jo ara no vaig enlloc. I sí que la veritat que em va costar molt de pair, molt, moltíssim.
0: Que encara algú podia haver dit, penjo, no? És a dir, com si fos un futbolista, penjo sí. Les botes, ho deixo. Tu te'n vas anar als Estats Units, vas, sí. Tenies la beca, no?
1: Sí, que i en el 92, que tenia la pròxima oportunitat, en aquell moment, com que ho feien a Barcelona, era més fàcil perquè no feien per marca. Agafaven les dues primeres classificades i les portaven. I jo vaig quedar tercera.
0: Mala sort, també.
1: Sí, la veritat és que sí. Però, bueno, aquesta, doncs, mira, vaig quedar tercera, o, bueno, és el que ja sí. Està, no? Però l'altra sí, perquè realment, doncs... I, a més, si hagués anat amb la meva marca, em hagués classificat a la sèrie B. O sigui, que hagués quedat, doncs, no sé... no les 8 primeres, però de la 8a a la 16a del món, de les Olimpiades. Vull dir que també hagués estat allà lluitant.
0: Passen els minuts molt ràpid, Montse, aquesta etapa era important parlar-ne, aquesta centèsima dels Jocs Olímpics. La Montse no es casa, té fills, no? I ho deixes, no? Hi ha un moment que dius, he de parar, no? Necessito desvincular-me.
1: Quan vaig tornar dels Estats Units, doncs vaig dir, dic, necessito desconnectar, he lluitat, he estat aquí, he fet tot el que he pogut... I sí, la veritat, ara és una etapa nova i també era tornar cap a casa després de més de 12 anys fora de casa, vivint en internats, doncs torno cap a Manresa.
0: Mm-hmm. Quan llavors et tornes a reenganxar? És a dir, doncs... quan tornes a dir, veig la piscina, veig l'aigua, tinc necessitat, no, de tornar-ho?
1: Bastants quants anys, la veritat és que no vaig tenir la necessitat, no? No feia esport, la veritat, que de fer esport tants anys seguits, vaig deixar de fer esport, em vaig centrar en professionalment, en el tema professional, em vaig casar i vaig tenir 3 fills, i llavors, doncs, arreu dels fills va venir la meva segona etapa,

0: el Genís, que era l'entrenador que hi havia en aquell moment, i part de la direcció d'aquell moment del club, pues, hi havia el Rafa i Rador, que ens coneixien quan érem joves, i em van dir, ostres, pues, clar que sí que els pots portar, i bueno, total que els vaig acabar portant al club. Em els van agafar i els vaig portar al club. I allà van començar tots tres pues, a millorar, i així. I jo què feia? M'anava a les grades i els mirava des de dalt. I una calor horrorosa, que ja sabem què fa a la piscina. Sí. O sigui, que et fregeixes. O sigui, com més dalt estàs, més calor fa. Sí. I un dia em va venir el Gaspar Ventura i em diu, què fas aquí sentada? I jo, pues res, mirar-los. Dic, però per què no tires de l'aigua? I jo, no, deixa, no vull saber res d'aigües, no vull saber res de res. I això, diu, home, diu, amb la calor que fa aquí tot, dic, res. I un altre dia em torno a trobar el Rafa també i em diu el mateix. I jo dic, no sé. I un dia, pues, no sé, vaig dir, pues, va, ostres, no sé, em tiraré. Diu, mira, és que estan els de triatletes, que venen dos dies a la setmana, comença i ho proves, i així. I en aquell moment doncs, hi havia el Caldú, el triatleta, que era el que ho portava, i jo vaig dir, bueno, doncs va, aniré algun dia. Jo què sé, allò que, bueno, perquè tenia tanta calor que vaig dir, ostres, allò que... I vaig començar amb ells. Jo em volia morir el primer dia. Unes agulletes aquí sota. El meu cos, jo estava... O sigui, no era jo. O sigui, allò que dius que vaig dir... I em va dir, bueno, què tal? I dius, no sé si tornaré. Allò que dius, no sé si tornaré. I vaig esperar un parell de dies més perquè em trobava fatal. Allò de cansada d'agulletes. I la setmana següent vaig dir, bueno, va, tornem a provar. I el tornem a provar pues, fins avui, per entendre'ns. Però sí que és cert que va haver un pas allà, no? Vull dir, que llavors quan em van començar a veure entrenar, que ja m'ho vaig començar a prendre una mica més en sèrio, el Genís, que era l'entrenador en aquell moment, em va dir, ja no has d'estar aquí, has d'estar aquí, perquè això ara ja no et serveix de res, em va dir. Dic, home, dic, amb tranquil·litat, dic, no volia posar-me la pressió que havia tingut de jove, ni molt menys perquè tenia altres prioritats a la meva vida, no? La meva família, la feina, unes altres coses. I llavors, en el 2019, doncs, bueno, vaig començar el 17, això, el 2017 vaig tornar, imagina't, des del 95 fins al 2017 van passar més de 20 anys, o sigui, sense tocar aigua i sense fer absolutament res de natació. I el 2017 vaig començar a arrencar una mica, però molt suau, el 2018 una miqueta més, però molt d'això, i el 2019 va ser quan m'entero que es fan els campionats del món, màsters, a Corea. I llavors va ser quan vaig dir, ostres, Corea, dic, Seul.
1: Seul, per treure una espineta, eh?
0: I res, i em vaig preparar, i bueno, i allà vaig quedar campiona del món.
1: Així que, bueno, si més no, eh, això, l'espineta. D'això no ho has parat, continues, eh? Perquè la Montse entrena... Mm.
0: I llavors, a raó d'això, doncs, ja vaig començar a entrenar, perquè al final també, quan ja tenim una edat, sí que és cert que per la ment i el cos sí que és necessari també fer alguna mica d'esport i fer coses d'esport perquè... Qui diu esport, cadascú amb el seu esport, no? Però fer alguna cosa perquè jo crec que és necessari. O sigui, la pressió que tenim actualment per tot arreu que ens arriba, mediàtica, professional, tot, doncs, jo crec que és necessari fer esport. I, bueno, i com que tirar-me l'aigua i nadar és molt dur, doncs sempre m'haig de buscar reptes. I, bueno, hi han anat seguint cada any algun repte i per anar fent coses diferents. I, bueno, fins ara. Els altres anys, doncs, bueno, sí, també he estat allà lluitant als pòdims i tot el que passa que la papallona és molt dura.
1: M'ho imagino, la papallona ha de costar. Ens queden poquets minuts, però clar, arribes també a la presidència, és a dir, del Club Natació.
0: Sí. Bueno, la veritat és que això va ser una miqueta tot inesperat. La veritat sí que és cert que jo, no sé, sempre m'he estimat molt el club, vull dir, sempre l'he portat a dintre, sempre, no sé, no? Vull dir, al final, doncs, no sé, quan vam ser... terceres d'Espanya absolutes, que no hem tornat a ser mai més, pues, orgull, no? Llavors, pues, bueno, pues, hi havia la possibilitat de renovació de presidència, el Lluís Lázaro pues, no volia continuar, i llavors doncs, bueno, ens vam reunir uns quants i vam mirar a veure si podíem presentar-nos, va sortir la candidatura nostra, i bueno, i allà pues, bueno, durant un parell d'anys abans hi havia ajudat una mica pues, per com a club i perquè sempre jo que sé, sempre si pots sumar pues, estàs allà per aportar el que bonament tu pots i coneixes. I llavors, pues, bueno, el 2019 també va ser tot junt, pues, vaig això, vaig entrar com a presidenta de Natació Manresa.
1: Es quedaria res, pocs segons, Montse, és a dir, tu entrenes, tu treballes, no? Déu-n'hi-do, va bé per això, eh? És a dir, suposo que la feina que tens també necessites també aquests moments de...

0: de desconnexió a l'aigua, eh?
1: Sí, la veritat és que hi ha responsabilitat a la feina i llavors, vulguis o no, doncs aquests moments també em fan, potser llavors també brillar d'una altra manera a l'hora de treballar.
0: Doncs a continuar treballant, a continuar nedant i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, Montse.
1: Gràcies a vosaltres i fins la pròxima.
0: Adéu-siau. Adéu-siau.

0: Migdia Central.
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
2: Tuya, tuya.
1: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
2: Sí, tu prima.
3: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
4: ¿Et costa respirar? ¿Tens picor al nas i esternuts constants? Achiu! A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica. Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
5: Molt en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
0: Migdia Central, Eli Pagant.
6: Un grup d'estudiants del grau d'ADE de la Manresa FUP ha estat reconegut a l'IFES 2026 amb Temis, un projecte que combina tecnologia, suport social i tot per combatre les fake news i també els discursos d'odi a la xarxa. Avui nosaltres, en aquest migdia central de Ràdio Manresa, hem convidat a la Mare Teresa Clotet. Ella és professora d'emprenedoria d'aquesta assignatura que s'imparteix en aquesta titulació d'ADE de la Manresa FUP. Maria Teresa, molt bon dia.
7: Bon dia.
6: I gràcies, doncs, per acceptar la nostra invitació. Explica'ns primer de tot, emmarquem, què són aquests premis, què és aquest IFEST?
7: IFEST és una competició que organitzen diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Empresa i Treball, el Departament d'Educació, el Departament de Cultura, el Departament de Recerca i Universitats i el d'Agricultura, Pesca i Ramaderia, amb col·laboració de diferents organitzacions i empreses referents en el món de la innovació. Aquest any eren la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, l'Hospital de la Vall d'Hebron, els Ferrocarrils de la Generalitat, 3CAT, Fundació Telefònica, Veritas, Renfe i Barcelona Music Lab. El que pretén aquesta competició és motivar els joves de Catalunya cap al món de l'emprenedoria. I l'objectiu és que aquestes organitzacions que col·laboren amb el projecte proposen reptes reals, de necessitats reals, i els joves el que han de fer és buscar idees innovadores per resoldre aquests reptes, i en general aquestes solucions innovadores poden acabar constituint una empresa. Si vols, t'explico quin és el repte que vam
6: sí, estimar. Sí, exacte. És a dir, jo que són diferents i llavors vosaltres en veu triar un, representa com va
7: sí.
6: Això?
7: Cada entitat planteja un repte. Sí. Nosaltres, des de l'assignatura d'emprenedoria, el que vam fer és fer grups a classe i cada grup va escollir un repte. Per exemple, doncs, el repte de la Fundació Telefònica era com evitar la distribució de les fake news. O el repte de Veritas era com fer que els joves vagin més en els seus supermercats. O el repte de la Fundació dels Ferrocarrils Catalans era com fer les estacions més agradables en els moments que estan quan la gent s'espera a les estacions. I el de la Renfe era com fer que els trajectes en el tren fossin més agradables. I així diversos reptes. El de TV3 era que els joves miressin més com atraure més els joves. Bueno, cada institució tenia el seu repte. Llavors, cada grup, aplicant la metodologia Design Thinking, doncs vam treballar durant diverses sessions com donar respostes innovadores a aquests reptes. En el cas de les tres noies que han guanyat, La presentació, nosaltres a classe el que vam fer és treballar els reptes i donar resposta als reptes.
6: Tots en general, Maria Teresa, és a dir...
7: Cada grup cal... el seu repte.
6: Sí, sí.
7: Uh-huh. Que havien escollit ells, va haver-hi algun repte repetit, Això ha sigut la primera part de l'assignatura, com buscar respostes innovadores. La segona part de l'assignatura, que és la que està impartint el Marc Bernadí,
6: sí,
7: el que fan és aplicar-ho ja al món empresarial i fer doncs, el projecte d'empresa, el pla financer, i l'objectiu és que ara, el mes de juny, que és quan finalitza l'assignatura, cada grup presentarà el seu projecte empresarial en un jurat, una miqueta com si féssim una ronda de finançament.
6: Uh-huh.
7: Doncs hauran d'explicar el seu projecte i intentar vendre el seu projecte per aconseguir finançament. Aquesta seria una miqueta com hem estructurat l'assignatura d'emprenedoria aquest any.
6: Uh-huh.
7: Els joves tots van fer el seu projecte i haguéssim pogut presentar tots. Realment van fer propostes de molta qualitat, però la presentació en el concurs IFESC era voluntària. Només s'hi van presentar la Clara, l'Aia i la Vidal.
6: Uh-huh.
7: I van anar passant etapes, van arribar doncs, a la semifinal, van fer molt bé la semifinal, van arribar a la final, que va ser molt discutida perquè hi havia projectes boníssims, i van obtenir el premi. I això és fantàstic, perquè ara elles podran anar una setmana a Londres a preaccelerar el seu projecte, és a dir, ja posar-se mans a l'obra per veure com això pot acabar esdevenint una empresa.
6: És a dir, la base és que això pot ser, és a dir, es pot convertir en un projecte, en una empresa real, Maria Teresa?
7: Sí, sí. De fet, el dia de la final es va parlar d'una empresa que quasi sempre que parlem de l'IFEST amb els alumnes els expliquem, que és Wallipop es diu, o molt semblant, ara no em surt el nom, que va sortir de l'IFEST.
6: Uh-huh.
7: Va ser una idea que es va generar en un IFEST, va anar a la preacceleració d'una setmana, igual que es fan ara aquestes noies. D'aquí van obtenir un segon premi que els va portar a Silicon Valley i ara ja és una empresa que just aquest any ha fet una ronda de finançament de 2 milions d'euros.
6: Déu-n'hi-do.
7: Ja és una empresa amb una mica de cara i ulls.
6: Uh-huh. Maria Teresa, explica'ns una mica en què consistia doncs, aquest projecte, aquest Temis, aquest projecte d'aquestes noies, a grans trets, Què proposen elles?
7: Sí, primer us dic que es diu Temis, perquè Temis és la deessa de la justícia. Uh-huh. I per elles, el fet que la gent pugui tenir les notícies, o sigui, pugui saber si una notícia és certa o falsa, és una qüestió de justícia i de confiança. Necessitem que la societat pugui confiar en la informació que té. El que proposen és, diguem-ne que té com dues branques la seva proposta. D'un cantó és una branca purament tecnològica, que és a partir d'intel·ligència artificial, poder fer que les apps que tens instal·lades t'informin a temps real de si el que estàs veient és cert, és fals o podria ser fals. Llavors, la idea és que les grans plataformes adquirissin, diguem-ne, aquesta solució i que tu poguessis estar mirant, per exemple, Instagram i que veure una notícia, el propi Instagram ja et sortís un avís que et diria doncs aquesta notícia és certa perquè que si tu cliques, hauries de clicar, doncs és certa perquè està dit a tal web, o és dubtosa perquè hi ha aquesta web i aquesta altra que diuen que no, o és falsa directament i donant les fonts d'informació. Però tindria una segona part, que és una segona part més social. Seria una xarxa social pròpia en la que les persones que consideren que les notícies falses o volen lluitar contra les notícies falses o se senten discriminades o perjudicades i volen actuar en conseqüència, encara fins i tot a nivell judicial, no? Doncs que allà trobessin suport, o per parlar-ne i trobar consol, o per parlar-ne i trobar algú que et digui doncs, com ho has d'encarar i fins i tot col·laboració per anar endavant d'aquestes notícies falses, no? Per lluitar contra aquestes notícies falses. Llavors, suposo que aquesta doble solució va agradar molt al jurat, perquè no es queda només a la part tecnològica, sinó que hi ha una part humana important, que és una altra de les característiques dels Premis IFEST, que és que no es busca només una solució tecnològica, sinó que sigui una aportació positiva a la comunitat, en qualsevol dels reptes que plantegen.
6: Deies que, Maria Teresa, no, elles van haver d'anar passant, és a dir, no, d'anar passant, no, quan es van presentar, i que va ser molt disputat, que és anar presentant el projecte, com funciona, és a dir, quan van entrar, és a dir, anàvem passant fases fins a arribar, doncs, a la final, guanyar, en què consistia?
7: Exacte. Són tres fases. A la primera hem sabut que s'hi van presentar gairebé 250 equips.
6: Home, Déu-n'hi-do.
7: Sí, només que una part són sènior i una part són júnior. Júnior és fins a 18 anys i sènior és a partir de 18. Llavors elles serien de la categoria sènior. D'aquest sènior, 11 van arribar a la semifinal. No, perdó. Sí, 11 van arribar a la semifinal. Ai, no, perdona, 11 van arribar a la final. No sabem quants van arribar a la semifinal. Elles van arribar a la semifinal. Inicialment van presentar un projecte amb totes les característiques del seu projecte, perquè el consideren innovador, perquè el consideren sostenible, perquè el consideren que es pot executar. Van passar el primer tall i, per tant, davant d'un jurat online, van haver de fer la presentació del seu projecte. Tenien 4 minuts per presentar-lo i convèncer el jurat que podien ser una de les 11 que arribessin a la final. I a la final, davant de un públic nombrós, perquè omplia tot un espai teatral, doncs van haver de tornar a presentar el seu projecte i van veure com els altres projectes eren presentats. Llavors, en aquell moment és quan el jurat, entre els 11 projectes finalistes, va determinar que un dels tres que es mereixia fer la preacceleració per arribar a ser una empresa, si és possible, doncs era l'equip de tennis.
6: Suposo que vosaltres, en aquest cas, no, Maria Teresa, tant tu com el Marc, també, doncs, no, com a professors d'aquesta assignatura d'emprenedoria, i també elles, tant la Clara com l'Aia, no, com la Vital, suposo que contentíssimes, no? Perquè, a més, no, dèiem, no és que no és només un premi, sinó que això pot convertir-se en una cosa real.
7: Exacte, sí. Bueno, quan ens van dir que havien arribat a la semifinal estava supercontents, perquè arribar a la semifinal, ja ho veus, de 240 a 11, ja s'ha passat un filtre molt important, no? I molts nervis el dia de la final, eh? I més quan anàvem veient els altres projectes, que de debò que n'hi havien d'espectaculars, eh? Doncs va ser una gran alegria que poguessin obtenir aquest premi, i sobretot és una gran alegria que tinguin aquesta superbona oportunitat d'anar a Londres, preaccelerar, conèixer gent especialista en el tema de la innovació, poder compartir una setmana amb els altres dos equips guanyadors, perquè hi van els tres equips junts, i per tant, qui sap, potser en sortiran sinergies entre ells.
6: Clar,
7: i dins de la universitat el que estem fent és que, com que a la universitat hi ha el grau de gestió de la societat digital, estem parlant amb alumnes de la gestió de la societat digital, aviam si algú s'anima a col·laborar amb elles si la fase tira endavant. És a dir, a Londres evidentment que no hi podran anar, però si tornen amb prou energia com per dir, vinga, va, continuem amb la preacceleració i anem a buscar persones especialistes en tecnologia, perquè està clar que en el seu equip no n'hi ha cap, doncs mirar de trobar algú que es pugui donar un cop de mà i continuar. I si aconseguim una acceleració, ja n'hi ha.
6: I bàsicament també aquest és un exemple de la vostra assignatura, del que impartiu d'això, de l'emprenedoria, Maria Teresa, no? Perquè, clar, ho fan tot, eh? És tot el projecte des de començar fins al final, eh?
7: El que passa és que l'assignatura en si, diguem-ne que és com un pilot, no? És algo que ja saben que no faran. És un model. En canvi, elles, de moment, estan animades i ja veurem cap on arribaran, fins on arribaran.
6: I vosaltres suposo que també, en aquest cas, animar també, doncs, els estudiants a presentar-se a aquests tipus de premis i de projectes, eh?
7: Sí, sí, sí. I amb d'altres hackathons que existeixen a nivell de Catalunya i arreu, eh?
6: Que n'hi ha,
7: eh? És una gran experiència participar en un concurs així.
6: Clar, i el que deies també, no, entenc, de presentar el projecte davant de gent, no defensar-lo. Clar, tot això et dona experiències també per la teva vida laboral.
7: I tant. Segur que hauran d'utilitzar. Sí, sí.
6: Doncs avui nosaltres... No, digues.
7: No, dic que per elles també hi ha una part de reforçament de l'autoestima i de reconeixement de competències que amb els joves que són segur que encara no havien fet prou.
6: Clar.
7: Vull dir, saps? Que els alumnes de tercer encara són molt joves per dir jo sóc capaç. Doncs, bueno, han pogut constatar que sí que ho són.
6: I tant.
7: Això està molt bé.
6: Doncs avui nosaltres li agraïm molt a la Maria Teresa Clotet, que m'hem explicat, ella és professora d'emprenedoria d'aquesta titulació d'ADE, de la Manresa FUB, i volíem parlar d'aquest premi que han rebut aquest grup amb aquest projecte, amb aquest Temis. Maria Teresa, moltíssimes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: I que vagi molt bé. Adéu-siau.
7: Igualment, a reveure.

0: Acabem aquest migdia central i tornem també, com sempre, quan passin uns minutets de les 12 del migdia. Ara els deixem amb el Passeu.
1: Ràdio Manresa.
2: El 95.8 FM. Cadena SER. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
3: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
4: Tuya.
3: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
4: Sí, tu prima.
5: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
6: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoalèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
7: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
8: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
6: Espai patrocinat per... Xarxa d'oficines de transició energètica.
10: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: El paramai, no sé ni com és paramai.
1: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 25 de maig, Dia Mundial del Futbol. Un dia que els culers, la veritat és que ens va com en ell el dit, després de la quarta Champions que dissabte ens van regalar les noies del Barça. Però alhora és un dia que em temo que els que porten els colors del Girona al cor no tenen ganes de festejar ni de celebrar. Sigui com sigui, el que està clar és que el futbol és l'esport més popular, amb totes les significacions possibles, perquè mou, desperta i fa sentir a milers de milions de persones arreu del món. I perquè per jugar-hi només cal tenir una esfera que s'assimili a una pilota. Potser per això, per com d'introduït el tenim en el nostre dia a dia, per com se'ns fa present gairebé sense voler-ho, potser per això, deia, com a societat ens hem autodonat la potestat de poder opinar i criticar tot el que aquest esport concerneix. Com si també fos una mica nostre, no? Com si les normes les haguéssim inventat una mica cadascú, des del sofà de casa, des de la grada o des del tamboret del bar. I que un esport generi tantes emocions i sentiments en una societat que cada cop està més alienada és una grandíssima notícia, perquè això vol dir que encara conservem alguna cosa d'allò que ens diferencia de la resta de mamífers. Però sabeu allò que diuen, que els extrems es toquen? Doncs ves que aquesta emocionalitat no es passi de frenada i acabi desembocant ja per sempre en les conductes instintives i primitives que cada cop més envaeixen els camps dels clubs que sigui. Així doncs, llarga vida al futbol, però a un futbol respectuós, responsable, cohesionador, inclusiu i que doni exemple a les generacions que venen. No sé si està d'acord el Sergi Vázquez, col·laborador habitual d'aquest Passeu Passeu. Sergi,
2: bon dia, doncs.
1: Bon dia i bon dia del futbol.
2: I també. Tant, home, i tant que estic d'acord. El futbol té moltes coses, però sobretot el que té és que és molt popular i és un llenguatge comú de tantíssima gent que convergeix en el seu interès per al futbol, i això jo crec que a la vida és molt important, no? Tenir espais comuns on poder expressar les idees de cadascú, i bé, el futbol, malgrat que ja sabem que tot sovint, i jo sóc el primer, doncs, fem molt gros, no? Sí. Però sí, si acabem de mirar-ho bé, doncs tampoc hi ha tantes coses a la vida que això, que permeti que gent molt, molt diferent doncs pugui tenir una conversa, no?
1: Defensi una mateixa causa, no? I també hem de dir que precisament en el marc del futbol i de la quarta Champions femenina, l'Ariane no ens acompanya avui perquè ha anat a Oslo, va anar a Oslo. Jo crec que ja, ara ja estarà de tornada, però també la setmana que ve li podrem demanar a veure com ha viscut, no? Aquesta celebració, aquesta festassa, no sé si hi va ser a la festa on el Rafa Juste, no sé si ho veu veure, va acabar cantant l'himne del Barça, posseït per l'emoció. Bueno, doncs us recomano que recupereu el vídeo. Qui més ens acompanya avui? Doncs seguint amb la tònica dels darrers mesos, anem convidant alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores d'esports doncs, dels municipis del Bages, i avui qui ens acompanyen són el Sergi Grau i l'Oriol Bosch, alcalde d'Avinyó i regidor d'Avinyó d'esports, respectivament. Com esteu?
3: Molt bé, doncs bon dia i gràcies per convidar-nos.
1: No, gràcies a vosaltres. Escolteu, veu celebrar la Champions femenina, sou de futbol, sou culers, comencem per aquí.
3: Sí, jo sí, o sigui, la celebració no la vaig veure ahir, però sí que el partit vam veure altres que vam poder, perquè estàvem jugant un partit també a les 6 de la tarda aquí a Manresa, però bueno, vam veure com va anar tot i la veritat és que tranquils, perquè el marcador es va ampliar molt ràpid.
1: Sí. Tu, Sergi...
4: No sóc tant de futbol, no sóc tant d'esports.
1: Però i culer, i el sentiment culer, que sobrepassa ja l'esport, diguéssim.
4: A veure, jo sóc de Badalona.
1: Ah, sí? Mira, veus, anirem traient cosetes avui.
4: El meu esport d'origen és el bàsquet.
1: Vale, clar.
4: I allà a Badalona, el Barcelona era com un anatema. Per què? Perquè normalment captava els jugadors de bàsquet que anaven sortint.
1: I el Baxi com el portes? Clar, perquè sent de la penya...
4: He anat seguint alguna cosa, però bueno, tampoc... Fa temps que no segueixo els esports, perquè en primer lloc no tinc temps. Em costa molt, els caps de setmana hi ha molta cosa a fer, sempre hi ha actes, llavors et costa molt seguir l'esport, i més l'esport de fora, i et costa seguir moltes vegades el del propi municipi, i a més amb l'activitat esportiva que tenim a Avinyó, ja costa seguir-la, costa més seguir-la de fora.
1: És el que anava a dir, no?, que moltes vegades demanem als alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores quan venen de dir, ostres, com més activitat esportiva hi ha al municipi, més us heu de dividir, perquè suposo que tothom tots els clubs, no? Volen que hi hagi un component institucional, no? Algun representant de l'Ajuntament que els vagi a veure, que faci acte de presència, per sentir, en certa manera, que estan recolzats per l'administració, no?
4: És important, ara és molt important, anar seguint, tant com es pot, tot el que són les activitats de cap de setmana, tant les activitats esportives com les culturals, com les lúdiques. A vegades
1: ho has de
4: combinar amb teatre i ho has de combinar amb altres activitats. Però sí que és important que, tant en presència institucional com després en recolzament econòmic i amb instal·lacions, els clubs o les activitats esportives se sentin recolzades. Per què? Perquè és la manera d'incentivar-les i motivar-les.
1: Completament. I clar, amb aquesta injecció que va prometre a finals de l'any passat la Generalitat amb el pla de xoc per la millora d'equipaments esportius municipals, no sé si vosaltres us valdreu d'aquesta ajuda i com, amb què la destinareu.
4: Ens valem de totes les ajudes i subvencions. Uh-huh. De fet, una de les claus del govern, el qual encapçalo, és procurar que totes les inversions vinguin recolzades per una subvenció. És la manera d'allargar o ampliar l'efecte dels diners disponibles. Per cert, a nosaltres ens han tocat 80.000 euros. Tampoc.
1: 80.000 euros, dels quals la meitat els heu de posar vosaltres,
4: no,
1: o és un tant per cent més?
4: No, 80, ens han tocat 80.000 euros de subvenció.
1: Val.
4: Si no recordo malament, amb un tipus màxim del 80%.
1: Uh-huh.
4: Sí, és una inversió de 100.000 euros. A què la destinarem? Al canvi d'acumuladors del pavelló i de la piscina, conjuntament. El pavelló té 26 anys, Oriol, és de l'any 99, em sembla. Els acumuladors fa molts anys que estan de...
1: Perdona la meva ignorància, què són els acumuladors?
3: Estem parlant dels acumuladors d'aigua calenta, en aquest cas.
1: Vale, sí, els acumuladors d'aigua calenta.
3: Sí, sí. Que ja fa... de fet, ja fa bastant temps que els nostres tècnics ens van dir que s'han de canviar. Vull dir, és una cosa que no sembla molt important a nivell visual perquè no crea un efecte... O sigui, no és com ficar un parquet o canviar un sostre, però has de complir amb normativa de la Legionel·la i estem parlant d'uns acumuladors que valen moltíssims diners.
1: Wow.
3: Vull dir, canviar-los, a més, a Avinyó estan col·locats d'una manera que s'ha d'aixecar una part de sostre per canviar-los i... Clar. És una inversió que de seguida és això, se'ns aniran 80 o 100.000 euros.
1: I amb què ho notaven els tècnics o la gent que fa ús d'aquesta instal·lació? Això dels acumuladors, que no sortia l'aigua calenta, per exemple, o... Clar.
3: No, realment, és això, si perdia aigua o si no, l'aigua a vegades no estava tan calenta, no ho notes gaire. Però a nivell normatiu, quan has de passar un informe, et surt que és negatiu. Llavors, tens un problema i ens hem trobat que... Alguna vegada hem tancat les dutxes perquè simplement, si no pots complir normativa en un espai municipal, no les pots tenir obertes.
1: És bèstia el que suposa a nivell d'inversió i de diners i de destinar una part molt gran de la partida pressupostària al manteniment de totes les instal·lacions que aneu tenint.
4: De fet, un dels problemes que ens hem trobat és que durant molts anys potser no s'ha fet el manteniment que es tenia que fer. De fet, a banda del canvi d'acumuladors i adequar els de la piscina, que a més ho vinculem a energia solar tèrmica.
1: Molt bé.
4: De fet, aquest projecte ens l'ha redactat el Consell Comarcal, l'Agència de l'Energia, és el que destinarem, sembla que eren 106.000 o 110.000 euros. En aquest cas, Generalitat ens posa 80 i nosaltres posem la resta. S'han canviat, per exemple, el calentador del camp de futbol, que també tenia molts anys i també ens començava a fallar, a banda d'altres aerotèrmies. Per exemple, ara estem canviant l'aerotèrmia del CAP, que també era del 2003. Tenim bastants problemes amb la biomassa de la zona esportiva i educativa, que és de l'any 2009 o 2008. De fet, ara tenim una repressió important, ara hem acabat la temporada i ara hem de canviar la turbina. Per tant, s'han de mantenir els equipaments i les instal·lacions. I, a veure, s'està fent una campanya molt important per actualitzar-la i posar-los tot el dia.
1: Sí, bàsicament, perquè és que si peten del tot, malament rai, llavors.
4: Bueno, fa 3 mesos ens van petar l'aerotèrmia del casal de la gent gran. També era una aerotèrmia que era del 2006 i que tampoc s'havia actualitzat ni s'havia renovat.
1: Doncs, bueno. Clar, aquí quins processos hi ha d'haver? És a dir, això, qui se n'encarrega?
4: Això és l'Ajuntament. En principi han de ser els tècnics municipals. Problema, som un ajuntament de 2.300 habitants, tenim molt pocs tècnics, no és un ajuntament gran que té...
1: No.
4: De fet, l'únic tècnic amb jornada completa és l'arquitecte. Els enginyers ens provenen del Consell Comarcal. Tenim una aparelladora a mitja jornada. Per tant, és complexa disposar de personal que et permeti fer no només un bon manteniment, sinó que permeti planificar aquest manteniment i aquesta renovació. A banda, hi ha un tema econòmic. Qualsevol d'aquestes instal·lacions, ara estàvem parlant dels acumuladors del pavelló, s'han de treure, són dos acumuladors grans, s'ha de desmuntar el sostre per fer el canvi d'acumuladors, per complir normativa. A banda, que són acumuladors, que jo recordi, n'hi ha un fora de servei, per pèrdues, i només estem treballant amb un únic acumulador.
1: Clar, parlaves això, que l'únic tècnic que està a jornada sencera és l'arquitecte. Clar, llavors, com es gestiona la frustració com a alcalde, no?, de veure que es necessitaria com molt més personal, no?, amb moltes més mans, i que al cap i a la fi, qui et demana, a qui va la població per demanar explicacions, és a tu.
4: Mira, frustració no és possible perquè has de fer les coses. O sigui, no a
1: la interna.
4: A veure, et trobes una situació i l'has de tirar endavant. Per tant, també l'Oriol, que és tècnic de la matèria i del sector, també ajuda molt. Llavors, t'has de basar en els coneixements de l'equip, que ja dic que l'Oriol hi té molta mà amb tot això, i fer-ho com pugui, jugar amb Diputació. Diputació a vegades assisteix amb algun recurs de catàleg, Consell Comarcal, que és qui moltes vegades ens redacta els projectes de renovables i d'aerotèrmia, i després, a partir d'aquí, a mesura que et vas trobant les situacions, intentar-les anar solucionant. A vegades et recolzes en algun electricista del municipi, etc.
1: Ah,
4: és l'única manera. O sigui, allò de tenir un tècnic que s'encarrega del manteniment... És molt difícil trobar-lo, però, a més, econòmicament, és molt difícil de mantenir-lo. Perquè llavors carregues capítol 1.
1: No, evidentment.
4: A més, si l'has de contractar, després tens la llei d'estabilitat pressupostària, que és amb la taxa de renovació, amb la qual cosa tampoc pots contractar qui vulguis. Has de fer com puguis i anar trampejant. Per tant, el que em comentaves de la frustració no existeix. No pots frustrar, has de tirar endavant.
1: Clar, vosaltres heu decidit que aquests diners del pla de xoc aniran pels acumuladors. Ara bé, com us heu decidit? Perquè estic segura que hi ha moltes altres coses que han quedat al tinter, no?, que també s'haurien pogut beneficiar d'aquests diners. Per què heu prioritzat això i no una altra cosa?
4: Perquè hem de complir normativa
1: i
4: de
1: la
4: jornada.
1: La resta sí que ho compleix, diguéssim.
4: Bueno, estan millor, no?
3: Sí, al final el que trobes moltes vegades és que tu faries 25 millores, però tens 24 coses per arreglar i fas una millora, com hi quedo. Vull dir, tu faries progrés en altres coses, voldries invertir en fer alguna cosa nova, en obrir un espai nou, el que sigui, però la prioritat sempre és, diguem, arreglar el que no funciona o el que això et fa complir normativa i és inevitable. Vull dir, no podem tenir els acomodes del pavelló parats. Quan vam canviar la caldera del Can, s'ha passat el mateix. Vam estar, 3-4 setmanes sense caldera. Bueno, fas la inversió per força, com ell qui diu, i d'urgència, i per tant el que puguis. Llavors, no pots triar moltes vegades.
1: Clar, em dóna la sensació que al cap us vull d'idees i de coses que voldríeu fer, però que us heu d'anar autotallant les ales perquè no es pot més, diguéssim.
3: Bueno, és el que dèiem, al final som un poble de 2.300 habitants, els recursos no són els que té Manresa, per exemple, però sí que és veritat que el que tenim són molts equipaments municipals que potser no estan tot el ben mantinguts que podrien estar i que el prioritari ha de ser això. Per exemple, quan vam entrar, una de les primeres coses que vam fer va ser vam invertir, 7 o 8 mil euros en goteres del pavelló, perquè cada vegada que plovia una mica entrava aigua a la pista del pavelló i, clar, al final se t'acaba bufant la pista. Sí, és això.
1: Exactament.
3: Llavors, és una inversió que podries fer moltes coses amb aquests diners, però inversió bàsica, canviar una porta que te'n costarà 3 més. Bueno, prioritzes el que, diguem, no pots evitar, i a partir d'aquí hi ha millores que siguem aconseguit. No sé, vam fer la graderia nova al camp de futbol, que potser no era 100% necessari, però estic en aquell camp ara a 35 graus a l'ombra o els dies que plou, que no hi havia absolutament res. Llavors, hi ha coses que sí que hem pogut anar fent, coses que podrem fer, espero, i hi ha coses que, bueno, doncs les has de cobrir necessitats, com ell qui diu.
4: De fet, una de les obres més importants de les esports va ser la renovació de la piscina.
1: És que aquest és l'altre meló, eh? Perquè la piscina és un equipament que, si bé durant els mesos de fred no se'n fa ús, quan comença a fer calor, l'ús que se'n fa és desmesuradíssim, no? Vull dir...
4: De fet, la piscina era una piscina, la que teníem, que la va inaugurar, em sembla, el Cost l'any 91.
1: Fa 35 anys.
4: 35 anys. No s'havia tocat. Era d'origen. S'havia fet algun retoc, alguna millora. Amb mecanismes, o sigui, tot el que són els mecanismes s'havien anat actualitzant. Però el que és la part exterior, la plata, la part de platges encara de formigó pintat de vermell, de pintura de pàrquing. La piscina, una piscina molt fonda, a més teníem pèrdues, etc. Llavors es va aconseguir una subvenció molt important de Diputació i es va procedir a renovar totes les piscines, a impermeabilitzar els vasos i renovar totes les platges de la piscina. Va ser una obra de 530 o 540 mil euros, dels quals quasi 490 van venir de Diputació.
1: Wow.
4: Si no, no ho haguéssim pogut enfrontar. S'han construït les grades del pavelló, les grades del camp de futbol. Hi havia unes grades metàl·liques que, com diu l'Oriol, quan feia sol o quan plovia no servien per res. Llavors s'han construït unes grades de formigó amb coberta. Bueno, en tenim una altra. Ara s'executarà el canvi d'acumuladors del pavelló. Ja ha previst el voli platja, no, Oriol?
3: Sí,
1: ara anem entrant amb els esports, només que... un moment, clar, perquè dic que hi havia molts esports. Tu, Sergi, ja ho saps, intervens quan vulguis.
0: Jo només volia dir que ho hem fet aquesta reflexió alguna vegada aquí al
2: programa, no? Aquesta pressió a la que estan sotmeses les administracions, més o menys des d'aquella època que comentava, ara, l'any 91, que va començar a haver-hi aquest creixement, tots els pobles volen una piscina, tots els pobles volen un camp de futbol, i té a veure molt amb el que deia, no? La planificació és necessària perquè tu plantes una gespa, ja ho hem dit alguna vegada, però al cap de... no sé si a algun lloc queda escrit que, escolteu, que al cap de 15 anys l'hem de tornar a renovar, és a dir, anem a començar a apartar una miqueta cada any perquè no? I llavors una mica és el fruit del desenvolupament de la societat del benestar, perquè abans, jo ara em posaré amb la pell del dimoni, doncs abans no hi havia pavellons, la gent o hi havia un equipament municipal però no hi havia dutxes, no hi havia mesures sostenibles, ecorenovables, i llavors tot era com molt més senzill perquè no hi havia tants serveis i ara més les...
1: ni tants requeriments, vull dir, no s'ho miraven tot tant amb l'UPA.
2: Amb la llei de transparència, per exemple, doncs han de fer molta paperassa per cada... O sigui, ho hem complicat tot en ares de l'estat del benestar i d'una millora, però, clar, evidentment...
1: Sí,
2: completament. Tothom vol no, equipaments.
1: Clar, dèiem que la piscina és l'equipament, diguéssim, que té més volum de gent a l'estiu, però si féssim una mitjana de durant tot l'any, quin és l'equipament que teniu que més volum de persones...
3: Bueno, la cosa seria ara entre el pavelló i el camp de futbol. Si el futbol, estem parlant que el club té 13 equips, ara mateix, de prebenjamí a primer equip, i té 4 etapes de femení, i el pavelló ara té els 4 equips de vòlei i un equip de futbol sala. O sigui, segurament en volum, per on passa més gent durant l'any, deu ser el camp de futbol. I llavors hi ha el patinatge, que està a la polivalent, en aquest cas.
1: Val. I a la polivalent què més s'hi fa?
3: A la polivalent només s'hi fa patinatges i, bueno, i és l'espai que utilitza l'Ajuntament per altres actes, per concerts, per... S'intenta mantenir net perquè puguin fer patinatge, però com que el nostre pavelló és d'aquell terra vinilat, aquella goma, no poden fer patinatge al pavelló. O sigui, s'hauria de fer el canvi de pavelló, però això ja és un projecte més gran, en aquest sentit.
1: Clar. Per tant, diguéssim que a nivell dels infants, que potser són els que practiquen més aquests tipus d'esport, la gran majoria és el futbol 11, no?
3: Sí, bueno, sí, futbol 7 i futbol 11.
1: Futbol 7 i futbol 11, sí.
3: I també hi ha el pàdel, que últimament també està creixent perquè estan fent extraescolars de pàdel, que també hi ha bastanta canalla que està participant allà.
1: Em sorprèn que no hi hagi bàsquet, no? Tenint Artés, que té tanta tradició basquetbolística, i tenint un pavelló vosaltres, antigament n'hi havia hagut.
4: Sí, hi va haver bàsquet fins al 2011-2012. Hi havia un equip de, bueno, hi havia una escola de bàsquet, em sembla que hi havia dos equips de bàsquet, però en el seu moment l'anterior equip de govern no va apostar pel bàsquet, i aquest bàsquet sembla que va marxant a Torelló. Ostres. Que precisament hi jugava la Mireia Jurado,
1: sí,
4: que ara és, que està jugant als Estats Units al bàsquet universitari.
1: Wow.
4: No va apostar pels equips que hi havia en aquell moment. Uh-huh. Llavors, durant 2, 3, 4 anys no hi va haver equip, i després va sortir el que és el vòlei.
1: Uh-huh. Clar, el vòlei, que déu-n'hi-do, és a dir, el vòlei sí que té com molta tradició aquí a Manresa, amb el vòlei 6 i tal, però quants equips hi ha ara mateix? De...
3: Estem parlant de 4 equips ara. Diria que al moment en què n'hi ha hagut més van arribar a 5 o 6 categories. Uh-huh. O sigui, durant els últims, no sé, potser 10 anys, va fer que van arrencar. El moment que va arrencar molt bé, uns anys que ha costat una mica recuperar els equips, i ara porten un parell de temporades que torna a tenir canalla. Tenen un equip més petit que només entrena i 4 equips que competeixen.
1: I qui ho lidera tot això?
3: Gent del poble. Sí, és una entitat sempre esportiva sense ànim de lucre, que sempre hi ha d'haver algú darrere que treballa per amor a l'art. Uh-huh. I que porten el club entre diversos pares de jugadores de la base i bueno, que el mantenen com poden, com uh-huh. totes les entitats municipals, com ell qui diu. Uh-huh. No hi ha... Bueno, vull dir, és totalment per amor a l'art, sí, sí.
5: Però no, és que, fixa't, comentàvem, no? 2.300 habitants, deien, no? Al voltant de 2.300 habitants, 13 equips de futbol, en total no sé quants jugadors i jugadores són això, però...
3: Hi ha ara a vora 180.
5: 180, més clar, els equips de voli, futbol sala... No sé quants infants entre en edat de jugar i al poble, però clar...
4: Tenis,
5: que...
4: encara en tenim?
3: Sí, hi ha alguns nens que fan tenis 1 o 2 dies a la setmana, però, vull dir, clar, és... A part de tots els nens que repeteixen esport, que aquesta ja és una,
1: yeah,
3: que molts fan 3-4 dies a la setmana d'esport perquè doblen, també fins no fa tant teníem molta ajuda, diguem, de Sant Feliu, Calders i Olor, uh-huh, que són pobles més petits que no tenien base. Ara, a mesura que els funcionen els equips allà, a vegades costa més, perquè clar, teníem Santa Maria d'Olor, venien, no sé, potser 40 jugadors d'allà.
1: Wow.
3: Ara tenen algun equip de futbol sala més petits i ja no en tenim tants. A Calders sí que encara en mantenim bastants, però bueno, si tens la sort que algun poble del voltant et pot nutrir una mica en aquest sentit, clar, hem arribat al futbol, per exemple, l'any que hem semès potser 204 fitxes, una cosa així, de jugadors.
5: Això és molt,
3: vull dir que era el tope poder doblar alguna categoria, tenir 2 alevins o arribar a tenir 2 primers equips. Semblava impossible fa 10 anys i ha passat fa, no sé, deu fer 2 temporades, teníem 2 equips de primer equip. Llavors, a partir d'aquí, bueno, un any més, un any menys, intentes com a mínim poder mantenir no cada categoria, com ara que hi ha sub-13, sub-14, sub-15, sub-7, però infantil, cadet, juvenil, un equip de cada categoria el pots anar fent.
1: Uh-huh. I també, vosaltres, és a dir, parlàvem de l'esport en general, no?, com un element cohesionador que genera sentiment de pertinença. No sé si vosaltres ho copseu, això. És a dir, que a través de l'esport també hi ha com un, això, no?, com un orgull avinyonenc.
3: Sí, jo crec que al final s'intenta vendre una mica tot arreu, no? Perquè és el que ens queda també als clubs petits, penso. Vull dir, al final un club petit, o sigui, un club gran normalment t'ofereix categoria. T'ofereix l'opció de pujar, d'estar amunt, de ser... En canvi, els petits tenim sentiment de poble, tenim l'orgull aquell de el que fem per el club petit que som, i és una mica el que intentes mantenir, vendre, o digue-n'hi com vulguis, no? Perquè al final, si no tenim això, és molt difícil poder plantar cara a més, avui en dia, tots aquests clubs que tothom vol fitxar, tothom vol pujar, tothom... I és el que diem nosaltres. Aquest any, per exemple, el cadet de futbol ha pujat, uh-huh, però difícil és que trobis jugadors nous. Vull dir, hauràs de jugar amb el que tens a casa. Vull dir, el que ens puja de l'infantil, el que es manté del cadet, i si aconsegueixes incorporar algú que et torni a jugar, que està jugant a fora, o algú del poble del costat, però no puc trucar a gent d'aquí Manresa i dir-li, no, vine a jugar, perquè...
6: Clar, és sempre...
3: Quina oferta tinc aquí a Manresa, saps, per haver de venir fins allà?
2: I si no s'emporten els bons, que això acostuma a passar.
3: Aquest és el que...
2: Puja,
3: allò,
2: també,
3: sí,
2: no?
3: Que a més ara competim contra els volem tots, vull dir, ens truquen per tots. No, ens volien el jugador més bo de cada equip i ara volen els 7 més bons. Sí, sí.
6: Com és?
3: No ho sé, no sé si és una qüestió de la tele o de com ha anat tot, però últimament és això.
6: Sí, eh?
3: O sigui,
2: això s'ha format una mena de cursa en els darrers anys. Sí. Hi ha diferents clubs, no anomenarem cap.
6: No cal.
2: I algun que no ens imaginem ara, no? Que han desenvolupat molt les seves estructures de base, sí. Perquè també... no és que hi hagi negoci, però evidentment el futbol de base, doncs els nens paguen una matrícula, és a dir que molts clubs estan interessats
6: en
2: enriquir-se, però bueno, tenir una base molt àmplia, si els hi permet les instal·lacions, perquè evidentment són faves comptades, els nens paguen fitxes, els amateurs normalment és el contrari, té un cost pel club mantenir un amateur. I llavors, i a banda, doncs no ho sé, hi ha com una voràgine, que jo que he vist molt el futbol, i avui és el dia del futbol, doncs algun dia podem parlar només d'això, no?
6: Sí.
2: Perquè aquí a Catalunya el tema del futbol base s'està embogint molt. Hi ha doncs això que deies, quan un equip aconsegueix una categoria, comencen a aparèixer scouters, caçadors de talent, ja a nivell local, a nivell regional, si vols, no? Que comencen a endur-se els nanos, per exemple, de Avinyó, doncs cap a Manresa, o de Manresa també doncs cap a Sabadell, cap a Igualada, cap a Terrassa, cap a... En fi. I bé, és una qüestió que algun dia es podria fer...
6: Estaria molt bé, perquè això no els hi fa cap favor, tampoc, als nanos.
2: Als pobles, no.
6: Vull dir, exacte, als nanos...
2: Als pobles, no.
6: No, perquè... i també com a nivell d'educació, no? De dir, és que llavors, si marxen tots, quina estructura vols fer?
2: Que era molt bo, això te l'emportava al Barça, però ara de vegades estem agafant nanos, deslocalitzant-los del seu poble per portar-los a d'allò només per jugar una categoria per sobre.
6: I això les famílies com ho gestionen? És a dir, se n'adonen que estan perjudicant l'equip del poble? Clar, suposo que deu ser també molt llaminer que diguin, ai, és que el teu fill ens ha agradat molt com jugava, la teva filla ens ha agradat molt com jugava, escolta'm, mira, aquí som un club una miqueta més gran. Primer, ha de ser, un altre cop, torno a la frustració, de dir, ostres, i l'altre, potser... que no s'ha explicat prou bé a les famílies, de dir, escolta, sabeu tot el que comporta aquesta mena de, no, de manera de fer que s'està instaurant?
2: Jo un darrer punt i ja us deixo.
6: No.
2: Si haguéssim de començar a parlar d'això com un problema, el primer a tractar serien les famílies, eh? Els pares normalment són els que de seguida, igual tinc aquí un Messi i, hosti, me l'han vingut a buscar. I llavors, com a pare, et vens amunt i dius, hosti, jo tinc aquí. I comença moltes vegades per aquí el tema, no pas pel nen, eh? Que a vegades el nen diu, jo estic jugant amb els meus amics i...
6: Ja m'agrada això, no? I estàs d'acord, Oriol?
3: Sí, bueno, jo crec que fa temps que ja estic ficat allà i sí que ens...
6: Ara ets el president?
3: No. Ara soc vocal. Allà.
6: Soc vocal,
3: sí,
6: però
3: sí,
6: ho havies estat.
3: No, he fet mai de president. He fet de tresorer 7 anys.
6: Això.
3: I ara passo a vocal, sí. Uh-huh. Portant temps de primer equip i coses així. I, bueno, sí, ens trobem moltes vegades això, no?, que et venen i... O sigui, moltes vegades no tenim opció tampoc de defensar res, perquè és... M'ha vingut tal i, clar, és una categoria més, pot, i vaig cap allà. Bueno, jo també tinc un que m'ha dit, hòstia, realment t'ofereixen anar allà i moltes vegades pagar més, tenir més costos de roba... però no, o sigui, moltes vegades no podem defensar la posició de sí, som un club petit, necessites la gent d'aquí per fer-ho millor, realment.
6: No, però què us fa forts? Teniu alguns valors? Teniu alguna bandera que podeu aixecar i dir, això allà no hi serà? Vull dir, és que si es moren els clubs... O sigui, a mi em sorprèn això, que van emergint clubs de tot arreu, ara em deies això d'Olor, potser no passa tant amb el futbol sala, però en general... És que si no existissin aquests clubs, no hi hauria bases en lloc, no?
3: No, si realment és això, vull dir, per exemple, jo sé, a Olor, per exemple, hòstia, ara els està sortint molt bé perquè els està funcionant, però clar, tenen 2-3 equips de base, no ho sé segur, tampoc, però què els hi passaria? El mateix problema que nosaltres, quan els hi vinguin aquí de futbol sala de llocs més grans i et pugui tibar un jugador, què fas? Mm-hmm. Què els hi pots dir si no pots, com aquell que diu, ni assegurar que l'any que ve puguis fer l'equip? Bé, nosaltres, per sort, ara fa... no sé, 8 o 9 anys que totes les categories es fan, com, vull dir, no hi ha un any que diguis, uah, aquest any faig infantil, l'any que ve no en tinc prous. No ens ha passat, cada any els hem pogut fer, però saps que, bueno, van a fora, no, és que una categoria més, potser d'aquí dos anys jugaràs a dues categories, potser, potser, i moltes vegades també es ven una mica, aquest diries, el fum, no, de, que sembla que d'uns entrenadors que són, que treballen a un altre nivell, que són...
6: I clar, això us, vegades... us fa perdre valor? O sigui, us mina l'autoestima?
3: Es fa una mica feixuc a vegades, la veritat. Vull dir, perquè al final tu treballes i és el que diem. No sé, l'altre dia va debutar un jugador amb un altre club i, hòstia, jugador de la base. De la base, aquest jugador l'ha entrenat a l'Avinyó de P5, com aquell qui diu, juvenil de segon any, i ha jugat amb tu mitja temporada i l'has fet debutar al primer equip. Tu no l'has format, l'hem format nosaltres. Però m'ho vens com si haguessis format tu. Ara, l'any que ve, si... Bueno, hi ha una jugadora que es va formar al club, va començar a jugar amb nosaltres, que segurament farà el salt al Barça. Esperem.
6: Podem dir el nom?
3: No ho sé, per tant, m'esperaré.
6: D'acord. Va. Ja ens ho vindreu a dir.
3: Llavors, bueno, clar, tu fas una formació que a vegades sembla que no hi és, i quan salten a jugar a una categoria més, oh, que bé ho estan fent allà, doncs tu me l'has agafat de jugar a segona, com aquell que diuen nosaltres, me'l fiques a preferent, et rendeix, l'has format tu, home, l'hem format nosaltres.
6: És a dir, que mai es té un reconeixement pel club originari.
3: És difícil. Que vegis això, perquè el que dic, si realment depèn aprendre molts jugadors, és que tan malament no ho estàs fent. O sigui, si tens jugadors que et venen a robar, algú funciona. Però també hi ha últimament aquella imatge de no, els entrenadors joves, que no es pot mantenir. Bueno, no es pot mantenir. O sigui, hi ha gent que jo no la canviaria, que tenen 16, 17, 18, 19 anys, que et fan d'entrenador i no els canviaries per segons què. Però es ven molt el no, volem entrenadors grans pels nostres nens i no hi ha cap club petit que ho pugui mantenir.
7: Bueno, vull dir, en general podem dir que el projecte de futbol d'Avinyó està molt bé, eh? Ara estem parlant aquí com si això
6: no.
7: S'estigués enfonsant el Titanic, i al contrari, és un club dels amb més vitalitat dels que he vist jo aquí a la comarca. Sobretot a nivell de futbol base, doncs, treballen superbé i organitzen, per exemple, tornejos a l'estiu molt concorreguts, i allà hi ha un ambient espectacular. És el que deia, fa una mica de calda allà al mes de juny.
3: Aquest any estrenarem l'ombra allà a la grada, a veure si...
7: T'ho agrairan els pares, sobretot, no? Però en general, Avinyó seria l'exemple d'això, d'un poble que explota al màxim, doncs, els seus recursos, perquè, a veure, 13 equips per un poble de 2.300 habitants, doncs comencem bé la partida, no? I això altre que està parlant ell és extrapolable a tots els clubs de Catalunya ara mateix, que de seguida que apareix es detecta ràpidament el talent, perquè s'ha generat com una mini-indústria al voltant ja del futbol base, anem a dir-ho així.
6: Sí, també m'agradaria saber quants diners quants buyers d'aquests hi ha que els clubs decideixen pagar-los perquè vagin a voltar.
7: Són apostes.
6: Per tot, sí, no.
7: Hi ha drets de formació, ara, per exemple, el Marc Pubill, no? Sí. Que ha triomfat i tal, doncs segur que no sé ara exactament quins clubs de la base on es va formar, doncs rebran diners en funció dels drets de formació que s'anomenen. Llavors, clar, ara comences tu a agafar un pilot de nanos, tots els que et semblen bons, i només igual que un parell et surtin bé, doncs a lo millor...
6: Saps? No, evidentment, com que tots els clubs són deficitaris, els petitons, doncs clar, si podem ingressar alguna cosa... Val, a veure, sortim una mica del futbol, i a nivell Avinyó és un municipi que a més té un entorn natural, evidentment, copsable des de la carretera gairebé. Llavors, a nivell de centres excursionistes o activitats que des de l'Ajuntament organitzeu més a l'aire lliure, alguna caminada popular, alguna cosa que digueu aquesta és la joia de la corona, i és on, com seria la Transsèquia, per exemple, teniu alguna cosa...
3: Bueno, Avinyó, segurament com a activitats exteriors, la corona seria la caminada que fa el centre excursionista. El centre excursionista fa diferents sortides al llarg de l'any, és tot un grup, una entitat també del poble, que

0: que normalment fan ple d'inscripcions, de fet els hi solen faltar, estem parlant de 500 corredors cada 31 de desembre, i fan també opció de 5 quilòmetres i opció de 10 quilòmetres de cursa. I la veritat és que és bastant coneguda, sempre ve algun corredor dels bons, diguem, que...
1: I també van disfressats, també hi ha l'opció de fer-lo una miqueta més de, sí, disbauxa.
0: Hi ha una mica de tot. Normalment la gent ve bastant a córrer. Veuràs alguna disfressa, algun barret, alguna història. Normalment és bastant de córrer i algun extra, no? Però serien les dues activitats potser més importants que es fan a nivell entorn del poble. I que són, bueno, tot es pengen dels centres excursionistes realment. Però això, Esquerra de Bocs és com una secció més de cursa. Que ja van temps que van fer més activitat, ara estan bastant, fan aquesta durant l'any i, i bueno, la veritat és que
1: Déu-n'hi-do. I escolteu una cosa, ara potser quedo malament perquè hi ha algun esportista avinyonenc conegut arreu i jo ara mateix no l'estic tenint al cap, però com que aquest cap de setmana diguéssim que ha estat marcat per molts noms propis d'esports més aviat individuals, abans volia demanar-vos, Avinyó, hi ha algun esportista, encara que ja estigui retirat, que hagi marcat una mica allò que diguin persones conegudes d'aquest municipi?
0: Bueno, Avinyó, ara tenim diversos esportistes, que el que dèiem abans, la Mireia Jurado, per exemple, està jugant als Estats Units, al bàsquet universitari. Llavors tenim la Ruth Marc, va guanyar en BTT, la categoria de Master 30, va guanyar el campionat, ara fa relativament poc.
1: Veus?
0: Vam organitzar uns premis que es diuen ADN Avinyó.
1: Sí, mira, li he dit quan ha arribat el Sergi, dic, m'agrada molt que es diguin ADN, perquè a més, què volen dir les sigles en aquest cas?
0: Avinyó, nivell i sempre...
1: Dedicació.
0: Avinyó, dedicació, nivell, sí, sí.
1: Avinyó, dedicació, nivell, ADN.
0: Per això la Ruth va guanyar el de nivell, i llavors tenim el Santi Vall, que competeix en BTT també, que està competint a Catalunya, a alguna cursa d'Espanya, l'Ivan Monrós en trial...
1: I
0: l'Aina Gosca, que comparteix en llançament de martell i en atletisme també.
1: Veus? Doncs mira, ara que parlàveu de llançament, que volies dir algun altre, Sergi?
2: No.
1: Ah, d'acord.
0: Sou un Carmen de Xerogón, Disculpa,
1: bueno,
0: que em deixi, però...
1: Ara que dèieu això del llançament de martell, aquest cap de setmana l'Anna Recuenco, del Club Atlètic Manresa, ha rebentat registres i ha aconseguit una fita històrica. Es va penjar el bronze, per una banda, en pes, i llavors s'ha convertit en la primera atleta estatal sub-16 que supera la barrera dels 49 metres en llançament de disc, amb una marca de 49,19 metres. O sigui que potser estem parlant d'una de les grans promeses de l'atletisme català i fins i tot podríem dir estatal. Què més? Hi ha el Josep García, que ja en vam parlar fa relativament poc, que ha quedat campió d'enduro. De fet, tenim imatges, és espectacular. Vull dir, jo mai havia seguit l'enduro, però quan veig imatges d'això, d'aquestes motos que van per camins impossibles, em deixa bocabadada. No sé si tu, Sergi, tens alguna miqueta més d'informació d'això del Josep García.
3: Sí, ahir el que és actualment el líder del Mundial d'Enduro GP, el sorient Josep García, es va imposar només per un segonet i mig, A la segona jornada del Gran Premi de Finlàndia, que és el que estem veient, per davant del pilot, un pilot italià, que va ser un cap de setmana molt...
1: Sí, molt ajustat.
3: Molt colze a colze, i al final, doncs, el de Súria se'l va endur, lidera el campionat de MotoGP i també el de EU, que és un altre minicampionat. Es fan diferents competicions, diguéssim.
1: Algun dia l'haurem de portar, el Josep García, aquí.
3: Perquè
1: són aquests esports que, com que sempre queden campions els mateixos, sembla que no tingui tant mèrit, no? Però, ostres...
3: No, i a més donaria per fer també un monogràfic, perquè aquí a Manresa i al Bages, sobretot als anys 80, hi ha hagut molta tradició del món del motor. Campions del món de cross, d'enduro, teníem els
1: que anaven al Dakar també, Pep Vila,
3: sí,
1: i tota aquesta colla.
3: Sí, i d'altres, que són els més coneguts. Vam fer un programa fa molts anys amb una tele, amb una altra tele local que hi havia aquí, dos només de motor. Hi ha molta gent d'aquí de Manresa coneguda, no sé, com el Torres, el Josep Torres.
1: Sí.
3: Ell era corredor de ral·li, la copilot era la seva dona i coses així.
1: No, això...
3: L'exemple del Salido, que va participar al Dakar, a part dels més coneguts, els d'Elias, o els...
1: El Pep Vila i tota aquesta colla. Sí.
3: És dia molt enduro, i molta moto i molt motor aquí a Manresa i comarca. Ara s'ha perdut una mica.
1: Sí, però...
3: No, no,

0: potser
1: es va recuperant. Sí, i també tant. Parlant de campionats, la Melania Sorroche, que ha quedat campiona d'Espanya de boxa aquest cap de setmana, vull dir que per això us deia això dels noms propis, i llavors un altre dels noms propis que anirà sonant és el del Club Bàsquet Artés, per l'ascens a tercera FEB, que de fet bueno, aniran celebrant coses. No sé si tu, Sergi, hi vas a veure, hi ha aquests de bàsquet, algun partit del Bàsquet Artés,
2: no.
1: O si els hi vols enviar algun missatge des d'aquí.
2: No, a veure, felicitats, però no els segueixo.
1: Val.
2: No, ja he comentat abans que és molt difícil, ja costa molt seguir tot el que passa al municipi. Hi ha molta activitat, esportiva, cultural i lúdica, costa molt seguir-la com per
1: sí, per encara,
2: seguir...
1: encara diguéssim, atapeir més l'agenda. Tu, Sergi, quan vens cap aquí de Badalona?
2: L'any 2000... Avinyó, el 2004.
1: El 2004. I abans havies estat en algun altre lloc del Bages?
2: No.
1: No.
2: Jo vaig venir a treballar aquí al Bages l'any 2003 i el 2004 vaig anar cap a Avinyó a viure.
1: I per què t'hi vas quedar?
2: Ui, perquè em vaig casar i amb la dona vam buscar una casa i Avinyó ens va semblar una molt bona població.
1: Uh-huh. I d'aquí, alcalde, hi va un tros. Vull dir, què va fer que t'impliquessis tant en el municipi com per finalment encapçalar una llista?
2: Vaig estar durant un temps president de les AMPAs, de les AFAs.
1: De l'Escola Bernola.
2: Tant del Bernola, de l'IA Bernola, com de la Llar d'Infants.
1: Uh-huh.
2: Vaig estar un temps a la Junta de Futbol, també, quan un dels meus fills jugava a futbol. M'he anat movent a l'entorn de les entitats.
1: Uh-huh.
2: També estic vinculat a l'aula de música.
1: Uh-huh.
2: Llavors, doncs, bueno, una cosa porta amb una altra, i al final vaig acabar a la política.
1: I quin balanç en fas de moment del que portes de legislatura?
2: Molt positiu. A veure, és molta feina, però és molt positiu i és molt gratificant.
1: Però construir un equip amb un poble tan petit, no?, de persones competents que t'acompanyi a la llista, i aquí miro l'Oriol també, que no sé com el vas captar, però és a dir, no, clar, també ha de ser complicat, i a més venint de fora, no?, que no ha de ser fàcil.
2: No ha de ser fàcil, però bueno, estàvem en un moment, l'anterior alcalde portava 3 legislatures, es van donar un seguit de circumstàncies que van permetre muntar una llista. Tot és cert que es va muntar l'últim cap de setmana, es va muntar...
1: Sí, eh?
2: Sí, sí, es va muntar molt... Bueno,
1: no, a contrarrellotge.
2: Bueno, però a vegades... no et diré les presses, però l'haver d'actuar ràpid a vegades t'ajuda. Llavors, és cert que es va muntar una llista que ha funcionat molt bé, com dius, de gent molt competent, molt autònoma, a més molt implicada, i en aquells moments era una llista molt més jove de la que hi havia govern,
1: uh-huh.
2: I entenem que el que volia en aquells moments hi havia unes ganes de canvi,
1: uh-huh.
2: I el canvi es va produir. Si de fet es va passar, és la segona vegada que em presentava com a cap de llista, la primera vaig perdre 9-2 i la segona es va guanyar 6-5.
1: Uh-huh.
2: La qual cosa, què vol dir que la llista... que m'acompanyava, penso que era una llista molt bona, o és una llista molt bona, molt potent, i després, per una altra banda, que hi havia ganes de canvi.
1: Uh-huh.
2: I les dues coses va fer que es guanyessin les eleccions.
1: Hi ha alguna cosa, a tots els nivells, però especialment esportiu, que us hagi quedat al tinter i que ja veieu que s'acaba la legislatura i que no podreu fer realitat?
2: A veure...
1: Sent realistes, No, sense fer volar coloms.
2: Una de les coses que ens vam trobar quan vam entrar és que no hi havia projectes. Per buscar subvencions per executar, el primer que has de tenir com a ajuntament són projectes executius. No n'hi havien. Ara projectes en comencem a tenir. Mm. Tenim un projecte de canviar la gespa del camp de futbol. El camp de futbol té gespa artificial, es va instal·lar en els plans ZP, sembla que és 2009, si no recordo malament. És una gespa que té 17 anys, no està en molt mal estat, però sí que li toca canvi.
1: Mm-hmm.
2: Que s'ha fet un projecte executiu. Hem parlat de la piscina, hem parlat de les grades... Hem parlat dels acumuladors. ara estem començant a plantejar un projecte per construir un segon gimnàs. Tenim un problema de que el gimnàs que tenim és petit. Hi ha activitats que s'estan fent a l'escola, perquè té un espai més gran. No és el lloc de fer aquestes activitats, s'han de fer en un gimnàs.
1: I això però... no ho podreu fer realitat en aquesta legislatura, sinó que entenc... O sigui, són deures pendents.
2: No són deures pendents, s'està començant a treballar.
1: D'acord.
2: Si ara engegarem el projecte executiu. No, no és un deure pendent. És una cadena.
1: Ja, és un procés. Sí,
2: és un
1: sí.
2: procés. Llavors, a la piscina vam començar amb el projecte executiu, aquest de correcuita perquè no hi era. Vam executar les grades, projecte executiu i execució. En el cas de l'acumulador, ja tenim el projecte executiu, tenim els diners, fa poc s'ha acabat el que és l'exposició pública, per tant l'aprovarem definitivament i ja anirem a licitar-lo. Per tant, és una obra que possiblement ja no entrarà aquest any amb l'estiu, possiblement ens anirem a la tardor o a principis de l'hivern per tenir-la completament executada. A nivell esportiu, hi ha el camp de vòlei platja, o sigui, la pista de vòlei platja...
1: Això és el que dèieu al principi, que sí. Encara no...
0: Sí, que no està fet, però en principi, si tot va bé, la setmana que ve engeguen i en 2-3 setmanes ha d'estar feta. Vull dir, l'objectiu és que aquesta temporada d'estiu es pugui gaudir.
1: On serà?
0: On ara ja ubicat... Tenim dues pistes de tennis,
1: sí?
0: Només una de les dues s'està utilitzant i s'està mantenint una mica en condicions, i a l'altra traurem el que és la xarxa i ho ubicarem just a sobre.
1: I això és a prop de la piscina?
0: Està al costat.
1: És que això és una gran cosa, eh?
0: Tota la zona esportiva realment està junt a baix, on hi ha la piscina, el pavelló, les pistes de pàdel i de tennis, excepte el camp de futbol, que està just a l'altre extrem del poble. Però bé, un tema d'ubicacions que no...
1: Que ara ja...
0: Que no modificarem. Sí, sí.
2: Llavors... tens el projecte aquest de la gespa. Es començarà, gespa són 400.000 euros, més o menys.
1: No? Sí, sí.
2: Després podem baixar 300... No. A veure,
3: sangre però... per vosaltres, que us toqui, perquè...
2: Sí, sí ja però la gespa té 17 anys.
3: No, s'ha de canviar.
2: La pots fer servir alguns anys més, però ja has de tenir el projecte executiu. Per què? Per aprofitar l'oportunitat d'en el moment que surti alguna ajuda o una subvenció. Exemple, més important que la que ens han donat ara, per 80.000 euros. No en tens suficient per engegar l'obra. El projecte de gimnàs l'has de fer. És un projecte, a més, arquitectònicament complex. Es està plantejant posar-lo sobre...
0: Sí, implica bastanta modificació en el que és el pavelló actual, perquè és a planta baixa, implicaria pujar una planta al pavelló, i ja ens incloem... diverses modificacions a l'interior de la pista que s'han de fer.
1: Llavors la deixaria en desús durant un temps, també, entenc.
0: Probablement. Però bueno, hauríem de veure com es pot executar, si més no, la part de pista, perquè és això, ara tenim clubs competint allà dins i tampoc
1: per
0: la
1: això.
0: Podem deixar parada excessivament. Però sí que és veritat que hi ha a l'interior del pavelló, que és un acabat de fusta, que en certes zones està trencat, en altres està podrit de les filtracions de l'aigua, i hi ha un tema de climatització que, bueno, que és pràcticament inexistent, la climatització. Hi havia un sistema d'aire d'aquests de... que és com finestra amb conducció d'aire amb tres motors, però que a l'estiu a dins del pavelló hi fa una calor horrible. Val, llavors, la idea és modificar, fer tot això dins d'un sol projecte, que és el que esperem que, bueno, podem tirar endavant
1: abans
0: aquest
1: que s'acabi...
0: any que ens queda la legislatura.
1: D'acord.
0: I llavors serà veure com el podem executar, perquè estem parlant d'una obra important, vull dir, no?
2: Uns 600?
0: Estaríem allà.
1: Bueno,
0: el primer estudi que tenim a través d'un recurs de Diputació, estaríem parlant de 5, 6, 700.000 euros.
1: I escolteu, hi ha ganes de seguir remant per Avinyó amb aquesta mateixa llista i amb aquest mateix cap de llista de cara a les properes? És a dir, us tornareu a presentar?
2: Sí que ens tornarem a presentar. De fet, el meu partit Junts ja m'ha escollit com a cap de llista per les properes municipals. I ara s'està tractant internament de la llista, però bona part, si no tota la llista, seguirà.
1: Home, això és molt simptomàtic, no, també? És a dir, que de vegades crema molt i si estàs molt cremat, dius, jo 4 anys més no els aguanto. És a dir, que més o menys tots seguiu, vol dir que hi ha bona sintonia.
2: Ara, dels 6 que som, difícilment acabarem seguint els 6. Sempre estem parlant de que potser algú per motius professionals
1: sí,
2: o familiars
1: sí.
2: O per altres motius se pot despenjar, però bàsicament el nucli de la llista seguirà. Llavors, amb ganes i amb il·lusió per tornar a repetir. I a més, ara l'avantatge és que ja tenim molts projectes engegats. Quan aterres, quan arribes i obres el calaix i no veus projectes, el primer que has de fer és començar a fer projectes. Ara en comencem a tenir. Comencem a tenir ja projectes engegats i altres que s'estan redactant. Uh-huh. Llavors, penso que una segona legislatura ens permetrà tancar molts aquests projectes, uh-huh, o culminar molts aquests projectes. El camp de futbol tocarà la legislatura que ve, la gespa, uh-huh, sí o sí. Perquè podem aguantar un, dos, però quatre anys més, ho començo parlat amb els tècnics, pensen que
1: sí,
2: és complicat.
1: No, clar.
2: El gimnàs és una obra molt ambiciosa.
1: La ciutadania us premiarà, creieu? És a dir, us tornarà a dipositar la seva confiança? Esteu...
2: Jo espero que sí. A veure, les sensacions són molt... El feedback és molt bo, però és clar, al final s'ha de votar.
1: No, clar, si no s'hi va... Per molt bo que sigui el feedback.
2: I quan vam entrar, teníem il·lusió, tenim una llista molt bona, però sí que és cert que no ens esperàvem entrar. Parties de molt endarrere, esperaves fer un bon resultat, però no guanyar majoria absoluta per 48 vots. Uh-huh. Llavors s'ha de votar. Ara la il·lusió hi és. Uh-huh. Les ganes hi és i l'equip hi és. I a més, amb l'experiència, perquè estàs un o dos anys per situar-te, ara tenim l'experiència, tenim l'equip i a més tenim els projectes engegats. I a més hem acabat de sanejar l'Ajuntament, no tenim deute de l'Ajuntament, tenim zero deute bancari i a més tenim una bossa important. Hem acumulat un remanent important per poder executar tots aquests projectes.
1: Doncs que hi hagi molta sort. De fet, ja aniràs venint més sovint, Sergi, ara que s'acostaran ja a la precampanya, diguéssim, i la campanya, farem diversos especials aquí a Canal Taronja. Oriol, Sergi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I tu també, Sergi,
0: sempre.
1: Com sempre, un plaer. Estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu, Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
3: Una en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, son los 26 de España, son los 26 de Luis de la Fuente.
5: La lista estaba casi hecha desde hace muchos meses, esperando simplemente los contratiempos, circunstancias adversas que se producen en el propio fútbol. Estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará.
4: Hemos contado hasta hace unos minutos con Garrido aquí en la SER. Es la lista de España para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá, que arranca en 3 semanas. Una lista sin jugadores del Real Madrid y en la que entran Marc Pubill y Eric García. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, Casal. Buenas tardes. Son las dos grandes novedades. También entra Joan García. Veremos si finalmente es el portero de España en esa Copa del Mundo. Se quedan fuera Dean Howe y también Lenormand. Aparece Víctor Muñoz, entran de nuevo Baena y Jeremy Pino, y no cita al futbolista del Villarreal, Alberto Moleiro.
4: Ah, y media, vuelvo contigo, Meana, y contamos cómo ha sido ese vídeo del anuncio en el que nos sonaba una voz muy familiar para todos, pero el misterio no se ha destapado hasta el final.
7: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
4: Cuando el rey Felipe VI ha aparecido en pantalla, luego lo comentamos todo con Carreño y le preguntamos también si la de Luis de la Fuente es o no una buena lista y sobre todo si es una lista justa. 2:01, pero la gran cuestión informativa sigue siendo también este lunes el caso Zapatero y la entrega a las partes del sumario que puede aportar datos clave para la investigación, mensajes, grabaciones y quizá un poco de luz a las sospechas e indicios recogidos en el auto del juez Calama sobre el papel de Zapatero en esa trama. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Están los abogados pendientes de conocer a fondo lo que han dado de sí estos meses de investigación bajo secreto que se han saldado con la imputación por primera vez de un expresidente del gobierno, a quien el juez sitúa ya al frente nada menos que de una trama de tráfico de influencias. Su defensa es seguro de las principales interesadas en acceder a esos atestados, autos e informes que aún no se han trasladado, porque él es el primero en declarar y el material, que se calcula en miles de folios, hay que estudiarlo a fondo, pero de momento no está a disposición.
4: A y media. Nos preguntamos cuáles son las claves de este sumario en una trama que ya no solo se limita, o eso parece, a la operación de rescate de Plus Ultra. En lo político, el Partido Popular sigue apretando a los socios y Vox al Partido Popular para que presente una moción de censura. Estos son los portavoces de Vox y del PP, Fuster y Semper.
9: Nosotros seguimos defendiendo lo mismo. Esto es insostenible. Y son los socios los que deben de moverse. Son los socios quienes les apoyan. No valen con declaraciones. Hay que dar pasos. Y nosotros estaremos a la altura de las circunstancias, se lo puedo asegurar.
10: No el PNV. Ojalá quien pueda hacer, que haga. Nosotros lo hacemos. Así que menos hablar en mítines y más hacer. Pero cualquier cosa, Cualquiera.
4: Y nosotros luego vamos a testar la temperatura entre los socios, cada vez más descreídos a la espera de lo que diga ese sumario, pero sobre todo de esa declaración de Zapatero fijada para el próximo día 2. Sobre Zapatero acaba de hablar Felipe González. Lo que está pasando, dice, le abruma, nos supera como país y como partido, y sobre una posibilidad convocatoria electoral.
11: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
4: Debería verlas este año. 2 y 3 es la primera encíclica del Papa León XIV en la que carga contra los dueños de las inteligencias artificiales, los que quieren controlar el planeta, dice, a través de las nuevas tecnologías.
12: Artificial intelligence
4: Dice León, la inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte. La IA y las intenciones de cometer atrocidades morales. El Papa León XIV y sus palabras sobre los tecnofascismos, de las que hablaremos a partir de y media con expertos en tecnología, a los que ha consultado Javier Ruiz Martínez.
3: Hora 14, con Javier Casal.
4: Pero a las 2 y 4 nos acercamos hasta la redacción de informativos de la SER con otras cuestiones de este lunes. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El optimismo que ha exhibido Donald Trump por las negociaciones con Irán ha impulsado este lunes a las bolsas. Pese a que Irán asegura que el acuerdo no es inminente y ha rebajado las expectativas, el petróleo se sitúa por debajo de los $100 el barril y los mercados han respondido con importantes subidas. El IBEX 35 está subiendo casi un 2%. Además, acaba de conocer la justicia abierto juicio oral contra el presidente de Ibiza, el popular Vicent Marí, por presunta corrupción durante la pandemia. El también diputado autonómico está acusado de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones por la adjudicación durante la pandemia de un contrato de 250.000 euros a la empresa de una exconcejala del PP en Santa Eulalia.
4: Y un día más, es noticia, el tiempo, sigue el calor y las tormentas. Jordi Carbó.
13: El tiempo plenamente veraniego, es decir, el sol y calor durante muchas horas, se mantendrá durante toda la semana y es bastante probable que la segunda mitad de la semana tengamos incluso en muchos sitios temperaturas propias de la canícula. De momento esta tarde, sol, algunas nubes que localmente en Galicia, Asturias y Castilla y León darán lugar a tormentas locales, pero algunas con granizo y fuertes rachas de viento. Máximas de 30-35 grados en la mayor parte del país, por encima de los 35 en el Cantábrico, Extremadura, el Valle del Guadalquivir y en Canarias.
4: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
3: Hora 14, Cataluña. Ferran Dalmau.
14: El lloguer d'un pis a Barcelona costaria fins a 268 euros més de mitjana si no s'hagués aplicat el topall de preus. Ho diu un informe municipal que també assenyala, dos anys després de la regulació, que s'està aconseguint frenar la compra especulativa d'edificis.
15: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada.
16: Hem aconseguit també una davallada del lloguer de temporada. Comencem a detectar que la demanda, diguem, especulativa ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
14: En l'últim any ha caigut un 30% la compra de blocs sencers a la ciutat, que sol ser una operació que només es poden permetre els inversors. Dos motoristes han mort en les darreres hores a Catalunya i ja són 20 en el que va d'any. El director de trànsit diu que està molt tocat.
17: Especial atenció a les motos, que respectin senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
14: Aquest cap de setmana també ha estat tràgic, amb dues persones mortes més a les carreteres. El 98% d'internet viatja amb cables per sota el mar. I aquí ens arriba en bona part a Sant Adrià del Besòs. Les pel·lis de Netflix, els missatges que t'envia un familiar de viatge o els vídeos de YouTube, tot arriba a través de 45.000 quilòmetres de cable.
18: El que passa és que la Link Station potencia rutes internacionals, de manera que si tu en algun moment al navegar has d'anar-te a buscar un servidor que està lluny, probablement acabi sortint per un cable submarí de la Landing Station.
14: Històricament, els cables havien tingut problemes amb els taurons, però ara els enemics són sobretot les àmfores dels vaixells i la pesca. De seguida ho ampliem. Dels 23 futbolistes que representaran Espanya al Mundial, 9 són catalans.
19: David Raya.
20: Joan García.
21: Marc Cucurella.
22: Pau Cubarsí.
23: Marc Cubill.
14: I del Barça en són 8. Un d'ells, Gavi, que s'havia parlat a la visió que anava convocat. Així ho celebrava amb els seus companys culers, ho ha gravat a Lamine Yamal. Mentrestant, Barcelona li demana en massa a Alexia Putellas que no marxi. Són els crits que ahir 10.000 aficionats li proferien a la capitana del Barça a la celebració de la quarta Champions de les culers. Així avança un dilluns festiu que estem vivint amb temperatures ja pròpies de l'estiu, Jordi Carbó.
13: Durant tota la setmana el temps serà plenament estiuenc. Sol, calor i entre dimecres i divendres el màxim de calor en temperatures pròpies de la canícula. De moment, la tarda d'avui farà molt de sol, amb alguns núvols sense més conseqüències, temperatures màximes per sobre dels 25 graus al litoral, al voltant dels 30 a les valls del Pirineu, al prelitoral, superant els 30 fins i tot amb facilitat a l'interior, cap al Pla de Lleida, Conca de Tremp i a l'interior de l'Ebre, màximes properes als 35 graus. Durant la tarda, marinada forta, que aguantarà fins la nit al sud de Lleida i a l'interior de l'Ebre.
14: Passen 9 minuts a les 2, amb en Guillem Arnal al control, arranca l'hora 14 a SER Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
14: Bona tarda. Els contractes de lloguer a Barcelona costarien al voltant de 200 euros més de mitjana sense el topall del preu, segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge de la ciutat. La regulació ha aconseguit moderar el cost de viure a Barcelona i ha millorat molt la capacitat d'assumir-lo amb els salaris actuals. L'informe assenyala que el preu mitjà del lloguer s'ha moderat i ho compara amb la tendència dels últims anys, que era de grans pujades de preus. Xavier Balló.
19: El preu mitjà dels lloguers a finals de 2025 ha estat de 1.161 euros, una reducció de prop del 3% respecte abans d'aplicar el topall de preus. Segons l'informe elaborat per l'Observatori d'Habitatges, si no s'hagués posat aquesta regulació i amb la tendència que portàvem, ara pagaríem entre 1.300 i 1.400 euros, és a dir, uns 150 o 250 euros més. En un inici, davant del topall de preus del lloguer, alguns propietaris van optar per fer contractes de temporada i evitar així la regulació, però en els darrers mesos s'ha aconseguit frenar també aquesta tendència. Per tot plegat, el comissionat d'habitatge de la ciutat, Joan Ramon Riera, diu que són bones notícies.
15: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada. Hem aconseguit també, recentment, o podem dir, una davallada del lloguer de temporada o dels nous contractes de lloguer de temporada, i això és molt recent, i estem amatents a veure quina evolució tindrà en el futur el lloguer de temporada.
19: En l'últim trimestre, els lloguers de temporada han estat el 14% dels nous contractes. Això és la meitat del pes que tenien el trimestre anterior. Hem passat de 1.000 contractes de temporada nous cada mes a uns 400 de mitjana.
14: A més, Xavi, s'ha reduït la distància entre els preus dels lloguers i els diners que tenen les famílies per fer-hi front.
19: Des de l'any 2000, els preus del lloguer sempre han anat creixent molt per sobre del que millorava la renda que tenen les famílies per fer front al consum o per estalviar, fent, per tant, que cada vegada costés més afrontar el pagament del lloguer. Aquesta tendència va fer un pic l'any 2023, arribant a ser la diferència entre l'evolució dels ingressos i la dels lloguers del 90%. Ara aquest indicador ha baixat 20 punts fins al 70% per l'estancament dels preus de l'habitatge i una millora dels ingressos mitjans per la situació econòmica. Per tant, tot i que el preu del lloguer continua estant molt lluny de les possibilitats de moltes llars, l'estudi indica que la situació en els dos últims anys hauria presentat una millora.
14: I més enllà dels lloguers, l'Ajuntament també treu pit d'haver frenat la compra d'edificis per especular. Ha baixat per primera vegada en els últims 3 anys el nombre de blocs que es compren tots sencers. I ho ha fet en un 30% de baixada. Els edificis sencers són l'objectiu principal dels fons d'inversió perquè és la manera més fàcil de treure un rendiment elevat amb una sola compra. Per això el consistori diu que si aquest fenomen baixa, és bona senyal.
19: L'any passat es van comprar 149 blocs sencers a Barcelona. És un descens del 31% respecte a l'any anterior, quan en van ser 217. El comissionat Joan Ramon Riera diu que és un fre important als inversors.
15: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivat.
19: En els últims 3 anys, les compres d'edificis sencers no havien parat de créixer. Ara s'ha revertit la tendència.
14: Avui, que és festiu a Barcelona, tenim operació tornada del cap de setmana llarg. Trànsit preveu que 300.000 cotxes tornin a l'àrea metropolitana. Són la meitat dels 600.000 que van sortir divendres. Hi haurà diversos carrils habilitats perquè el trànsit flueixi millor, especialment a la P7. Trànsit demana extremar la precaució, sobretot després que ahir dues persones morissin a l'A2 a Jorba i que en les darreres hores hagin mort dos motoristes. Un d'ells va ser ahir al vespre a Garriguella, a l'Empordà, en un xoc amb dos cotxes implicats. Tenia 68 anys. I el segon ha estat aquest matí, a 8:45, a Polinyà, després d'un xoc frontal amb un cotxe. Amb aquestes víctimes ja són 49 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres, 20 de les quals motoristes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
17: Especial atenció a les motos que respectin senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica. Estem bastant tocats.
14: És el seu director, Ramon Lamiel, que ha explicat que Trànsit ja està treballant per intentar frenar, Martí Oliver, aquesta allau de morts.
20: Sí, des de principis d'any, juntament amb Mossos, han fet més de 2.000 controls, tant per motoristes com per altres vehicles que els puguin posar en risc. Normalment, aquests controls els començaven a la primavera, quan comença a fer bon temps i s'incrementen les rutes de cap de setmana, però enguany van decidir-ho fer a principis d'any per intentar revertir aquestes xifres, xifres que, tot i així, no acompanyen. L'any passat es va tancar el mes de maig amb 21 motoristes morts, un més que aquest 2026, però és que si mirem dades del 2019, que és l'any que se sol agafar de referència, hi va haver-hi 17 víctimes mortals, per tant, han augmentat. Trànsit admet que, a diferència dels altres accidents, on les xifres sí que són més bones, amb els motoristes els està costant, i per això, a banda dels controls, també han obert la porta a pintar marques especials en les calçades més sensibles per indicar la traçada i també intensificar les formacions de carretera als motoristes de més de 55 anys.
14: Hora 14 i 14 minuts. El 98% d'internet circula per cables sota el mar. No ens arriben ni per art de màgia ni pel cel, sinó per més de 45.000 quilòmetres de fibra òptica. Les sèries de Netflix i els vídeos de YouTube van a parar, en part, al port de Sant Adrià de Besòs. Pol Valero, bona tarda.
21: Bona tarda, Ferran.
14: Allà, en aquest port, hi arriben dos cables internacionals.
21: Sí, al costat de les Tres Xemeneies hi ha la Barcelona Cable Landing Station, inaugurada el 2022, on arriba un dels cables més llargs del món, 45.000 quilòmetres, que surt de Barcelona, travessa tot el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta al continent africà, pujant per les Canàries i acabant a Anglaterra. N'hi ha un altre, n'hi ha dos. L'altre, que ja connecta amb Marsella i Gènova, i per l'any vinent s'espera que aterri el tercer, el cable Medusa, que serà el més llarg del Mediterrani.
22: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
21: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrics Telecom, que és l'operadora que gestiona l'estació.
14: Abans, Pol, els cables havien estat objectiu dels taurons, però ara el problema principal que tenen és la pesca.
21: Sí, aquests cables són de fibra òptica, igual que la terrestre, i un gran vaixell els va desenrotllant i enterrant al fons marí.
22: El que és curiós i contraintuïtiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat, menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra, perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té com a diàmetre un centímetre i mig.
21: Les principals interferències les poden provocar a prop de la costa les activitats humanes, sobretot vaixells pesquers o àncores.
22: Les mossegades de taurons, que són una mica històriques, venen de l'època dels cables coaxials, que no eren de fibra, i aquests acabaven emetent algunes senyals de radiofreqüència que deien que despistaven una mica alguns animals. Els cables de fibra òptica no emeten res, que són totalment inerts, per tant, ni en els peixos ni en els animals els hi crea cap mena de confusió.
14: En els últims temps, els cables submarins, Pol, estan jugant un rol geopolític i s'han convertit en una de les principals preocupacions per la seguretat nacional.
21: Sí, tal com va avançar l'ACER, l'Armada ha detectat un augment d'aproximacions no autoritzades i comportaments anòmals prop d'infraestructures sensibles en aigües espanyoles. Concretament, els vaixells russos que naveguen prop de les Canàries s'han multiplicat per 5 i, de fet, cada setmana es monitoritzen una cinquantena d'embarcacions de la flota fantasma russa. Per evitar sabotatges, com els que s'han registrat a països bàltics, l'Armada ha intensificat la vigilància. I encara en clau geopolítica, en la darrera setmana, l'Iran ha amenaçat amb cobrar taxes per fer servir els cables submarins que passen per l'estret d'Hormuz, tot plegat per l'objectiu d'augmentar la pressió sobre els Estats Units.
14: Pol, gràcies.
21: A vosaltres.
14: 2:17 de la tarda, les properes eleccions municipals, que seran d'aquí un any, estaran indubtablement marcades per l'auge de l'extrema dreta, sobretot en zones com la Catalunya Central. Fixem-nos avui en el cas de Manresa, on governa Esquerra Republicana gràcies a un pacte amb el PSC i Impulsem Manresa. Fa 3 anys aquest pacte els va permetre governar, però tot fa pensar que Aliança Catalana entrarà amb força al municipi i ho podria canviar tot. De fet, Laura Pons, alguns partits ja han començat a buscar com quedar-se ells part d'aquest votant potencial d'aliança.
0: Sí, els republicans van aconseguir 7 diputats, els socialistes 4 i els 2 regidors d'Impulsem Manresa van permetre la majoria per governar. L'aritmètica parlamentària, però, podria canviar de cara a l'any que ve, bàsicament per dos factors. Primer, perquè s'espera que Aliança Catalana, quan anunci candidat, perquè encara no ho ha fet, estigui fort en aquesta ciutat, i davant d'aquesta expectativa, Junts ha anunciat un pacte amb un exdirigent de Front Nacional i hi ha candidatura conjunta entre Ramon Bacardit, de Junts, i Sergi Parramon, del grup nacionalista, per rendibilitzar els vots de la dreta i l'extrema dreta de cara a les municipals del 2027.
14: A la Catalunya Central ja s'han vist altres casos de partits ultres, per exemple, Plataforma per Catalunya, a Vic, a inicis de segle. Ara, Laura, és Aliança Catalana, aquesta marca de Sílvia Orriols, qui guanya força.
0: Sí, el partit de Sílvia Orriols capitalitza el vot independentista fent bandera de la seguretat i la immigració, un partit que aprofita l'enuig d'alguns catalans poc satisfets amb el procés independentista, que veuen que els seus pobles i ciutats han canviat socialment i econòmicament en poc temps, són diferents. Els factors que expliquen el seu auge ho explica Xavier Casals, doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i expert en extrema dreta.
1: Hi ha un factor, si es vol, centrat en la immigració, hi ha un factor de protesta sistèmic, clarament a l'independentisme, entre cometes, processista, i després jo crec que hi ha una clau política territorial important de la Catalunya interior davant a Barcelona.
0: I aquests tres factors, afegeix Casals, interactuen de manera molt diversa, factors que tenen les seves llavors a la Catalunya central.
1: Té epicentre en Vic, surt a Manresa, surt a Cervera, surt a puja fins a Olot, i en el fons és la Catalunya interior que fa de trampolí del Suprem, o com li vulgui dir, d'aquest discurs, i aleshores avança cap a la zona metropolitana.
0: Manresa, on ara governa Esquerra Republicana, podria convertir-se així en la propera ciutat on assalta l'extrema dreta.
2: Atenció. Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
23: Torna la Festa del Riu a Manresa. Els dies 29 i 30 de maig, vine al Parc Josep Vidal a gaudir de l'economia social i la cultura transformadora. Divendres, jornada monogràfica dedicada a Palestina. I dissabte, el Dia Gran. Mostra amb més de 30 entitats, activitats familiars, tallers de natura i molta música. No et perdis el concert del Pony Pissador. T'esperem en aquest gran espai de trobada ciutadana per compartir i fer pinya. Consulta tot el programa al web de la Festa del Riu. Una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa, l'Ateneu Cooperatiu i la Casa de Música de Manresa.
24: Molta en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers, ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
25: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts de les 2, hora 14. Tenim un dilluns 25 de maig de sol i de calor. Hores ara tenim al centre de Manresa 31 graus de temperatura i és que ens espera una setmana de molta calor i especialment a partir de dimecres, quan les temperatures entre dimecres i finals de setmana podrien tocar sostre. Això a finals de maig. Cap de setmana tràgic a les carreteres de la Catalunya Central. I és que quatre persones, dos d'ells motoristes, han perdut la vida aquest cap de setmana a les carreteres de la Catalunya Central. Aquest cap de setmana, dissabte al matí, va haver-hi un accident amb un ferit crític a la C-55 amb la incorporació del parc de l'Agulla a la C-55 en direcció a Sant Joan dins el terme municipal de Manresa. En aquesta incorporació, en aquesta via, van xocar un vehicle, un turisme, amb una motocicleta. El conductor de la motocicleta, un veí de Manresa de 45 anys, va resultar ferit crític en aquest accident. Va ser traslladat en estat crític a la mútua de Terrassa, on va acabar morint. Tenia només 45 anys d'edat. De la Catalunya Central també hem de destacar un altre accident mortal, una altra motocicleta que va patir un accident dissabte a la tarda, en aquest cas a Osona, on també el conductor de la motocicleta va morir en aquest accident, i les dues persones que han resultat mortes, que van resultar mortes ahir diumenge en un accident de trànsit a l'A2 a Jorba, a la comarca de l'Anoia. Per tant, cap de setmana molt i molt dolent a les carreteres de casa nostra. Del cap de setmana també destacar una nova edició d'Expo Bages, que està tornat a celebrar a l'Avinguda Universitària de Manresa. Dissabte i diumenge, l'Expo Bages, ubicat a l'Avinguda Universitària, va reunir 148 expositors, superant el 141 de l'edició anterior. Això en el marc d'una proposta que combina comerç, automoció, tecnologia, cultura i oci. El canvi d'ubicació estrenat l'any passat ha acabat convencent tant l'organització com expositors i visitants. L'Avinguda Universitària permet disposar de més espai per activitats i estants. A més, la connexió amb altres punts de la ciutat i de la comarca ha estat un dels aspectes valorats positivament. Una de les grans novetats d'aquesta edició ha estat la Central Creativa, un nou espai dedicat al talent i la creativitat de la comarca, que ha debutat amb una molt bona acollida. Durant la fira també hi han sigut present propostes ja consolidades, com el Tecnobages, dedicat a la innovació i la tecnologia, i l'Otaku Bages, centrat en la cultura japonesa, els videojocs i el manga. L'Ajuntament de Manresa invertirà aquest any 2,5 milions d'euros en la millora i el manteniment de l'espai públic, una xifra rècord que supera en 1 milió d'euros la de l'any passat i que representa la inversió més alta feta mai en aquest àmbit a la capital del Bages.
5: En la presentació del Pla de Millora de l'Espai Públic durant el 2026, l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, ha reivindicat la importància de mantenir una ciutat endreçada o de cuidar els espais quotidians que utilitzen els veïns.
6: Jo crec que es va fer una aposta molt decidida al seu dia per tenir ben present que el manteniment era molt important. I des que es va prendre aquesta decisió no hi ha hagut cap govern, ni de l'alcalde Junent, ni de cap dels dos meus, en què haguem decidit minimitzar aquesta aportació. Al revés, el que hem fet és augmentar-la, perquè és importantíssim. I per tant, aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2 milions i mig d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic.
5: El pla de millores es va impulsar ara fa una dècada, després d'anys amb poca inversió en manteniment urbà. Pel que fa a les actuacions previstes per aquest 2026, el consistori destinarà 1 milió d'euros a la millora de voreres, espais de vianants iguals a 25 punts a la ciutat, el doble que l'any passat.
7: Aquest govern ha apostat per fer aquestes actuacions més grans, perquè llavors ja tens una vorera que ja et compleix accessibilitat, també et compleix la sostenibilitat, perquè amb el tema del canvi climàtic hem de posar arbrats a l'espai públic per tenir espais que pel clima tu puguis passar per sota dels arbres i tinguis ombra.
5: També es pavimentaran 11 trams de calçada amb una inversió de 600.000 euros. Les obres es concentraran principalment durant els mesos d'estiu per minimitzar les afectacions a la mobilitat. El pla també inclou una partida de 240.000 euros per renovar i millorar parcs infantils. A més, per tercer any consecutiu, l'Ajuntament mantindrà un contracte extern de 500.000 d'euros per reforçar la feina de la brigada municipal i agilitzar la resposta davant incidències i treballs de manteniment a la via pública.
25: Música. L'Anònima de Manresa ha acollit aquest dissabte una jornada festiva i reivindicativa impulsada per l'Assemblea de Docents de la Catalunya Central. En marc de totes les reivindicacions i manifestacions, han volgut convertir la protesta habitual en un espai obert a la ciutadania. Recordem que aquesta setmana torna a haver-hi vaga docent, en aquest cas dimecres.
5: Música, cultura i reivindicació, així com l'Assemblea Docent ha volgut portar aquest dissabte al debat sobre l'escola pública al centre de Manresa. La jornada celebrada a l'Anònima ha combinat un espai de festa i manifestació amb l'objectiu d'apropar les reivindicacions dels docents a famílies, alumnes i ciutadania. L'han anomenat Manifesta.
4: La idea d'avui era fer una jornada de socialització dels motius per als quals estem fent totes les mobilitzacions dels docents en aquests moments. I volíem que això arribés a tota la comunitat escolar i, a més, a tota la ciutadania. Llavors vam pensar de muntar una manifesta. Clar, voldríem que vingués altres docents, però ens agradaria molt que també venguin famílies, que venguin alumnes i que vengui qualsevol persona de la ciutadania que està preocupada, que està sentint que ens estem manifestant, estan preocupats i estan interessats en saber per què estem demanant el que demanem per l'escola pública.
5: Durant tot aquest dissabte hi ha hagut tallers, poesies, actuacions musicals i activitats infantils. A més, ha anat acompanyat d'un programa tipus podcast en directe que ha anat seguint el fil de la jornada amb testimonis i entrevistes.
4: Estem veient que està costant molt que el departament entengui que el pacte que va signar al principi amb Comissions i OIT és un pacte fallit. És un pacte que no respon a les necessitats de veritat i nosaltres creiem que cal fer un pas molt més endavant, tant a nivell de recursos com a nivell d'inclusió, com a nivell de ràtios, a nivell de burocràcia i a nivell de retribucions econòmiques.
5: Des de l'Assemblea Docent recorden que les mobilitzacions continuaran les properes setmanes si no arriben a canvis més profunds per part del departament. Les properes manifestacions seran el 27 de maig a tot Catalunya i l'1 de juny la centrada a la Catalunya Central i Girona.
25: Pel que fa als esports, ja s'ha sabut, ja se saben els noms de la selecció espanyola que aniran al Mundial. Els jugadors, doncs, noms de casa nostra. El porter sallentí Joan Garcia i els defenses Eric Garcia, en aquest cas de Martorell i Marc Pubill, d'origen manresà, seran els representants a la regió central defensant la camiseta de l'acció espanyola a la Copa del Món, que començarà el proper 11 de juny a Mèxic i que també es jugarà als Estats Units i al Canadà. I abans acabar recordar la important i gran victòria del Baxi Manresa a la pista del Dreamland Gran Canària aquest dissabte al vespre. Són 2:15. Molt bona tarda i fins demà.
3: Hora 14. El Láser. Con Javier Liébana.
8: 2:30, 1:30 en Canarias es la lista y también cómo se ha presentado la lista de la selección para el Mundial.
9: Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos.
10: Porteros, Unai Simón.
11: David Raya.
12: Joan García.
26: Defensas, Marc Cucurella.
8: El rey Felipe VI ha sido el maestro de ceremonias de la presentación de los 26 convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
9: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
8: Esta es la lista de España. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
27: ¿Qué tal, Casal? Buenas
8: tardes. Bueno, pues se ha destapado el secreto ahí al final del vídeo, aunque el secreto que había que destapar esta mañana era quién entraba en esa lista, donde hay novedades, con la entrada de Marc Pubill, de Jeremy Pino y de Víctor Muñoz, ¿no?
27: Sí, lo comentabas a las 2 de la tarde, una lista justa, en la que los dos mejores centrales de la temporada, que son Eric García y Marc Pubill, entran y se quedan fuera Lenormand y Dean Huijsen. De hecho, el primer Mundial en la historia en el que la selección va a ir sin ningún futbolista del Real Madrid. Entra Joan García, ahora abriremos otro debate, ¿quién va a ser el portero en el Mundial? García, Raya o Unai Simón. Y luego, jugadores que estaban en algunas quinielas como Fornals o como Moleiro se quedan fuera porque ha apostado por jugadores de su confianza como Alex Baena o Jeremy Pino. Su padre acaba de llorar con los compañeros de la cadena SER en Canarias, feliz porque su hijo esté en un Mundial. Y Víctor Muñoz, tú lo comentabas, que es un extremo que puede ocupar el lugar de Nico Williams cuando no esté bien el futbolista del Athletic Club.
8: Bueno, pues gracias, Miana. Con esa lista nos vamos al Mundial que arranca, recordemos, el 11 de junio, el estreno de España el día 15 frente a Cabo Verde en Atlanta. Manu Carreño, director del Larguero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
28: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Manu, muy llamativo que no vaya nadie del Madrid.
28: Pues no es tan llamativo, sinceramente. Es verdad que el titular es muy llamativo, pero si analizas luego, es que o iba Huijsen. O es que no hay 6 jugadores del Madrid que puedan ir y que luego se hayan quedado sin ir. es que Gonzalo no está jugando, Carvajal apenas ha jugado, Carreras de aquella forma también rotando mucho el lateral izquierdo. Entonces, de verdad, yo creo que el único que tenía opciones serias era Hausen y tampoco ha hecho su gran temporada. Así que para mí es verdad que es un titular muy llamativo porque es el primer mundial al que no va ningún jugador del Madrid. Pero si lo miras fríamente, es que no haya más con opciones reales.
8: Decíamos aquí antes, ¿no? Con Meana, también lo decía Garrido durante la emisión del Carrusel Especial, que es una lista justa.
28: Totalmente. Me parece una lista con sentido común, sin ataques de seleccionador. Y yo creo que más allá de que a alguno le guste más Hausen o que le guste más no sé qué, o que eche de menos a Lenormand, creo que nadie puede decir que se ha quedado fuera un jugador determinante y que esté jugando muy bien. Creo totalmente que si hay una palabra que define esta lista es justa y creo que van los mejores. Yo creo que, fíjate, a mí me ha sorprendido Lenormand, que había sido el jugador que más minutos había tenido hasta ahora de la fuente. Jugadores de campo, el que más había utilizado a Lenormand. Pero claro, entra Pubil, que ha hecho mejor temporada que él, y entra Eric García, que siendo reconociendo que también ha hecho mejor temporada. Así que, por tanto, yo creo que van los que lo merecen.
8: Manu, mójate, tu candidato para la portería.
28: Unai Simón es el portero titular de la selección española y por muchos debates que abramos, si Unai Simón no falla y Unai Simón hace un mundial en su línea, yo creo que el portero de este mundial y de Luis de la Fuente, todavía a día de hoy, el titular es Unai Simón.
8: Pues nada, ahora hacer la maleta, ¿no? Porque esto arranca en nada y nosotros en ASER salimos con todo en este mundial.
28: La lista de la Fuente está hecha y la de la SER también.
8: Bueno, pues Manu Carreño, te escucho esta noche, cuídate.
28: Venga, un abrazo, gracias.
8: Tenéis chao, todos chao. Los detalles, todos los datos, todos los análisis en nuestra web, en cadenaser.com. Le preguntaban los periodistas esta mañana a Pedro Sánchez, al terminar un acto público por el caso Zapatero, el terremoto que recorre el PSOE y que pone en riesgo la legislatura. Sánchez les decía en un canutazo rápido, casi a la carrera, que está muy tranquilo. Sánchez tranquilo, Zapatero callado. Felipe González abrumado, dice, por todo lo que está pasando. González, que también estaba esta mañana en un acto público, en un acto de la Asociación Valenciana de Empresarios, le han preguntado si, como dijo ayer el PNV, habrá elecciones antes de final de año. La respuesta ha sido así de clara.
11: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas este año.
8: Debería haberlas este año. Felipe González cree que Pedro Sánchez debe convocar elecciones antes de que finalice 2026. Ahora escuchamos al resto de voces políticas que se han ido registrando durante la mañana, pero antes las investigaciones. El fin de semana nos ha dejado los informes de la UDEF que hemos contado aquí en la SER y la mañana pues es mañana de esperas, a la espera de ese sumario que se debe entregar a las partes en cuestión de horas. Todo eso ha desatado de nuevo los nervios porque ese sumario puede apuntalar buena parte de las sospechas o de los indicios que recoge el juez Calama en su auto de imputación. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Isabel, si te parece, vamos a recopilar los flecos, ¿no? Las cuestiones que debería apuntalar este sumario y que tienen que ver fundamentalmente con el dinero que movió la trama y el funcionamiento de las empresas, de las supuestas empresas pantalla. Es decir, los datos que apuntalen que Zapatero no era un mero consultor.
12: Sí, porque la causa empieza, como sabes, con una investigación de anticorrupción por un posible blanqueo con el rescate de Plus Ultra, pero acaba llegando hasta Zapatero por dos caminos, fundamentalmente. Las referencias de terceros a que estaría haciendo gestiones en su favor, esos mensajes que hablan de él como el PANA, por ejemplo, y los pagos. Y aquí está el principal desafío para su defensa, porque el principal pagador es la consultora Análisis Relevante y, a ojos de la investigación, es una sociedad instrumental que fabricaba las facturas. Fueron más de 730.000 euros para el expresidente y la empresa de sus hijas. Pero además está Inteligencia Prospectiva, una empresa sin ingresos ni sede real. Movió algo más de 2,5 millones de euros en 5 años encadenando pérdidas y pese a ello pagó más de 500,000 a la empresa de las hijas del expresidente por servicios que la UDEF no ve nada claros. En espera de si el sumario profundiza en esto, esta es desde luego la parte más complicada.
8: Bueno, pues esas serán las claves de ese sumario que, como digo, se debe entregar en cuestión de horas a las partes. Javier Bañuelos, compañero que se encarga de los asuntos de interior aquí en la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un sumario que además, Javi, tiene que recoger seguramente mensajes y grabaciones, algunas ya las hemos leído, pero no escuchado, ¿no? Grabaciones o conversaciones en las que se hace referencia a Zapatero y que pueden extender, digamos, la mancha de esta trama mucho más allá de lo que fue la operación de rescate a Plus Ultra.
13: Sí, porque el radio de acción casal de la supuesta trama, como destaca la UDEF, va mucho más allá del simple acceso a ayudas públicas. Los nexos de la red conectan, por ejemplo, con China, lo confirmó el presidente de Plus Ultra cuando mencionó que estaba reunido con los Zapatero y unos ciudadanos chinos, clientes que estaban muy nerviosos porque no están dispuestos a pagar los 660.000 dólares pactados sin los permisos de vuelo. La vía china también recurrió a la trama para la compra de petróleo venezolano, en concreto una empresa que depende del Partido Comunista, dispuesta a comprar barcos elegidos por Delcy Rodríguez a través de una carta de intenciones donde figuran los datos del expresidente Zapatero, una carta que, por cierto, no incluye la UDEF en sus informes de pagos a jueces, policías y funcionarios. También hablan algunos miembros de la red, en concreto Miguel Palomero, el abogado que se ofreció a Plus Ultra para llegar a Ábalos. Fue el enlace y la persona que además se encargó de gestionar un pago de 2.000 euros a Jessica, pareja del exministro, y otros 3.000 euros para Alejandra. En fin, Casal, el sumario completará el nivel de pruebas que existen sobre estas ramificaciones de la supuesta trama.
8: Pues quedamos pendientes. Luego está toda la vertiente política. Ya hemos escuchado a Felipe González pedir elecciones antes de que finalice este año, con el Partido Popular sin prisa, esperando a que el gobierno se vaya, digamos, consumiendo, y con el aviso que dejaba ayer el PNV diciendo que sería irresponsable que Sánchez siguiera más allá del final de este 2026.
14: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
8: Agenda descontrolada y judicializada. Josué Coello, redactor de Política, ¿cómo estás? Buenas tardes.
15: ¿Qué tal?
8: Silencio en el PSOE esta mañana, ¿no? Aunque Moncloa dicen que están muy tranquilos con estas palabras de Aitor Esteban, pero tenemos la sensación de que sin soltar su mano, los socios, sobre todo los socios clave, desconfían cada vez más del futuro de esta legislatura.
15: Sí, ya vimos la semana pasada como el apoyo inicial de los socios, casi sin fisuras, a Zapatero se fue matizando según pasaban los días, y con el apoyo al gobierno se dibuja un patrón parecido. La advertencia del PNV, que no es nueva, ha hecho que otros socios se pongan a la cola para pedir elecciones. Esta mañana lo ha hecho con nuestros compañeros de Canarias, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido.
16: Yo creo que esta legislatura no tiene ya sentido. Primero, sin presupuestos generales del Estado, sin un debate sobre el Estado de la Nación en los 3 años que llevamos, con todos los escándalos que hay sobre la mesa que señalan al Gobierno y al Consejo de Ministros donde se tomaron las decisiones de las que se benefició la trama.
15: En la misma línea, Podemos cree que el caso Zapatero pone muy difícil al Gobierno su supervivencia, y Esquerra ha condicionado su apoyo a que esto no escale más. En el Ejecutivo, tú lo decías, por ahora calma, insisten con su hoja de ruta y confían en recuperar la iniciativa parlamentaria. Enrique Santiago es diputado de Sumar.
17: Toma sus decisiones y hace sus análisis. En todo caso, hoy por hoy hay una estabilidad parlamentaria en el trabajo de distintas comisiones, y con el Partido Nacionalista Vasco, pues la verdad, siempre vamos dando la necesaria estabilidad al gobierno.
15: Y los focos también apuntan a Junts. Guardan silencio desde hace unos días. Hoy no han tenido ejecutiva, pero para ellos esta legislatura está en vía muerta. En cualquier caso, Casal, hemos consultado a distintos socios del gobierno y ninguno prevé movimientos relevantes antes del próximo 2 de junio, mientras que en el Ejecutivo no creen que el PNV sume sus votos a los de PP y Vox para una hipotética moción de censura.
8: Mientras tanto, Vox aprieta al Partido Popular. Su portavoz Fuster hace suyas las palabras de Aznar.
18: No el PNV. Ojalá quien pueda hacer, que haga. Nosotros lo hacemos. Así que menos hablar en mítines y más hacer. Pero cualquier cosa, Cualquiera.
8: Cualquier cosa. Partido Popular y Vox juntos en la calle este pasado fin de semana, pero de momento digamos que no todavía alineados del todo, o no están, casi mejor dicho, sincronizados, porque Vox quiere la moción ahora y el PP quiere, lo he vuelto a repetir esta mañana Borja Sémper, quiere disparar y acertar porque solo tiene una bala, Julia Molina. Así que en paralelo, como digo, el Partido Popular deja que suba la temperatura y siga apretando a los socios, especialmente al PNV. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes. El plan, dicen en Génova, es tensionar a los socios. Por eso le piden al PNV que no solo demuestre su indignación, sino que actúe contra Sánchez. Lo ha repetido varias veces el portavoz Borja Sémper.
20: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, el Partido Nacionalista Vasco debe asumir

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parella de tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: ¡Valorado!
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
9: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
10: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
11: Yo no paro de darle vueltas a esto.
12: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
13: En estos 20 años de Obramat hemos ampliado nuestra gama a más de 20.000 productos, acompañado la evolución del sector hacia soluciones más eficientes, lanzado nuestra compra online. Pero si algo hemos hecho estos 20 años ha sido acompañar a los profesionales día tras día, facilitando su trabajo y mirando al futuro juntos. 20 años construyendo juntos. Obramat.
0: Bona tarda, Francesc.
14: Bona tarda.
0: Quins serien els mites, tòpics relacionats amb l'urologia que acostumes a haver de desmentir, de dir, no, això no és així, a fer més pedagogia?
14: Bé, l'urologia ara ja és un camp que s'ha engrandit molt. Abans era una cosa bastant limitada. Nosaltres ara tenim moltes persones que són uròlegs i que estan subespecialitats en patologies més concretes, perquè hi ha un nivell d'exigència en la formació i en la tècnica quirúrgica de cada tipus de procediment que obliga a una formació específica de tots els professionals. Abans la urologia tothom feia una mica de tot, ara, sobretot en els serveis més grans, doncs hi ha una subespecialització. Llavors, a vegades hi ha persones que pregunten per un uròleg en general i és probable que aquell uròleg amb el que parlin no tingui suficient coneixement per parlar d'aquell aspecte tan concret i que necessiti ser redirigit amb un altre company que tingui més experiència amb aquell tipus de patologia.
0: Sí, això és ampli.
14: És molt ampli cada vegada més, i cada vegada hi ha tanta tecnologia nova i tan específica que es necessita una subespecialització. Ja no val que tothom faci de tot, com passava, per exemple, quan jo vaig començar.
0: Però a grans trets, de què s'encarrega un uròleg?
14: Un uròleg s'encarrega...
0: Quin és el seu terreny de joc?
14: El terreny és tota la patologia del ronyó, de les vies urinàries, del ronyó, però no del funcionament del ronyó.
0: Això és el nefròleg.
14: Això seria el nefròleg, sinó dels tumors renals, de totes les lesions del ronyó o les pedres del ronyó, per exemple, també, totes les vies urinàries que porten l'orina fins a la bufeta, tota la patologia de la bufeta, de la pròstata i de la uretra, i testicle també.
0: Sí, o sigui, sí. També teniu pacients dones.
14: També, sí, bastant.
0: Que aquest és un dels grans mites i tòpics, no? Suposo que l'uròleg és dels homes i el ginecòleg de la dona. No funciona així.
14: No és així. No, tenim moltes pacients dones, sí, sí.
0: I quina és la teva especialitat dintre del camp de l'urologia?
14: Dintre del camp de l'urologia jo vaig començar, com t'he comentat al començament, tothom feia una mica de tot, ens vam anar subespecialitzant i suposo que després tindrem temps d'explicar-ho una miqueta més. Em vaig anar dedicant a la cirurgia, primer la paroscòpica i després a la cirurgia robòtica, específicament sobretot de patologia oncològica del ronyó, la bufeta, la pròstata i el trasplantament renal.
1: En parlarem, perquè avui connectem les cançons del llapis de memòria del cap de servei d'urologia de l'Hospital de Bellvitge, el doctor Francesc Vigués.
4: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de l'uròleg Francesc Vigués amb Me cuesta tanto olvidarte de Mecano, és a dir, Francesc, la cançó del famós Quadro de bifrontismo. Que tu saps què vol dir això de quadro de bifrontismo?
1: No, ni idea.
0: Estem tots igual, eh?
1: Ni idea, ni idea.
0: Una cosa que el senyor Cano, no, es va inventar i es va quedar i tots ens l'hem menjat, però no sabem què vol dir. En tot cas, Francesc, aquesta cançó es va publicar l'any 1986, que, si no m'equivoco, va ser l'any que tu vas trepitjar per primera vegada la que ha sigut casa teva professional durant els últims 40 anys.
1: Exacte, va ser quan acabava la carrera de medicina i començava la residència, l'especialitat. I és una època, aquells anys 80, on Mecano, almenys,
0: a mi em
1: sentíem a tot arreu i et marcava tot, i a més et permetia anar des d'un tipus de sentiment a un altre, et cobria totes les possibilitats, no? Per això he posat un parell de cançons de Mecano d'un extrem a l'altre, no? Quan a sentiments que em recorden.
0: Estàveu impregnats de mecanisme, tots, eh?
1: A tope, contínuament, a tot arreu.
0: I quins records et venen al cap per això, no? Que entres a l'Hospital de Bellvitge per primera vegada?
1: És com si, mentre estudies medicina, estàs una mica en una bombolla i estàs accedint al mercat laboral, tot i que segueixes entres en una etapa de formació, perquè és una etapa de la residència, on estarem 5 anys per tenir, finalment, una especialitat, comences a tenir una responsabilitat laboral. Ja no val de dir, jo sóc un estudiant i m'ho puc passar bé fins aquí i prou. Exacte, no em poden exigir res. Ara és una situació molt diferent. I això al començament costa una mica, unes quantes castanyes fins que t'adones compte del que s'espera de tu i t'adaptes per força.
0: Que tu, quan comences a estudiar medicina, tens clar que et vols especialitzar en urologia o això arriba més tard?
1: No, en absolut. No. Jo vaig començar medicina una mica per descarte, després de mirar moltes altres carreres, però sempre que mirava altres possibilitats, acabava dient, no, però medicina cobreix tot el que a mi m'agrada. No sé si encara exigeix, però ens donaven un llibre de totes les carreres possibles que hi havia. I després de mirar-lo per davant, per darrere, vaig dir, haig de fer medicina perquè és el que m'agrada més, no? Però vaig començar a medicina sense saber què era la urologia, fins que a dintre la carrera comences a fer pràctiques de totes les especialitats i veus el que cobreix cada una de les especialitats, i és on vaig començar a pensar que m'agradava la urologia, i vaig acabar la carrera i em vaig presentar a l'examen MIR sabent que volia fer urologia.
0: I què et va seduir tant de l'urologia?
1: El fet de que és una especialitat molt variada. Ja en aquella època, que no era tan variada, ni molt menys com és ara, era una especialitat que hi havia una part mèdica, hi ha especialitats quirúrgiques que bàsicament només és anar al quiròfan i poca cosa de diagnòstic i poca cosa de tractament mèdic. Urologia, en canvi, és una especialitat que té una part mèdica important i una part quirúrgica. És una especialitat mèdico-quirúrgica, com pot ser, per exemple, otorrino o altres especialitats, no? I urologia em va agradar des que vaig fer les pràctiques pel component tan variat que li vaig veure en aquell moment i que amb els anys encara s'ha multiplicat molt més.
0: A molt més. Com era aquell hospital de Bellvitge de fa 40 anys, a 1986?
1: Era un hospital que llavors, tot i que era més nou que ara, ja es veia... Era un hospital relativament nou, però que ja es veia una mica degradat. Però tu no ho recordes per com era l'edifici, sinó que recordes per l'ambient en el que entres. Entres en un ambient on tens unes persones grans que quan els veus per primera vegada penses que són molt més grans de tu, després amb els anys
0: t'adones que no, eh?
1: Que potser et portaven 4 o 5 anys, però els veies molt, molt, molt més grans que de lo que érem els que començàvem. Els més joves, i després una entitat de companys d'una edat semblant a la teva amb la que comparteixes les angoixes, els nervis de les primeres guàrdies, de les primeres vegades que t'has d'enfrontar a la realitat com a metge.
0: Sí, a bon rotllo. Urologia, segons la teva experiència?
1: D'entrada, no entres a la teva especialitat. Entres en un pool de diverses especialitats, i en aquest pool de diverses especialitats són amb els que afrontes les primeres guàrdies de cirurgia generals. Però sí que ja vas coneixent tots els teus companys d'urologia. a dintre del servei d'urologia en el que jo vaig entrar, d'entrada no hi havia tan bon rotllo com penso que després hi ha anat.
0: O sigui, al principi hi havia més...
1: Hi havia una mica més de sí,
0: tensions.
1: De tensions, exacte, podem dir-ho així.
0: Que, si no m'equivoco, la unitat d'urologia de Bellvitge existeix des de 1975.
1: 72 és quan es va constituir, es va inaugurar l'hospital. El 72 es van començar a crear les places de cap de servei d'urologia, que va ser el doctor Narcís Serrallac, que venia de l'Hospital del Vall d'Hebron, estava treballant al Vall d'Hebron, i va anar allà com a cap de servei, però d'un servei que encara no tenia malalts i encara no funcionava. I d'aquells anys, fins al 75, més o menys, va ser quan va començar a funcionar ja, des de llavors fins ara, tota pastilla.
0: Que jo deia que tu has estat allà els últims 40 anys, però crec que, al principi de tot, sí que hi ha 2 anys o així que, mm-hmm, que fas una paradinha, no?
1: Sí.
0: Per anar a un hospital comarcal.
1: Exacte.
0: A on vas?
1: Mira, jo vaig acabar la residència i, a diferència d'ara, que falten metges a tot arreu, vaig acabar la residència i al cap de 5 anys ja tenia el títol d'especialista, però no tenia feina. No hi havia la possibilitat d'anar a un dels hospitals grans, que és el que d'entrada en aquella època almenys aspiràvem qualsevol que havia fet una cosa tan exigent com una càrrega de 6 anys més 5 anys de formació d'especialista. No tenia l'opció d'anar a un hospital gran i vaig estar 3 mesos a l'Hospital Comarcal de Manresa. Després vaig estar, perquè allà no hi havia cap altre uròleg, estava sol, cosa que t'ajuda molt a veure què saps fer i què no saps fer.
0: Bueno, és la mili, no? Això, perquè ho has de fer tot tu.
1: I després vaig estar ja la resta de l'any a l'Hospital de Vic. Allà sí que érem 3 uròlegs. I jo penso que, tot i que va ser una experiència que d'entrada hauria preferit quedar-me a l'Hospital de Bellvitge, per exemple, penso que és una experiència professional molt, molt important. És molt important que els metges no es quedin només amb el que veuen en un hospital de tercer nivell, sinó que passin una temporada en un hospital comarcal, com el que jo vaig estar a l'Hospital de Vic, per veure què és el que es pot fer en aquells hospitals, quin material tenen, quin suport de professionals tenen, perquè això és molt important, saber que quan et contacta un company d'un hospital més petit i compartint una angoixa per un malalt, l'has d'entendre, perquè ell no pot solucionar-ho tot. No té els mitjans, li has de donar suport. I això és més fàcil fer-ho si has estat en el seu lloc. Ho entens molt millor.
0: Clar, aquí també entra ara l'avenç tecnològic brutal que hi ha hagut en tots aquests anys. Uh-huh. Què us ha portat aquesta cirurgia robòtica?
1: Ens ha portat diverses coses. Primer, la cirurgia robòtica... Diem que primer vam començar amb la cirurgia laparoscòpica. Quan jo vaig estar fent la residència no estàvem fent cirurgia laparoscòpica. Urologia va començar sobre els anys 90.
0: Què vol dir laparoscòpica, així, pels que no en tenim ni idea?
1: Laparoscòpica vol dir fer una cirurgia de la panxa, amb unes incisions petites per on posem els instruments, posem aire dintre la panxa per poder, si s'ha de treure el ronyó, separar el ronyó de les estructures del costat, posar aquell ronyó en una bosseta i treure el ronyó per una ferida petita. Això què fa? Que això va permetre que, per comptes de fer un tall a sota de la costella, que era molt dolorós i que els malalts estaven entre una setmana i 10 dies ingressats, fent-ho d'aquesta manera, s'estaven 24 o 48 hores.
0: Sí, perquè el dolor, molt menys invasiu.
1: Molt menys invasiu, una recuperació després, un cop estaven a casa, també molt, molt més ràpida. Això ja va ser un canvi espectacular. La cirurgia robòtica va venir després, en concret a l'Hospital de Bellvitge es va instal·lar el primer robot l'any 2009, o sigui, feia ben bé 12 anys que estaven fent cirurgia laparoscòpica, i amb uns procediments en aquell moment, al començament, el que ens va fer és facilitar algunes de les cirurgies laparoscòpiques més complicades. I a partir d'aquí el que ens ha permès és transformar moltes de les cirurgies que, a pesar de la laparoscòpia, com que eren massa complexes, les seguíem fent obrint, per tant, amb unes ferides grosses, amb recuperació lenta, transformar-les en cirurgia laparoscòpica, però amb l'ajuda del robot.
0: Clar, que ara dius 2009, que molts quan pensem en robots doncs se'n van als temps actuals, però no. Fa més de 15 anys que tu estàs acreditat per utilitzar la cirurgia robòtica. 2009, una època on, en part per culpa del Barça de Guardiola, a tot arreu, què sonava? Viva la vida de Coldplay.
1: Ah, exacte.

0: viva la vida de Coldplay sonant al llapis de memòria del cap de servei d'urologia de l'Hospital de Bellvitge i també de Viladecans, el doctor Francesc Vigués, que és una cançó que molts, si tanquem els ulls mentre sona, doncs podem veure aquelles mítiques rotllanes del Barça amb els títols al centre. Ara bé, Francesc, si tu tanques els ulls mentre sona Viva la vida, quins records et venen al cap?
1: Em ve el record d'una època molt concreta, una època en què en el meu servei, després de, diríem, no lluites, però sí que per poder fer tècniques noves i havíem de trencar estructures, i ja no recordo quin any exactament era, però hi havia, quan vaig entrar al servei, una estructura molt tancada, tenies persones amb molta experiència quirúrgica, però amb poca capacitat d'entendre que es podia millorar i que es podrien fer coses noves, no? I aquest any, aquesta cançó em porta a l'època en què estàvem començant, ens havíem facilitat l'opció de poder començar a fer tècniques que aportaven un avantatge important en els pacients, com tota la cirurgia laparoscòpica i pocs mesos després la cirurgia robòtica.
0: Si tu recordes el dia que va arribar el primer robot.
1: Sí. Sí, sí, va arribar el primer robot i també recordo que no sabia per què servia. Vull dir, havíem vist molta, l'havíem provat, evidentment, havíem vist molta bibliografia americana, però pensàvem, això realment ens servirà per millorar la qualitat de vida o l'evolució els dies després de la cirurgia dels malalts. Evidentment, d'entrada ho veus...
0: Els dubtes.
1: Amb dubtes, sí, sí.
0: Que imagino que en aquests últims 15-17 anys ha evolucionat moltíssim el robot, també. Com ens l'hem d'imaginar, el bitxo?
1: El robot te l'has d'imaginar, de fet, és com una grua.
0: Una grua
1: que no fa res per ella mateixa, sinó que el cirurgià, que està en una consola al costat, amb una espècie de joysticks, pot moure els quatre braços que té aquell instrument.
0: Una grua amb quatre braços?
1: Amb quatre braços, exacte. Això vol dir que el cirurgià mou un dels braços, és la càmera que li permet estar en tres dimensions, com si estigués a dintre del cos del malalt, i a més té tres mans, perquè té dos instruments per moure amb una mà i un altre instrument per moure amb una altra. Evidentment, no tot alhora.
0: Pots esborrallar el pacient.
1: No, però sí que pots controlar exactament on tu vols veure, la distància a la que vols veure els teixits, a sobre ho veus en tres dimensions, i a sobre tens el control de tres instruments diferents. I això fa que facilita molt les cirurgies, sobretot les més complexes.
0: O sigui, que pel que dius, que més ara ens comentaves que no fa res per ell sol, el robot seria com el cotxe de la Fórmula 1 i tu ets el pilot, el cirurgià.
1: Vindria a ser això, però a part d'això hi ha una altra cosa, que és que al costat del robot i en contacte amb el malalt hi ha d'haver un company que està ajudant amb dos instruments més. I és indispensable, no pots operar sol amb el robot sense aquest ajudant.
0: Sí, tenim sis mans. Quatre del robot i dos de l'ajudant.
1: I dos de l'ajudant, exacte. Això facilita molt. Clar, abans també es feien cirurgies amb sis mans, però havies de fer un tall prou gran com perquè poguessin caure les sis mans a dintre. Doncs això s'ha substituït.
0: T'ho has estalviat.
1: Exacte.
0: Que, pel que tinc entès, valen una pasta, aquests...
1: Exacte,
0: robots.
1: Sí, valen una pasta, tant la compra del robot, o bueno, a vegades cada centre busca alternatives, com són sessions del robot a canvi d'un compromís d'ús amb un número de procediments.
0: O sigui, pots pagar amb espècies.
1: Amb espècies, que és, els instruments que utilitzes no serveixen indefinidament. O sigui, per exemple, hi ha unes tisores, serveixen per 10 cirurgies. Quan han fet 10 cirurgies, aquelles tisores ja no les pots tornar a fer servir i n'has de comprar unes altres. Llavors, si fas moltes intervencions, pagues molts instruments i a l'empresa et pot cedir el robot sense comprar-lo.
0: Sí, pots dir, mira, la impressora te la dono, però tu els tòners...
1: Els has de fer, sí, has de fer gasto, has de fer, i a sobre has d'imprimir bastant.
0: Però has de fer molt gasto, perquè pel que tinc entès estem parlant, potser val 2 milions d'euros un robot... d'aquests.
1: Sí, sí, sí, 2 milions més un manteniment que evidentment el manteniment és el mateix preu si es fa 10 cirurgies que si en fas 1.000. Per tant, interessa que quan un robot entra en un hospital se li tregui el màxim rendiment possible, perquè el rendiment serà el mateix i se'n beneficiaran més malalts si, si el pots
0: xista
1: utilitzar.
0: Xista és per fer-lo ah,
1: això
0: servir.
1: Això està clar.
0: Recordes la teva primera operació amb cirurgia robòtica?
1: Sí, recordo que va ser una cirurgia d'un càncer de pròstata que va venir a ajudar-me perquè era la primera. Normalment, les, els primers procediments, a part de que has fet abans una formació amb cirurgia experimental i amb simuladors, com simuladors de vol, igual, però les primeres cirurgies en malalts, perquè hi hagi el màxim seguretat, normalment ve una persona que ja té més experiència, que fa de tutor i que està al teu costat i et va donant consells. No? Això és una cosa que ara nosaltres fem a molts llocs. I recordo que va venir un cirurgià de Màlaga a ajudar-me a les primeres dos cirurgies. I recordo el paper tan important que té el fet que hi hagi una persona que saps que no faràs cap mal, no? I que, uh-huh. que et donarà suport i que t'està guiant contínuament. Això és bàsic, el paper del tutor.
0: Que ara suposo que ja està molt, molt habituat al tema, però al principi, aquests primers anys, uh-huh. els pacients ho rebien bé quan els deies, mira, t'operarem per cirurgia robòtica?
1: Preguntaven quins avantatges té i per què m'han d'operar per cirurgia robòtica. Era molt fàcil explicar-los. És que
0: les avantatges són bastantes.
1: Són bastantes, sí.
0: En canvi d'estar-te dues setmanes a l'hospital, podràs marxar...
1: Bueno, també depèn. Aquí ara ho estem comparant amb la cirurgia laparoscòpica. Ja no estaves dues setmanes a l'hospital, però, per exemple, fer una operació d'un càncer de pròstata per laparoscòpia és un tipus de cirurgia que el cirurgià que ho fa, nosaltres en aquella època ho estàvem fent, però necessites fer-ne moltes per fer-les bé. El robot, precisament, el que fa és facilitar aquesta corba d'aprenentatge, que no necessitis tantes cirurgies per fer-ho tan bé com ho faries per la persona.
0: És més precís.
1: És molt més precís i ho veus molt millor. El que sí que recordo del quan vaig començar la cirurgia robòtica és que vaig aprendre anatomia. Vaig començar a veure estructures que fins llavors, amb la cirurgia oberta i amb la laparoscòpia, no les veia, simplement per l'augment que tens la càmera del robot, que a part d'aquest ho veus totes les estructures en tres dimensions, com si ho veiessis amb els dos ulls, la laparoscòpia només ho veus amb un ull, a part t'augmenta la imatge per 10 vegades. O sigui que ho veus ampliat 10 vegades el que abans ho veies, potser només amb un augment de 3 vegades. Llavors estàs aprenent anatomia i, per tant, estàs aprenent a fer-ho més bé.
0: Mai t'ha donat cap ensurt un robot d'aquests?
1: Una vegada, de moltes cirurgies, hi va haver un moment, un dia concret, que un dels braços aquests, que normalment controlem, va fer un moviment pel seu compte inesperat. Mai havia passat això, ho vam estar revisant, no es va detectar cap fallo, no va passar res, evidentment, res greu, i vam haver de desconnectar el robot, tornar-lo a connectar, un reset, el que fem sempre quan una cosa no funciona.
0: Quan el wifi no va...
1: Doncs exactament el mateix, i va començar a funcionar bé i no va passar res ni vam saber què havia passat, però a vegades amb les màquines poden passar coses.
0: Sí, només és una vegada en 17 anys.
1: Sí, això va passar una vegada.
0: Que abans et feia el símil aquest de que si el robot és el cotxe de Fórmula 1 i tu ets el pilot, i ara continuo amb una altra comparació automobilística, perquè crec que aquests robots també et permeten ser com un professor d'autoescola, no?
1: Exacte.
0: Que tu pots fer que algú es formi, però tu portes el control del que està fent i si no està bé, doncs tens els pedals.
1: Sí. Per fer això, saps que he comentat que la persona que fa el robot està treballant amb una consola, amb uns joysticks. Els quiròfan, nosaltres a l'Hospital de Bellvitge tenim una segona consola que pot estar dintre del mateix quiròfan i llavors estan connectades les dues. Això permet que un cirurgià estigui fent la cirurgia i un altre l'estigui supervisant. Si hi ha un moment que li ha d'ensenyar un moviment diferent o posar les estructures d'una forma diferent o accedir d'una forma diferent, això ho pot fer el professor d'autoescola.
0: Moure-li el volant, amb la ràbia que fa.
1: Que et moguin
0: el volant, sí, però sí. Sobretot que no es trenqui res, que en cap moment se senti un soroll com aquest.

0: Al llapis de memòria de l'uròleg Francesc Vigués també hi hem trobat un one hit wonder com una casa de pagès, com és el Lemon Tree dels alemanys Fool's Garden. Francesc, què hi fa aquesta cançó de l'any 1995 entre les cançons del teu llapis de memòria?
1: Aquesta cançó reflexa una època, és prèvia a les que hem comentat abans, i és l'època en què jo estava començant l'especialitat, ja era especialista d'urologia, i em recorda aquella època on estàvem buscant el lloc on havíem, o sigui, una mica buscar la direcció de que havíem de dirigir la nostra tasca professional a dintre de la urologia. I a vegades et sents una mica com la cançó aquesta, és aquesta que és una situació una mica de, a vegades, de, no d'avorriment, però de que estàs despistat, que no saps ben bé cap a on tirar i si cap a on vas és el lloc correcte.
0: I ara, anys més tard, el lloc era cap on anaves?
1: Per descomptat, per això ve la de Coldplay després.
0: Que quan anys tenies tu, el 95?
1: Pues el 95 tenia quasi 40, 30 sí. I pico, sí.
0: Sí, tu ets del 50...
1: Sí, 61.
0: 61.
1: Sí.
0: I 81, quins... 90... Ets de Barcelona ciutat?
1: No, jo vaig néixer a Terrassa i des de fa molts anys visc a Castelldefels.
0: I quins records tens d'aquella Terrassa d'anys 60 on tu et cries?
1: Bueno, els anys 60 de Terrassa, els records que tinc és dels companys de l'escola, de veure la tele en blanc i negre, de no veure la primera tele amb color fins que vaig veure el cos de Franco de mort present. I això és el primer record de televisió en color que tinc.
0: Del Tecnicolor?
1: És aquest. Bueno. Ho tinc gravat de passar per davant d'una botiga d'electrodomèstics i veure tot de pantalles amb la pantalla en color.
0: I allà el dictador mort.
1: Exacte, sí, sí.
0: Que bé, no? Això de la imatge...
1: Això és el primer que recordo.
0: Hauria estat prou pàl·lid, però bé, això és...
1: Bueno, suposo que el van tonejar, també.
0: O sigui, tu les riuades crec que van ser els 60...
1: Va ser els 62.
0: Clar, tu tenies un any, no recordes. Quants éreu a casa dels Vigués, Julià?
1: Doncs érem els pares i tres germanes i jo.
0: Família de metges o res a veure amb la medicina?
1: No, res a veure. El pare era comptable, la mare havia fet magisteri i va estar un temps fent de professora en un institut de Terrassa i després va estar treballant amb la merceria que tenia el meu avi a Terrassa.
0: I a tu quan de petita et deien Francesc, tu quan siguis gran...
1: Bombero, sempre deia. Deies bomber, sí, sí. No sé per què, però deia bomber quan m'ho preguntaven de petit, sí, sí.
0: Sí, tu no jugaves amb els metges, a fer metges,
1: no.
0: ni històries...
1: No.
0: Bomber, eh? Bé, has acabat apagant focs d'alguna manera.
1: Home, això segur, però no de la mateixa manera, no.
0: O sigui, quedaven molts anys perquè tu miressis així cara a cara a la medicina, sí. I li diguessis,
1: sí, sí.
0: Estic boig per tu.

0: Boig per tu, de Sau, sonant al llapis de memòria del doctor Francesc Vigués, que és una cançó publicada l'any 1990, en la qual Pep Sala, Carla Sabater i Joan Capdevila, és a dir, els membres de Sau, volien copsar el seu amor per la lluna, però, mira, la gent ràpidament se la va fer seva i es va convertir en un dels grans himnes d'amor de la música en català. I, Francesc, entre aquesta gent que l'ha convertit en un himne d'amor, crec que sí, estàs
1: sí.
0: Tu.
1: Estic jo, sí, sí. Va ser... a dintre de tots aquests companys que he comentat abans, que començàvem la residència junts, coincidies més estretament amb un grup més petit que feies totes les guàrdies, que tenies una relació molt intensa perquè passaves moltes hores a urgències, solucionant problemes, però també compartint moltes coses. I en aquí va sorgir la persona amb qui estic des de llavors. I la cançó aquesta em porta a un concert que vam anar junts, crec que va ser Palafrugell, de Sau, i tinc la cançó i la imatge d'aquell moment fa molts anys, però encara me'n recordo de la sensació d'aquell començament.
0: Qui és ella, senyor?
1: La Rosa.
0: La Rosa, posem-li nom.
1: Sí, sí.
0: La doctora Rosa, també?
1: La doctora, també. Pensa que hi ha molta endogàmia amb això de la medicina. Estem moltes hores junts.
0: Mira, que diuen del roce hace el cariño.
1: Exacte,
0: no?
1: I en aquí no sé si va fer el roce, però va ser bastant immediata la que ens vam veure.
0: Que ella m'han comentat que és cirurgia digestiva?
1: Sí, ella és cirurgiana general i digestiva, sí, sí.
0: Que per què dius que allò va ser una relació inesperada i fins i tot accidental?
1: No, accidental perquè a urgències a vegades has de solucionar problemes amb malalts i cop et trobes treballant sense ni saber qui tens al costat fins que, per solucionar un problema urgent, fins que gires el cap i trobes una mirada que ja et captiva. I que des de llavors estem junts, vaja, una mirada que ens, jo crec que els dos ens va copsar.
0: Us vau conèixer a urgències.
1: Ens vam conèixer a urgències treballant, sí.
0: Entre els nervis, no?
1: Exacte.
0: Passa'm això, passa'm l'altre.
1: Sí, dic, home, qui és aquesta noia?
0: Ostres, no? De cop?
1: Sí, sí.
0: Estaves allà al bisturí i et vas quedar que no li...
1: Quasi.
0: Que us vau quedar allà i mira, fins avui. Mm-hmm. I dius que aquesta cançó et porta a un concert que veu fer veu anar a Palafrugell.
1: Palafrugell, crec que va ser.
0: Però que ell va ser un... O sigui, el primer dia, la primera...
1: No, això va ser el cap d'uns dies.
0: Aquí ja estàveu ennoviats.
1: Ah, exacte. Aquí ja la cosa ja estava una mica... Sí, sí.
0: Que m'han dit, doctor, que ets un gran apassionat de viatjar.
1: Sí, sí, sí.
0: En parella?
1: Sí.
0: O, bueno, potser voldries anar tu amb la bicicleta.
1: També, amb bicicleta també, però prefereixo anar amb bicicleta en parella. és més divertit.
0: I on vas aquest estiu?
1: Aquest estiu anem una setmana a Ordesa, a la Vall d'Ordesa, amb les bicicletes.
0: Ella també va amb la bici,
1: Ella també va amb bici, sí. Els dos anem amb bici elèctrica, perquè per fer desnivells importants amb bici no faríem res. Però amb bicicleta elèctrica no es pot entrar dintre el Parc Nacional d'Ordesa amb bicicleta, però tota la zona d'influència del parc sí que es pot fer i hi ha excursions molt boniques per fer.
0: I però hi ha policia mirant que si la bicicleta és elèctrica o no.
1: No perquè sigui elèctrica o no. O sigui, qualsevol bicicleta
0: no pot entrar
1: a dintre el parc.
0: Elèctrica o no?
1: Exacte.
0: Hi ha una discriminació cap a la bicicleta elèctrica.
1: La gent gran podem anar amb bicicleta elèctrica, sisplau. Igual que els que van sense els que no la necessiten, vaja.
0: I quines parts del món has vist que recomanaries?
1: Home, hi ha diversos viatges que jo penso que m'han agradat molt, que repetiria alguns pels records i per la situació personal, com per exemple un viatge amb cotxe a la costa oest dels Estats Units amb els meus fills bastant petits, que va ser un viatge de ben bé de 5 setmanes i que ho tinc un molt, molt bon record. Viatge al Canadà, viatges a Xile, per casualitat vam acabar anant fa poc a Hawaii, i va ser una cosa inesperada també.
0: Com es va per casualitat a Hawaii?
1: Per casualitat es va a Hawaii perquè la Rosa havia de participar d'un congrés que va ser una cosa d'última hora, que no hi havia d'anar i al final hi va haver d'anar, i dic, home, ja que hi va ella, jo m'apunto, i per comptes d'anar-hi 4 dies, potser que ens hi estem 15, no? I em va sorprendre, em va agradar moltíssim. És un viatge molt bonic.
0: Francesc, quan viatges també és un moment molt procliu per allò de... Hi ha algun mèdic en la sala?
1: No m'ha passat mai.
0: No t'ha passat mai?
1: Afortunadament,
0: encara,
1: no m'ha passat.
0: Encara no t'ha passat mai. algun dia et passarà, que ara ens comentaves, parlaves dels teus fills, ells també continuen la tradició dels pares de ser metges?
1: La Laura, la filla gran, sí, va estudiar medicina i va fer... és oftalmòloga, ara ja acaba l'especialitat.
0: Esteu ben variadets, veig.
1: Sí, una mica de cada. I el Jan, que és el més jove, ell va fer...

0: Francesc, sent mare i pare metges, ha sigut fàcil conciliar amb la vida familiar, això?
1: No, no ha sigut fàcil. No ha sigut fàcil més que res perquè a sobre no teníem, tant ella com jo, som els germans petits. Per tant, els pares eren bastant grans i a sobre no vivien a prop ni uns ni els altres, amb la qual al començament, amb els nens petits, havíem de la forma de poder estar o un o l'altre sempre amb els nens, sobretot els caps de setmana, és que quan feia guàrdia un no podia fer-la l'altre. I això era un esforç perquè perdies temps de lleure d'estar els quatre mm-hmm. junts.
0: No? O sigui, o estaves tu o estava ell.
1: Exacte, sí, sí. No era fàcil, no va ser
0: ara
1: fàcil.
0: Ara ja t'han crescut.
1: Perquè... Home, ara ja no ens donen gens de feina.
0: Per dates superen la trentena.
1: Exacte.
0: Els dos.
1: Sí.
0: Ja ets avi o encara...
1: No, encara no, encara no.
0: Tens ganes de fer
1: sí,
0: avi?
1: Sí, em fa il·lusió, sí.
0: Perquè ara tens 60...
1: 5, 64, d'aquí 15 dies, 65.
0: Tens en ment el tema de la jubilació?
1: Sí, perquè a 15 dies de fer 65 anys, sí, tinc en ment el
0: Els fas d'aquí 15 dies?
1: Exacte, sí, sí. De moment seguiré la feina que estic fent a l'Hospital de Bellvitge i la coordinació de l'Hospital de Viladecans, perquè és una... s'han ajuntat els dos serveis fa relativament poc.
0: S'ha fet gran la cosa, tu.
1: S'ha fet molt gran i és complicat que una sola persona faci la coordinació de tot i de moment seguirà un any. No sé si gaire més, probablement no.
0: Sí, de moment un any. Però clar, tu, sí. Com a cap del servei, has de fer una transició...
1: No, és que seguiré un any, però ja deixaré de ser cap de servei
0: per
1: de l'Hospital de Bellvitge. Sí, sí, està clar, està clar.
0: Aquí hi ha una transició,
1: sí,
0: o sigui, t'has de passar... Escoltat. Li has d'explicar moltes coses a algú.
1: Exacte.
0: perquè sí, pugui
1: sí.
0: fer-ho. Ha passat ràpid aquests
1: volant,
0: 40 anys?
1: Ha passat volant, sí, sí. Ha passat molt, molt ràpid.
0: O sigui, ha sigut un obrir i tancar d'ulls?
1: Potser si mires les cançons et veuràs que és música molta dels anys 80 i 90.
0: I hi ha una sorpresa. Perquè...
1: I hi ha un salt i després arribem pràcticament al dia d'avui. O sigui que a mesura que han anat passant els anys, el temps encara ha anat passant més de pressa, les cançons més de pressa i hi ha molt espai entre mig. No?
0: Que m'ha sorprès aquesta cançó.
1: Sí?
0: No et feia jo de... Bueno, ara el desvetllarem. També no, t'agrada no. aquest estil o és una influència...
1: No, m'agrada per l'energia que desprèn, m'agrada pel...
0: I pel xitxa, eh?
1: Exacte, sí, sí, i m'encanta, sí, sí, i a més, no sé, em dona la impressió de que, bueno, fins aquí hem arribat amb energia, amb ganes de fer més coses i és una cançó que des que la vaig sentir per primera vegada m'ha agradat molt.
0: Mireu quina marxa porta el doctor Francesc Vigués. Aquí teniu Lady Gaga, Abracadabra.

0: Doncs aquesta és la canya que porta el doctor Francesc Vigués, que no és música d'algú que es vulgui jubilar, també t'ho diré.
1: Bueno, hi ha moltes altres coses a part de seguir treballant, hi ha moltes coses per fer.
0: Clar, amb la bici, sí. Poses això a la bici i amb això...
1: Home, fas això a la bici i t'estimbes.
0: Bueno, puges l'angliro, pot
1: sí.
0: Passar qualsevol de les dues coses.
1: Això sí, això sí.
0: Que imagino, Francesc, perquè tu, a més d'estar a Bellvitge, crec que abans tenies una consulta també pròpia,
1: sí.
0: Que tu hauràs vist coses molt estranyes a consulta.
1: Sí, hem vist coses estranyes, però vaja, tan estranyes
0: la
1: com
0: més,
1: perquè...
0: La més surrealista que recordis?
1: No sé, així de cop no penso, però bueno, a vegades sí que hi ha confusions que et deixen descol·locat, com una persona que ve, es pensa que ve l'uròleg per una cosa que ha de veure una especialitat que és que no té absolutament res a veure, que el nom potser s'assembla una mica i dius, pues, aquí no és, és la consulta del costat.
0: Quin seria l'altre
1: no?
0: Nom?
1: Pues, per exemple, ara no recordo un cas en concret, que no sé si venia pel proctòleg o una cosa així. Ja has de fer una mica de docència de què és cada cosa i explicar que no...
0: Clar, el conducte urinari
1: exacte.
0: No és ara.
1: No, està a prop, però bueno.
0: Sí, són colindants, potser, sí, mai millor dit.
1: Exacte.
0: Que, però sí. Això t'ho comentava abans de començar l'entrevista, que és la urologia. Mm-hmm. Potser li falta una mica pedagogia, perquè
1: és possible,
0: jo sense anar més lluny a comentar en un grup d'amics, avui ve un uròleg, doncs tot eren bromes, perquè també som un país de caca, culo, pedopis,
1: sí.
0: I la gent, realment ho dic, es pensava que és el metge del penis. I no és així, és una especialitat més.
1: Exacte, sí. Bueno, el penis també està inclòs, també li passen coses al penis, però no només en el penis, però sí, és una part de la urologia.
0: Que tothom li quedi clar. Mm-hmm. Que he estat mirant, perquè m'agrada fer aquestes coses, les ressenyes que tenies a la teva consulta, que ara ja l'has tancat,
1: sí.
0: I molt bé, no baixes de les 4 estrelletes,
1: tothom
0: molt content, i el que destaquen és que no perds el temps.
1: No, això sí, que intento no perdre-la.
0: Que vas molt per feina.
1: Intento no perdre-la, això.
0: Que ets molt clar parlant i que dones molta seguretat.
1: Doncs mira...
0: Quin és el secret?
1: Jo penso que el secret és la sinceritat i explicar les coses clares sense falses expectatives. La gent, de fet, el que vol quan va, jo en penso, quan va a un metge, si li comença a donar explicacions que no són assolibles, el malalt es pot fer una mala idea i després tot això porta a unes males experiències. Jo crec que és molt important ser clar des del començament de què es pot aconseguir i què no. I això és fàcil d'explicar. Són coses que són molt clares. Sí.
0: Que en aquestes pàgines, el Top Doctor i aquestes, n'hi ha moltes on apareixes, posa totes les especialitats que fas i jo he al·lucinat. Mira quantes especialitats fas, tot això. Vull dir, va des de balanitis, biòpsia de pròstata, faloplàstia, pedres del ronyó, segona opinió mèdica, que aquesta
1: bueno,
0: està molt
1: sí.
0: Bé, sol pèlvic,
1: bueno,
0: tot això fas?
1: No. No.
0: Ah, val.
1: No. Tot això és una llista que no sé d'on ha sortit. Tot això són procediments urològics.
0: Però no tots tu ho fas aquí.
1: No. Com ja he comentat abans, la urologia, fer tot això una sola persona és impossible perquè no ho faries bé. No, és impossible fer-ho bé tot. Has de subespecialitzar-te en una cosa i el que sí que fa, el que et dediques a fer, intentar fer-ho el màxim de bé possible. Però pensar que ho pots fer tot bé, això es feia abans, però no és una mala... És una mala solució perquè no faràs res de forma excel·lent.
0: És allò de qui mucho abarca, poco aprieta.
1: Ah, exacte. Sí,
0: no, jo havia al·lucinat perquè aquí hi ha de tot. Vull dir, láser verde próstata engrosamiento de penis.
1: No sé d'on ha sortit això, perquè això no ho he fet mai.
0: No sabia que es podia engrossar un penis. Sabia que es podia allargar... Es pot engrossar un penis?
1: Sí, bueno, poden posar-hi greix, per exemple, a sota la pell o...
0: Això es fa. Jo sabia que s'allargava.
1: Això es... Bueno, més que allargar, es desprèn d'uns lligaments que l'aguanten, amb la qual cosa el penis guanya longitud. Però també penja més.
0: Però també es pot... Clar. Uau. Bueno, és que tot el que puja baixa.
1: Exacte.
0: Però jo no sabia que es podia engrossar. Dius que sí, que
1: es farceix. A base de fer com una mena d'estètica, sí.
0: Com...
1: Però això no... Espero que no posi que jo ho faig, això.
0: Això posa que tot això ho fas tu. Que
1: no, això no, jo no ho he fet mai, ni penso fer-ho.
0: Com una mortadela i vinga, cap endavant.
1: No, no ho he fet mai, ni penso fer-ho.
0: Ara ja fa un any que et queda. Que acabem, perquè no sempre tenim uròlegs aquí, amb consell de salut. Amb quina periodicitat hauríem d'anar a l'uròleg?
1: Depèn, mira, si sempre... Si és una persona jove. Aquí sí que és un noi que es nota qualsevol cosa al dutxar-se o casualment un dia es nota alguna cosa amb un testicle, ha d'anar amb un uròleg a consultar-li, perquè les persones joves d'entre 18, 20, 30 i com a molt 40 anys és el pic de màxima incidència de càncer de testicle.
0: Val.
1: I a vegades trobem tumors de testicle d'uns tamanys exagerats, que no entens com pot ser que aquell noi no hagi consultat abans per un testicle que fa 10 centímetres i que és un tumor. Sempre és més fàcil si el diagnòstic el fem previ. El segon grup d'edat és a partir dels 45-50 anys, si tens un antecedent familiar de grau directe, un pare o un tiet o un germà que han tingut un càncer de pròstata, pots tenir més risc de tenir un càncer de pròstata. Llavors, aquí també s'acombé fer unes revisions a partir dels 45 anys, si hi ha antecedents familiars. Si no hi ha cap antecedent familiar, doncs a partir dels 50 anys o així.
0: Sí, si tu et trobes bé, si no tens res, com si diguéssim, a partir dels 50 sí que has de començar.
1: Hauries de fer una, com a mínim una revisió i parlar amb l'uròleg, depenent del resultat. No cal fer-ho cada any, almenys es pot demorar després, cada 2 anys, si està tot molt bé.
0: Que tu sempre ressaltes que, sobretot, a la mínima que vegis alguna cosa, vagis, perquè la detecció precoç salva moltíssimes vides.
1: Això és important. I un altre moment o una altra situació amb la que és molt important consultar és, evidentment, és quan veus sang a l'orina, que és una cosa que normalment és molt escandalosa, la gent ja acostuma a consultar, però et trobes casos que no entens com pot ser que estiguin perdent sang a l'orina i quan arriben a la consulta o arriben a urgències expliquin que allò fa 6 mesos que els hi dura. Però a vegades hi ha persones que...
0: A la primera.
1: Que passa això. Sí,
0: s'ha de fer a la primera.
1: Això sí.
0: Doncs, Francesc, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb què tanquem. Et dono dues opcions. Podem tancar amb Luca, de Susan Vega, o podem tancar amb Brother in Arms, dels Dire Straits.
1: Doncs, Brother in Arms.
0: Sí? Sí. Agafes la part més rockera?
1: Sí.
0: Que aquesta tornem a aquests anys de,
1: sí,
0: de joventut, no?
1: Exacte.
0: Tu eres molt de Marno Flair. Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs, bueno, tancarem amb Brother in Arms, de Dire Straits. Doctor Francesc Vigués, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies. I per mi també és un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Heu de venir més als metges, que sempre ho feu molt bé. Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Saiz i Lluís Colomer, que s'ha estrenat avui a la tècnica fent-ho molt i molt bé, i un servidor. Us esperem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de la memòria d'un nou convidat. Si teniu festa, doncs acabeu de passar una bona festa, i si no, doncs que tingueu molt bona tarda igualment. Ens retrobem demà. Us quedeu amb Marno Flair i la seva penya.

0: For I'm not sure where I belong.
1: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
2: Quan tot trontolla, pubertat, cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. El Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
5: Futur, temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
4: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
6: Un viatge pel romanticisme alemany seguint el riu Rin, amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
4: Gaudeix d'una autèntica ballada sinfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu.

0: Avui al balcó, tertúlia amb Llucia Ramis, Ariadna Martínez i Nemrod Carrasco, on parlarem de la filantropia del cas Andic i del suïcidi fingit d'un assagista per promocionar el seu nou llibre.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Guillem Delso, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Quan un nen o una nena emmalalteixen i han de passar hores i hores a l'hospital, tota una xarxa de distracció i oci es posa en marxa per tal de fer més amable les estades. I és una sort, i així ha de ser. Però què passa amb els adults? Tenen aquestes opcions? Al balcó ens ho vam preguntar i ara sabem que entre les sessions de quimio o ràdio per malalts oncològics, pintar, fer fang o, per exemple, treballar la llana o fer collage és ja una realitat.
1: Sí, fa només 3 anys que l'entitat Arteguere impulsa sessions d'artteràpia a hospitals públics i privats de Catalunya. Al balcó ens ha deixat entrar a la sala de la Vall d'Hebron on estan aquestes sessions. Hem conegut a la Sali, a terapista, i a l'Ester i al Manu.
0: Ja som el que normalment fa de sala d'espera dels malalts oncològics de la Vall d'Hebron. De fet, d'aquí darrere hi ha una porta corredera on hi ha unes butaques més altes, còmodes, on es fan les sessions de quimioteràpia. Però en aquesta sala que estem ara, que ja us dic que és com una sala d'estar, no té cap pinta de sala d'espera. Guillem, com la descriuries?
2: Mira, hi ha 8-10 cadires de colors verd, rosa, que estan ficades en cercle. Després hi ha una taula plena de coses per fer art, no? Hi ha pintures, hi ha retoladors, hi ha ceres, hi ha llana, hi ha fins i tot unes pinyes, hi ha fulls, no? I darrere hi ha una altra taula, més grossa, també de fusta, on suposo que després s'hi pot anar a pintar. De fet, hi ha a dalt de la taula obres ja fetes, no? Fulls pintats amb papers i amb dibuixos.
0: De fet, és un espai molt agradable i entra molta llum. Jo sé que abans estaven en un altre lloc, però van decidir venir aquí perquè hi ha unes finestres on hi entra, i a més fa una tarda molt bonica, el sol directament. Aquí s'hi fan setmanalment sessions d'artteràpia, les coordina l'artterapista, ho he dit bé, Sali Schofield. Hola, Sali, com estàs?
3: Hola. Bien.
0: Ara, tot això que acaba de descriure en Guillem és per una sessió, per un taller?
3: Sí, procuro poner una variedad de materiales para que cada uno pueda elegir lo que le apetezca usar.
0: És a dir, que va així, entren les persones que s'han apuntat al taller i diuen: mira, jo tinc ganes d'això, de llana o de cotó o d'aquells pots de pintura tan fantàstics, taronja, groc, blau, vermell, va així.
3: Sí, pues yo doy una pequeña pauta normalmente al principio o en la primera fase del grupo, es para ayudarles a explorar, a usar materiales nuevos, a probar diferentes técnicas, y la pauta es muy abierta y lo contarán mejor Esther y Manu, pero es eso, es para ayudar a entrar en el proceso creativo.
0: Esther, Manu, ¿cómo esteu?
4: Hola, bé.
5: Bien.
0: Gràcies per ser al balcó. Esther, de fet, tu tens sessió de quimioteràpia després d'aquesta xerrada.
4: Sí, dintre d'una estona allà estaré.
0: Tu has passat per aquí, has fet 10 sessions. Què és això? Que no sé si sabies que tindries aquesta oportunitat i com l'has viscuda.
4: Pues jo vaig començar i encara no havia començat la quimio. Vaig ser l'única que començava el procés. I per mi va ser, bueno, un lloc de poder expressar-me a través de l'art. I que em va anar molt bé perquè van ser com 2 hores abans de la quimio que no pensava en ella. I va ser com molt terapèutic per mi per això.
0: Com t'arriba la proposta? Perquè jo imagino que quan et diagnostiquen saps que has de fer un tractament tan dur com és la quimio i que de sobte et diguin: vols anar a pintar? No sé com va reaccionar al principi?
4: Bueno, jo em vaig apuntar. Jo soc molt activa, soc molt nerviosa, molt tal, i quan em van diagnosticar vaig pensar: què puc fer jo per estar millor? I llavors vaig veure un dels cartells que estan aquí a la sala i em vaig apuntar, sense saber gaire, o sigui, sense saber molt.
0: I en el cas del Manu, tu com hi arribes aquí? Tu has tingut leucèmia, t'han fet un trasplantament. No sé com estàs ara, per cert, que no us he preguntat com esteu.
6: No estoy bien. Hace 6 meses que hice el trasplante. Y supe del taller de arte terapia por una enfermera del Vall d'Hebron que me indicó en el proceso, estaba justo en el proceso de recuperación del post-transplante, y a pesar de tener la gente, los amigos, fue un proceso que viví muy solo, sentía que estaba muy solo, y soy del mundo de las artes escénicas, entonces como que la parte creativa sentía ganas de ponerla ahí, volver, pero no sabía cómo. Y también de compartir con otras personas y otras gente que tuvo otras experiencias, ¿no? Y entonces lo busqué la información el último día de inscripción. No sabía si iba a tener
0: plaza
6: o no, y me apunté, y así que me apunté y me llamó de último momento.
0: És que és molt bonic, perquè quan heu entrat us heu fet una abraçada, és a dir, que aquí es fan amistats, i imagino que també és una manera de treure pors, no?, de compartir de tot el que esteu vivint.
4: Bueno, es comparteixen la part més íntima, que és una malaltia, és com et sents, com la por, no?, les pors que tens. Són bueno, moments molt, molt especials, perquè ningú com tu, no?, que estigui a la teva... Bueno, és gent que està a la teva mateixa situació.
6: Como que una empatía automática, así como por vivenciar. Son diferentes historias, pero de la misma, del mismo mundo, ¿no? Y entonces creo que entra en ese lugar de empatizarse y compartir.
0: Sali, això ho fa l'art, també. És a dir, el fet, com expliques que sí, aquesta empatia, que és lògica, però aquí deu tenir un to especial.
3: Sí. Sí, y por eso es súper importante al inicio crear un espacio seguro donde no hay juicio, donde las personas que pueden expresarse de forma libre y sobre todo se baje la autoexigencia y que puedan usar el arte como recurso, poner el foco en el proceso y usarlo para expresarse sin juicio.
2: Clar, a mi m'explicava la Sali que les sessions, primer hi ha aquesta xerrada inicial, no?, després hi ha tot l'espai aquest de crear, i després torneu a ficar les obres en comú, no?, que diguéssim que al final l'art és com el mitjà, no?, però el que dieu vosaltres, l'important és totes les reflexions que feu amb els companys. No sé com us ho sentiu vosaltres, si l'art us va servir realment per canalitzar totes aquestes emocions.
6: Jo crec que sí, perquè te une a lo creativo també. Entonces el hecho de crear, estás poniendo vida a una cosa que has vivido y estás ahí dentro de ti, ¿no? Y es como una manera de compartir y expresar y transformar eso de otra forma.
4: Sí, yo igual. Crec que l'art et deixa treure tot el que sents en aquell moment. I jo, en el meu cas, que era el moment d'iniciar, vaig poder treballar tot el procés de totes les meves pors, totes, bueno, això, no? I em va servir molt.
0: Quines instruccions els hi dones perquè puguin canalitzar aquestes pors, aquest dolor? És a dir, quina mena d'art fan?
3: Pues muy sencillo. Sobre todo a cuidarse, primero. De compartir lo que quieren compartir sin presión de nada y que sale solo. La parte y disfrutar de jugar, de explorar como niños y reconectar con esa parte creativa que acaba de describir Manu. De poder utilizar el espacio como... A veces pienso que es una pena que tenemos que llegar a tal punto para hacer estas cosas. Y es como un espacio para uno mismo, para estar con tus pensamientos, pero también sacar y compartirlos en grupo. Y por eso la parte de reflexiones finales es súper importante, para poder poner un poco de distancia, usar la metáfora para poner orden en las experiencias.
0: La Sali diu, sale solo. La gent que ens costa dibuixar, pintar, el de sale solo, i parla de metàfores. En el teu cas, Esther, quines metàfores? Què ens ensenyes? A les mans tens una de les teves obres.
4: Bueno, jo la primera que ensenyo és la del primer dia, que és la meva sensació de que el món se'n va parar. Són dos cames que estan encreuades i una taca com verda que representa el càncer, que és el que m'ha fet parar. Però amb una cara de gat, perquè jo sóc amant dels gats i necessitava posar-li una part més bonica, no? O sigui, més esperançadora i amb molts colors al redador, perquè encara que és un marronazo, no? Això de tindre càncer, però vull posar-li, vull seguir vivint i tenir qualitat de vida.
0: És que és molt bonic, és una targeta i tal com dius, hi ha aquest negre central, aquesta taca verda amb cara de gat, però el que també hi veig, les cames creuades, com deies, hi ha un punt vermell, no sé, és un cor?
4: Bueno, era més la part còmica, de com...
0: com un nas de pallasso.
4: Sí, com posar-li la part còmica al, bueno, al procés, al compartir, no? A tot això, sí.
0: Tu havies dibuixat alguna vegada? És a dir, sabies que era l'art-teràpia? Sabies que eres capaç de fer aquest collage que realment expressa tant?
4: Jo no tinc dificultats per agafar materials, no tinc dificultats. Diguem-ho així. No he dibuixat, però no tinc... M'agrada.
0: Que per ser...
6: És creativa.
0: Sí. Que per ser, portes una samarreta amb un gat.
4: És la samarreta de la Quimio.
0: Portes la samarreta de la Quimio i sempre portes el gat aquí imprès, que et fa companyia.
4: Fa companyia i me la van regalar amigues meves. I llavors és la que m'acompanya sempre.
0: Manu, el teu art, què és, quines metàfores has trobat? Què has pogut expressar a través de les pintures? O no sé si és el material que més has utilitzat.
6: Bueno, hemos utilizado muchas cosas, como nos da la libertad de hacer y utilizar lo que te sale en el momento. Y hay un especial que utilicé como papel reciclado, una caja de huevos, y que lo convertí en un barquito. Y lo transformé la parte que donde se cogen los huevos y lo convertí en dos muñecos que se abrazaban y lo empecé a hacer sin tener una idea y al hacer vi que era yo y mi hermano abrazándonos y mi hermano fue mi donante de médula. Y entonces como lo puse ahí, lo pinté, hice los ojos, los uní con un hilo rojo, usé el color rojo como representación de la sangre y de la hermandad. Y puse al borde del barco como el nombre Hermandad.
0: Qué bonito. Avui portas pantalons vermells. Es el teu color.
6: Sí, después
0: y ulleras vermelles.
6: Después del proceso, no sé, este año me salió el rojo, vida.
0: Y has dit que... Et senties molt sol quan tot aquest procés va començar. El fet d'haver estat compartint 10 sessions amb gent, ara ho dèieu, que heu compartit, ara et sents més acompanyat, per sempre més.
6: Jo me referia solo más com el proceso. Y también por no compartir, porque como mi proceso fue de urgencia, así como ahora...
0: Un dia per l'altre.
6: Sí. Estuve con un proceso de infección que no terminaba de curarse y estaba viviendo en Tenerife, no vivía aquí, estaba trabajando ahí. Y entonces fue como un proceso de aislamiento total. Me pusieron en una habitación solo, estaba solo, no podía estar en contacto con otras personas. Entonces viví este proceso estando acompañado por mis amigos, mi familia estaba en Brasil, pero... El proceso sí fue solo, no llegué a compartir con otras personas la experiencia o vivir con otras personas que vivieron el cáncer también. Entonces tenía esa, sentía que me faltaba algo ahí de compartir.
0: Jo, per l'estona que portem aquí amb la Sally, ara li preguntarem a ella, però què important ha de ser una persona com la Sally, que ara deia, que facin art, no jutgem, no deixem que s'expressin, quines característiques té la Sally perquè estigueu aquí tan tranquils explicant el vostre art, perquè us hagin encantat aquestes 10 sessions?
6: Yo creo que el acogimiento, como la acogida y la paciencia, la escucha, la moderación, la facilitación, creo que son cualidades que de estar y estar, como es una persona que está.
4: Sí, és crear un espai de confiança, no? En el qual tothom pot dir el que vulgui, el que senti, sense ser jutjat ni res. Un espai molt còmode, molt empàtic, molt això. Aquesta part, que és difícil, no, crear?
0: Sally, o sigui, d'on surts tu com a art terapeuta? Perquè hi ha molta gent que no coneix aquesta professió. Com t'has format per aconseguir aquest clima que ara tant valoren ells?
3: Vale, pues es una formación universitaria. Yo vengo de Bellas Artes, pero luego hice el máster en arte terapia, que consiste en también mucha base psicológica, de la psicología y el análisis de grupos también. Entonces vengo con formación de grupo y mucha conciencia que el arte es, bueno, es poderoso y que puede movilizar, y hay que crear un entorno donde uno se cuida ante todo.
0: L'art és poderós, això vol dir que a casa seguiu fent coses? Segueixes expressant-te d'alguna manera, Esther?
4: Jo vaig comprar-me revistes perquè vaig veure que a través de les imatges podia expressar molt, i a vegades a casa, si necessito, sí que ho faig. Sí, com rotllo collage, pues així.
0: Ha nascut un artista. Manu.
6: Yo reconecté con el ganchillo, con el croche.
0: Ah, sí.
6: Y empecé a hacer cosas con croche, la costura también. Y hace poco volví a actuar en un cabaret que organizamos unos amigos en la escuela de teatro donde estudié, y estaba en la duda si participaba o no, y al final participé, hice una pequeña participación.
0: ¿Y es aquí Barcelona, cabaret?
6: Sí.
0: ¿A on?
6: En Sant Antoni,
0: sí?
6: En el laboratori escola.
0: Home, pues el venim a veure un dia, la gent del balcó, sí. Això s'avisa.
3: Yo quería puntualizar también que no hace falta tener ningún conocimiento de arte, que hay otras personas en el grupo, vosotros sí que lo lleváis. Pero, bueno, yo creo que todo el mundo lo lleva dentro, pero algunas personas piensan que no, y hay que ayudarles a abrir i usar.
2: Tu a vegades també els fas treballar separats, junts, feu obres comunitàries, no sé això com influeix, com ho tries tu?
3: Sí, sí. Al inicio es más bien un trabajo individual, pero sí que hacemos dinámicas grupales, hacemos... Depende del momento, depende del lo que necesita el grupo, cada grupo es diferente también.
0: Nosaltres hem començat aquest espai al balcó explicant, doncs, que és veritat que tota la vida els hospitals s'han dedicat molt als nens, als adolescents, a crear espais amables, però tot sorgeix quan ens preguntem i amb els adults, perquè Sally, ara això fa uns 3 anys que ho feu, però anys enrere tots hem tingut gens a l'hospital, doncs hem conegut molts Manus, moltes Esters, això no ho tenien, no hi havia ni espais tan agradables, i això s'ha d'explicar.
3: Esto es gracias al Espacio Domum, que es un proyecto de humanización que ofrece diferentes actividades, y nosotros venimos con ellos. Y también hemos visto un cambio radical porque, bueno, yo llevo 20 años en el sector y ahora son mucho más receptivos, y el ámbito de la salud están más con el tratamiento integral, y ahora estamos en 25 hospitales haciendo arte terapia.
0: En aquest sentit, heu estat afortunats de trobar aquest espai i es nota que esteu molt agraïts. Esther, et deixem. Tu ara has de creuar aquesta... Et fa molt pal, no? Fer la quimio ara.
4: No queda una altra, diguem-ho així.
0: Cuida't molt i moltes gràcies. Manu, en el teu cas, ara te'n vas a casa? Estàs recuperat i bé?
6: Estoy en procés de recuperació, no? Però bé. Ara a casa, a seguir haciendo coses creatives.
0: Així m'agrada. I et vindrem a veure al cabaret.
6: Al cabaret.
0: Sally Schofield, moltes gràcies per haver-nos preparat aquesta reunió tan important i tan significativa, perquè la gent sàpiga que això existeix i que ajuda moltíssim. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: Laura Polo d'Alfo, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs estem pendents ara mateix de l'operació tornada després d'aquest cap de setmana llarg. Des de les 12 d'aquest migdia i fins les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles, el 57% dels 300.000 previstos per avui. Anem a veure com estan les carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com tenim ara mateix?
2: De moment la circulació encara amb força volum de trànsit, amb moviment a la majoria de punts previstos. Hem de dir que en general, de forma global, no està sent una tarda complicadíssima amb cues quilomètriques, però sí, òbviament, amb molt volum de circulació. Per exemple, l'artèria principal, que és l'autopista AP7, que creua el país. Doncs la zona sud, sobretot a partir de Llorenç del Penedès, la zona de Santa Margarida dels Monjos cap a Vilafranca, tot aquest tram va amb lentitud, amb trams de lentitud, algunes aturades en sentit nord. En el cas de la zona del Vallès d'aquesta autopista, la Roca del Vallès, molt pèl més intensa, de moment sense, com dèiem, grans aturades. I en el cas de la resta de vies, sobretot vies de costa, doncs a la Costa Brava tenim la C31, la zona de Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera, autopista del Maresme puntualment a la zona de Cabrera de Mar, que és on hi ha més volum de trànsit, tot això en sentit Barcelona, o també la Nacional 2 a la zona de Tordera en sentit sud. A la C33 tenim un tram de retencions a la zona de Montcada i Reixac per accedir a Barcelona, i en el cas de la Costa Daurada doncs hi ha punts, hi ha vies que van carregats, com és el cas de la Nacional 340 a l'Arbós, a la C31 a Cubelles, o també la C32 ja més endavant a la zona de Gavà i de Viladecans, així com la C30 al Prat. Són punts amb un 2 quilòmetres de lentitud d'aturades. De moment, doncs sembla que no passa d'aquí.
1: Gràcies, Edu, doncs molta paciència.
2: Que vagi bé, bona tarda.
1: I tenim nous detalls del cas Plus Ultra, la trama en què José Luis Rodríguez Zapatero està imputat. Aquesta tarda s'ha tingut accés al sumari on la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal situa la casa de l'expresident com l'escenari on es donaven totes les instruccions d'aquesta presumpta trama corrupta. El sumari també revela que va intervenir l'UDEF al despatx de Zapatero. En concret, parla d'una caixa forta amb joies i també rellotges de luxe, disdús i carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen a la investigació. Zapatero, però, manté la seva versió i es defensa que no té res a veure amb aquests negocis. I també es parla del paper de la Fiscalia, que va avalar la investigació. En l'escrit, el fiscal considera que les propostes d'imputació, així com els registres que s'han fet, són proporcionals als indicis que hi havien i que no es basa en cap cas ni en suposicions ni conjuntures. I encara als tribunals, el Suprem s'ha declarat no competent per jutjar l'exsecretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i ha enviat la causa per un presumpte delicte de desobediència a l'Audiència de Barcelona. D'aquesta manera, l'Audiència Provincial haurà de decidir si tira endavant el procés contra Rovira o si l'amnistia. Martí Oliver.
3: El Suprem ha desestimat l'últim recurs que tenia sobre la taula i ha tancat la investigació contra Rovira amb dues conclusions. La primera, que pels fets de l'1 d'octubre la processa per un delicte de desobediència sense penes de presó. I la segona, que com que ja no és diputada, no té la condició de forada i, per tant, considera que el cas l'ha de jutjar l'Audiència de Barcelona. D'aquesta manera, la causa de Rovira enfila ara el camí d'altres alts càrrecs independentistes i serà l'Audiència Provincial qui determini si se li ha d'aplicar l'amnistia o se la pot jutjar. Rovira va ser investigada primerament per un delicte de rebel·lió, però el Suprem no la va jutjar perquè va marxar a Suïssa quan va ser citada a declarar.
1: Gràcies, Martí. I aquesta tarda també hem sabut que el govern aprovarà demà una ampliació de les plantilles a les escoles i instituts públics. En concret, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, l'executiu donarà llum verda a la incorporació de gairebé 1.800 nous docents, sumant el personal que cal per atendre els nous grups que es creen a la formació professional i també el que reforçarà l'escola inclusiva. La majoria de les noves contractacions seran de mestres i professors, però, explicava la consellera Esther Niubó, també s'incorporen altres figures com integradors socials, educadors d'educació especial o logopedes.
4: I per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: Ara bé, les xifres d'aquests nous contractats són inferiors a les que el govern havia ofert als sindicats en les negociacions que encara estan obertes i que es reprendran demà mateix amb l'amenaça d'una nova vaga dimecres a totes les escoles i instituts de Catalunya. Tot això mentre tanquem un nou dia de protestes al sector sanitari, avui en concret del personal tècnic sanitari que reclamen una millora de les seves categories professionals. On més incidència ha tingut aquesta protesta, que és d'àmbit estatal, ha estat a Tarragona, on els treballadors en vaga han obligat a tancar 7 quiròfans de l'Hospital Joan 23. I en habitatge, els preus del lloguer a Barcelona s'han contingut. Si no hi hagués el topall de preu, ara mateix els contractes contractes de lloguer a la capital catalana costarien 268 euros més de mitjana. Xavi Abelló.
5: El preu mitjà dels lloguers a finals de 2025 ha estat de 1.161 euros, una reducció de prop del 3% respecte abans d'aplicar el topall de preus. Segons l'informe elaborat per l'Observatori d'Habitatges, si no s'hagués posat aquesta regulació i amb la tendència que portàvem, ara pagaríem entre 1.300 i 1.400 euros, és a dir, uns 150 o 250 euros més. En un inici, davant del topall de preus del lloguer, alguns propietaris van optar per fer contractes de temporada i evitar així la regulació, però en els darrers mesos s'ha aconseguit frenar també aquesta tendència. Per tot plegat, el comissionat d'habitatge de la ciutat, Joan Ramon Riera, diu que són bones notícies.
6: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada. Hem aconseguit també, recentment, o podem dir, una davallada del lloguer de temporada o dels nous contractes de lloguer de temporada, i això és molt recent, i estem amatents a veure quina evolució tindrà en el futur el lloguer de temporada.
5: En l'últim trimestre, els lloguers de temporada han estat el 14% dels nous contractes, això és la meitat del pes que tenien el trimestre anterior. Hem passat de 1.000 contractes de temporada nous cada mes a uns 400 de mitjana.
1: Gràcies, Xavi. Per altra banda, també s'ha frenat la compra d'edificis per especular. L'any passat es van comprar 149 blocs sencers a Barcelona, una baixada d'un 30%, si mirem l'any anterior, que en van ser 217. L'Ajuntament Traupit diu que això és bon senyal i ho ha atribuït a les regulacions que hi ha a la ciutat en matèria d'habitatge, unes dades que analitzarem avui a la tertúlia del balcó. I avui a Ser Catalunya també us estem explicant com enviem un missatge a algú a un altre continent, com mirem un vídeo a YouTube o com mirem també una sèrie al mòbil. Si les dades estan emmagatzemades a un país llunyà o un altre continent, el més probable és que arribin a través d'un cable submarí de fibra òptica. De fet, el 98% del trànsit d'internet circula per sota els oceans. A Catalunya, concretament a Sant Adrià del Besòs, tenim un port on arriben dos cables internacionals. Ho explica el Pol Valero.
7: A la Barcelona Cable Landing Station, inaugurada el 2022, hi arriba un dels cables més llargs del món, de 45.000 quilòmetres. Surt de Barcelona, travessa el Mediterrani fins a Egipte i després dona tota la volta a l'Àfrica, puja per les Canàries i acaba a Anglaterra. L'altre que hi ha, connecta amb Marsella i Gènova. Per l'any vinent s'espera que també aterri a l'estació el cable Medusa, que serà el més llarg de la Mediterrània.
8: Això desenvolupa una indústria al voltant d'aquí, que serien centres de dades, inclús IAS, tota una sèrie d'economia al voltant d'aquest port.
7: És Àlex Ramoneda, director de desenvolupament de negoci d'Àfrics Telecom, que gestiona l'estació.
1: Aquests cables s'enterren al fons marí amb grans vaixells que els van desenrotllant, però, en contra del que es pot pensar, són fils molt fins.
7: Sí, són de fibra òptica igual que la terrestre i el que canvia són les proteccions.
8: El que és curiós i contraintuitiu és que el cable, com més en profunditat s'instal·la, en veritat menys proteccions s'acaben posant sobre la fibra, perquè els riscos que hi ha al fons del mar a grans profunditats són molt pocs. Al final estem parlant d'un cable que igual té com a diàmetre un centímetre i mig.
7: En canvi, a mesura que s'arriba a la costa, s'ha de protegir més perquè hi ha més elements, com la pesca o les àncores, que hi podrien interferir.
1: Moltes gràcies, Pol.
0: Teje, agradaria del balcó, com estàs?
9: Hola, Anna Puigvoltes, molt bé.
0: No sé per on començaràs avui.
9: Oh.
0: Has aterrat d'Oslo, tenim l'alegria.
9: Vaig aterrar al migdia. Ja. Vaig anar a la festa i tot.
0: Vas anar a la festa, ja.
9: Per
1: amb les jugadores?
9: No, home, amb l'afició. Ah, vale. O sigui, la de les jugadores amb l'afició, la de Maria Cristina.
0: Clar, és que...
9: Les 10.000 persones.
0: Avui tenim ressaca d'alegria.
9: Cata Coll, que em va dir que nos tiremos en el puerto de l'aigua, però no ens vam trobar després.
1: Vaja.
9: Però... Són amics de Microbert, no?
0: Clar, clar, està sí, bé, sí. Molt bé. Però clar, tens aquí l'alegria de la Champions. Tenim la pena infinita del Girona.
9: Haurem de recuperar la ressaca del cap de setmana perquè ha sigut emocions super oposades en els dos sentits, entre el Barça femení, el Girona,
0: sí.
9: Després la primera federació, que ho han fet tot, l'Europa s'ha ficat al play-off, el Nàstic s'ha salvat a l'última jornada. Tenim
0: la llista del Mundial.
9: Tenim els comiats de Guardiola.
0: El comiat de Guardiola.
9: Clar, el Deportiu ha tornat a primera divisió amb un entrenador català, amb Antonio Hidalgo. És a dir, tenim un cap de setmana que ens ha deixat un munt d'històries. Tenim el seixó pendent de quan es troben Xavi Pasqual i Laporta, que també ens ho ha d'explicar. Però avui és dia d'analitzar la llista del Mundial.
0: Clar. A mi m'ha agradat molt, mira, l'alegria del que diuen tots que és el joguet del Barça.
9: De Gavi.
0: De Gavi. Vam sortir a Xavi. El tenim, no, Utall? Alegria genuïna, no?
9: home, és que ho ha passat molt malament.
0: Clar, però no s'ho esperava o pensava que estava pendent d'un fill?
9: Jo crec que ell sí que s'ho esperava, per la relació que té amb el seleccionador, que té amb De La Fuente, pel que significa ell per la selecció a nivell emocional també, per com dependent va estar el seleccionador primer quan va tenir la primera lesió al genoll, i després amb aquesta segona operació. Sabent que Fermín, que és un jugador amb el que poden compartir posició o zona molt semblant al camp, malgrat que són complementaris, podia tenir més dubtes, però amb la baixa de Fermín jo crec que Gavi havia de donar per fet 100% sí o sí que aquesta feina de fer de cor amb potes era seva. De fet, no hi va Fermín per la lesió, i el que hi va és Baena, que és un altre cor amb potes, l'ex del Girona, el de l'Atlético.
0: I t'agrada la llista?
9: A mi m'agrada molt. N'hi ha 8 del Barça.
0: Clar, i 9 catalans.
9: Com a la campiona del món.
0: Sí.
9: I 9 catalans. Per tant, m'agrada. Farem baixar el Santi Jiménez a comentar-lo.
0: Ah, fantàstic.
9: L'última crònica que va fer abans de venir cap aquí va ser la contracrònica de l'Otro Iniestazo, que va titular una cosa així a l'esport.
0: Última pregunta. Joan García o Unai Simón?
9: Jo crec que ha de jugar Joan. No sé com ho gestionarà De La Fuente. El Santi ara parlant amb ell, després ens ho desenvolupa aquí. Té la teoria que serà mig mundial, que ell ha cobert algun campionat amb Espanya.
0: Estaré enganxada per escoltar-te.
9: Es fa el sorpasso. Però jo crec que ha de ser Joan. No és com quan van arribar al Des, que Casillas era intocable. En aquest cas.
0: Clar. Veurem.
9: Sí, sí.
0: T'espero a 8:45.
9: Fins ara.
0: Gràcies, TG. Jordi Carbó, com estàs?
10: Acalorat, com tothom, suposo,
0: home,
10: no? Bona tarda.
0: La xitxarra és tota Europa, no?
10: Sí,
0: ja sé
10: sí,
0: que no
10: sí,
0: es diu
10: sí.
0: A xitxarra, però és que és així.
10: La calda.
0: O sigui, diguem. Tota Europa està suant. Això és així. I no sé fins
10: sí,
0: quan.
10: Sí, i amb el que suposen aquests escenaris nous, no? Perquè, bé, aquí, sobretot des del 2003, es va fer una inversió a nivell individual, sobretot per capejar calorades que no estàvem habituades en elles, no? Dit en plata, són moltíssimes les cases que ara tenen aire condicionat i abans no en tenia.
0: Clar.
10: I a Europa aquest és un problema perquè, doncs, costa més, no? Com també ha costat més arribar a aquestes situacions. Però bé, són els escenaris. Ja veus, fa una setmana teníem algunes gelades fora del Pirineu.
0: Sí.
10: I aquesta setmana ja no és que tindrem temperatures de ple estiu, sinó que les tindrem de plena canícula. I això què vol dir? Doncs que, sobretot dijous, sí. Gran part de Catalunya tindrà màximes per sobre dels 35 graus.
0: Uau.
10: Llavors hem de mirar el calendari i veure que estem encara al mes de maig. De fet, ara podríem dir allò, però bé, no serà excepcional. 2022 va fer més calor que la que esperem per aquest dijous. Si bé algunes comarques, serà un rifirrafe, allò.
0: Però
10: estarà
0: no
10: prop al rècord.
0: Tot el maig, estem dient, eh? Ara això s'ha d'acabar algun moment.
10: Sí, oi? Això és el que diu
0: home,
10: el sentit
0: si no,
10: comú.
0: Si no ha passat mai tot un maig tan calorós, o sí?
10: No, de fet, haurà estat tan sols els darrers 10 dies. Fa res, una setmana tenien temperatures de 1 a 2 graus per sota de la mitjana i ara ens acabarem situant 1 o 2 graus per sobre de la mitjana en tan sols una setmana, 10 dies. I això em feia referència, no?, a aquests escenaris nous. Recordes el juny passat, no?, que van ser 4 graus de desviació respecte a la mitjana?
0: Sí.
10: Poder ser, ja pot ser, i fins i tot amb freqüència. Però va, anem al més detallat, i és que demà es repeteix pràcticament de manera exacta la mateixa situació. És a dir, aquesta nit la temperatura sí que podrà baixar, la mínima s'acabarà situant entre els 15 i els 20 graus a gran part de Catalunya. Alguns punts ja molt concrets amb mínima tropical. Per exemple, a la ciutat de Barcelona és més probable que la mínima sigui tropical per sobre dels 20 graus als barris situats a més altura, per exemple, el Fabra. En canvi, als llocs més propers al mar serà més complicat. Però vaja, que tan sols unes hores de recuperació, ambient fresc, agradable durant la nit, i demà de nou sol a tota hora, molt bona visibilitat, hi ha molt poca humitat, i això és el que ajudarà que les màximes a pràcticament tot Catalunya es moguin entre els 30 i 35 graus. I demà ja ens aproparem als 30 a gran part del litoral, però serà entre dimecres i divendres, quan ja arran de costa superarem amb facilitat els 30, i el que dèiem, al prelitoral i sobretot a l'interior, màximes entre dimecres i divendres de més de 35 graus.
0: Demà ho actualitzem. Gràcies, Carbó.
10: Que vagi bé. Fins demà.
0: Salut. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:34 d'aquest dilluns 25 de maig. Guillem Delso, què ha de sonar?
11: Miley Cyrus. We

0: La cantant estadounidenca, autora de cançons com Flowers, ha rebut aquest cap de setmana una distinció molt especial, l'estrella del Passeig de la Fama de Hollywood. Així, el seu nom se suma a les més de 2.800 personalitats que tenen una estrella a la prestigiosa Avinguda de Los Angeles. Però el reconeixement a Cyrus per a molts arriba tard.
1: És que jo pensava que la tenia.
0: És que no la tenia Laura Polo.
2: Tothom pensava que la tenia.
1: Veus?
2: I no.
0: És una gran defensora. Cyrus té 33 anys, va començar la seva carrera, ara en fa 20. Quan en tenia 13, vam fer aquest aniversari de Hannah Montana. Allà feia el paper de Miley Stewart, una noia adolescent normal, però amb una identitat secreta com a estrella pop. Cantava cançons com aquesta.

Però després de l'èxit de Hannah Montana, Miley Cyrus va voler deixar enrere la figura de nena Disney, no? I el 2013 va publicar el disc Bangers, amb un canvi d'imatge i de registre. En aquella època, però, Cyrus també va patir una addicció a les drogues, una etapa que va superar, però que encara l'afecta perquè, per exemple, no fa gires de concerts per no recaure en l'addicció a l'alcohol. D'aquella etapa en van sortir cançons tan populars com Wrecking Ball.

0: Wrecking Ball va ser tot un hit i Miley Cyrus va seguir fent camí fins que el 2024, és a dir, ara fa dos anys, tot sí? just, va rebre els seus primers Grammys.
1: És que, de fet, entre la comunitat fan de Miley Cyrus es va dir, no, de l'estrella ha arribat com tothom se pensava que ja la tenia i el Grammy igual, va arribar i tothom deia, però Miley Cyrus no té un Grammy ja, o sigui, què és això?
2: La Laura, però és tan experta en Miley Cyrus.
1: És que jo he crescut amb ella, no?
0: Em sento molt impostor avui, perquè al final l'experta és la Laura, saps?
2: Ja, t'ha tocat fer la música, doncs vinga, tu, endavant.
0: No, però els Grammys premiaven la cançó Flowers, que va ser la més escoltada del món el 2023, vull dir, estava més que justificat. I tres anys més tard, 2026, Miley Cyrus ja té una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. La va recollir acompanyada de la seva mare, la seva germana i la seva parella, i a tots tres es va referir en el seu discurs d'agraïment.
3: To my family, my future family, my parents, my mom, my siblings, my friends, my collaborators, thank you for loving and supporting.
0: Després de mencionar tots els familiars, deia: gràcies per donar-me suport, no només amb les decisions que he pres, sinó també en les meves pors, i gràcies per enfrontar-les amb mi, deia Cyrus, visiblement emocionada, però també de molt bon humor en tots els fans que es van acostar a escoltar-la en aquest discurs.
2: Ah, molt bé. Jo, d'ells, t'he de confessar que pensava que em colaries avui Bad Bunny.
0: Ja vam fer un monotemàtic de Bad Bunny el divendres i avui ens hem hagut de mesurar. Però hi ha molta ressaca dels concerts de divendres i dissabte. Molta gent va sortir encantada de la vida, però al balcó ens hem fixat,
2: per exemple,
0: en l'altra cara de la moneda. Fans que per uns motius o altres no van acabar de gaudir del concert. Jordi Ferrandez, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Hola, Jordi, tu vas pagar 500 euros per l'entrada VIP, però la teva experiència no va ser del tot bona. Per què?
4: Sí, bueno, en la zona en la que estábamos nosotros valía 300, pero ya sabéis que con el tema de la reventa, por ejemplo, mi novia llegó a pagar hasta 500 euros. Y bueno, vivimos una situación bastante agobiante, porque cuando entramos estábamos muy bien, pero cuando entró la parte general, porque nosotros teníamos la VIP, pues empezaron a apretarse y acabamos bastante angustiados, con mucha ansiedad, no podíamos respirar, necesitábamos salir de allí y el trato pues no fue el idóneo, la verdad.
0: Però veu acabar sortint d'aquesta zona VIP, us van poder recol·locar i veu tenir més espai per ballar després.
4: Sí, o sea, al final, bueno, salimos de aquella manera, ¿no? Lo pueden ver ahí en mis redes sociales, los vídeos, pero al final conseguimos disfrutar del concierto. O sea, Bad Bunny, Benito dio un concierto increíble, pero claro, al final se nos queda una sensación agridulce porque nos llevaron a pista que la entrada creo que valía 100 euros y claro, nosotros nos gastamos casi 1.000 euros entre los dos.
2: Clar, Jordi, us heu trobat una... És una mica... Sentiu que us han estafat.
4: Sí, a ver, no es estafa. Yo considero que las cosas se tenían que haber hecho de otra manera. Quiero decir, al final, lo que yo compré es lo que tengo, ¿no? Pero la realidad es que no podemos normalizar que, independientemente que pagues 20 euros o pagues 500, que no podamos respirar en un concierto, ¿no? Ni que podamos bailar, ni que podamos disfrutar del mismo, ¿no? Independientemente de la zona en la que estés.
2: ¿Això t'havia passat en altres concerts?
4: No. O sea, yo he ido a otros conciertos. También he estado en algunos delante y siempre los vigilantes de seguridad o gente del staff técnico, al final hace hueco, reparte espacio, pone vallas si tiene que poner, o sea, ponen algún tipo de solución allí. Nos estaban viendo sufrir y no veíamos ninguna solución. Incluso al revés, parecía que nos estaban reteniendo.
2: Ja, yo imagino que està allà apretant. Mira, no pengis encara. Tenim un altre cas d'una fan de Bad Bunny que no va sortir satisfeta al concert. Escolteu el testimoni de l'Aina.
5: Nosaltres teníem entrades a la pista delantera. Quan va començar el concert, la veritat és que va ser espectacular, perquè teníem a Bad Bunny molt a prop i podíem veure perfectament tota l'orquestra, els instruments i tot l'escenari superbé. Però la nostra sorpresa va ser que després de 6 o 7 cançons, Bad Bunny va anar cap a la casita. Ens ho havien comentat amics que havien anat el dia anterior al concert, però el que no ens esperàvem és que el nombre de cançons que fes a la casita fos tant. A més, a la casita, quan actuava a la part de baix, era impossible veure'l, i quan es ficava al sostre, que vindria a ser el segon escenari, el veiem molt de lluny i, òbviament, la gent ens ho tapava molt perquè estàvem a l'altra punta. Aleshores, la impressió que a mi em va donar era que tant en aquell moment podíem estar a dins de l'Estadi Olímpic, al concert de Bad Bunny, com haguéssim pogut estar a qualsevol discoteca ballant amb unes pantalles enormes al voltant on es projectessin videoclips.
2: Gràcies, Aina. Què et sembla, Jordi? No sé què és pitjor, si està com una sardina o no veure res perquè està tota l'estona a la casita.
4: Sí, bueno, al final nosotros, en el caso contrario, ¿no? Nosotros estábamos en la casita y tampoco veíamos a Bad Bunny, ¿no? Desde otro escenario, incluso mi novia, que es más baja que yo, pues todavía menos, ¿no? Lo que pasa es que al final es un estadio muy grande, se tiene que entender que es muy difícil tener una visibilidad perfecta, y yo creo que Bad Bunny y su equipo por eso decidieron tener dos escenarios, ¿no? Para que ambas partes pues pudieran disfrutar de una parte. He visto otros, por ejemplo, que ponen un escenario en medio, ¿no? Y se intenta repartir todo.
2: Claro, sí, eso es lo que explicaba.
4: Algo,
2: sí.
4: Al final es complicado porque un estadio es demasiado, demasiado grande, ¿no?
2: Claro.
4: Pero aún así, lo único que podría decir con eso es que podrían haber puesto más pantallas, porque nosotros, o sea, creo que solo había una grande y ya está. Entonces creo que a lo mejor haber puesto más pantallas habría facilitado el poder tener una mejor visibilidad.
2: Vale. Veurem si ho tenen en compte. Jordi Fernández, moltes gràcies. Ferrandez, perdona, gràcies. Com esteu, Ariadna Martínez, Lucía Ramis, Nemro Carrasco? No vau anar-hi, no?
1: No. Jo en aquest hi hagués anat, eh?
2: Ja. És que no eres ningú si aquest cap de setmana no havies anat a l'estadi.
1: Place to be total, eh?
2: Sí.
6: Hi havia moltíssima gent concentrada fora de l'estadi. Yeah. Ballant, seguint el ritme.
2: Què haguéssiu preferit, casita o llauna de sardines? Perquè, clar...
1: No, però estava fet a posta, eh? Sí. És a dir, la idea del concert era fer una gran verbena i que fos una gran festa, i no era tant una idea de concert com estem habituats a pensar, sinó justament que tothom ballàs, que tothom se passàs bé, que tothom... I era aposta que anàs canviant de lloc i que no hi hagués un centre i que ell no fos el centre.
2: Sí, ho explica el Joan, però per això volíem escoltar-los, perquè semblava tot idíl·lic,
1: que
2: la gent està molt feliç.
1: Però és que saben que els preus, clar, anaven dels 200 als 500 euros. Aquesta és una barbaritat. Clar. Dins d'aquests, i clar, estàs allà...

0: Una bona estona, eh? Perquè, clar, 8 del vespre encara fa sol. Mm.
1: Quan hem normalitzat tot això? A mi m'ha agradat aquesta... Sí. Dos minuts, que encetem la tertúlia dels dilluns. Agrair aquests tres campions, campiones, que estan aquí el dia de festa.
2: I no, jo constipada.
1: Ariadna,
2: mitja
1: sí,
2: festa,
1: la Llucia, festa. A més, està molt constipada, ve més sol, i tu no tenies festa, Ariadna,
0: sí,
1: avui a Tarragona.
0: Sí, jo treballo en calendari de Barcelona.
1: Ah, gràcies, sí, sí. Doncs. Gràcies a tots. Dos minuts, no marxeu.

0: les 7:49, la Llucia acaba de fer un esternut que estem una mica...
1: S'han mogut les cortines.
2: Una pluja...
1: No, no és vera, m'he tapat la boca. No diguis mentides.
0: No contagies, no?
1: A més,
0: ja portes dies, no?
1: M'he posat supermarginada.
0: Sí, està supermarginada.
2: Sí, no, això sí, però l'impacte...
1: He agafat el micromenerat a l'altra banda.
2: Però l'impacte...
0: Però us agraeixo molt, com deia abans, que estigueu aquí, que és dia de festa. L'Ariadna fins i tot que ve de Tarragona, però ella té calendari de Barcelona. Anem, però tu no tenies classes, no tens
2: res. No, i tinc veu, l'he recuperat.
0: És veritat.
2: L'he recuperat. Va ser dramàtic, la meva darrera presència.
0: Però vam dir que era pels plataners, no? Segurament.
2: Sí, segurament, però... Ostres,

0: Quina angoixa.
1: El que està clar és que han passat tantes coses en una setmana, esteu d'acord?
2: Sí.
1: O sigui, avui haguéssim pogut parlar de tantes coses. Hem hagut de triar, com amb tot, entre tots. El primer tema, per això té a veure amb un cognom, amb una família, podria ser Zapatero, però hem decidit que no, era massa. Però potser surt a col·lació, no ho sé.
2: Hi ha punts en comú.
1: És un cognom que té a veure amb aquest presumpte homicidi. Tot el cap de setmana hem anat coneixent detalls d'investigació. Així seguirem. Avui, per exemple, estem explicant... Hi ha un efecte col·lateral de la investigació que l'explica avui el periòdico, que hi ha persones que se'n van a visitar el lloc on va passar tot. És a dir, van a fer, Laura, tanatoturismo, no? Aquest tanatoturisme. És aquell turisme que visita llocs on hi ha passat alguna desgràcia.
2: Exacte, sí. El que explica el diari és que moltes persones se'n van a Collbató i allà pregunten als locals on és exactament el camí de mango. Li diuen així, el camí de mango. Per anar a veure doncs, el lloc dels fets, no? on va passar tot. Això ja va passar el desembre del 24, quan va abrir la caiguda mortal des de Can Dic, però ara s'ha produït una altra vegada, s'ha reactivat per la detenció del seu fill.
1: Tant a tu, turisme, que anem parlant molt, turisme negre, es diu... Anem filosòficament, aquesta pulsió...
0: No, jo crec que, més que explicar-ho en termes filosòfics, jo crec que és en termes sociològics.
1: I morbosos.
0: Exactament, jo crec que això és una pulsió mòrbida, que és molt fàcil de nodrir, i més si rep aquesta activació, no?, des dels mitjans de comunicació. I en el fons jo crec que hi ha també, no només aquesta morbositat, no?, que genera el fet de mirar d'esbrina com es va produir una cosa que aparentment semblava impossible pel que
1: és
0: ens
1: això,
0: han explicat,
1: també,
0: no?
1: Clar.
0: A banda, l'interès i la curiositat, no?, que genera tot plegat. Diria, a banda de la morbositat, jo crec que també hi ha aquesta necessitat que tenim moltes vegades d'acostar-nos a gent que aparentment no és molt llunyana i que ens permet constatar allò de que los ricos no tan solo lloren, sinó que los ricos també caen. No? I aleshores, clar, quan los ricos també caen, no?, això genera de sobte un sentiment de consol que és molt, molt, molt, molt, molt, molt interessant.
3: Jo crec que en aquest cas, sobretot, és perquè la gent vol veure si realment pots caure des d'allà o no,
1: sí,
3: per constatar. Ja. I ja tenir...
1: Això i morbo...
3: Sí, però dir no, però aviam si va ser aquí, si és possible, no és possible, cadascú treure les seves pròpies conclusions. Però això fa recordar, crec que va ser que va viure l'altre dia, que explicava que Sherlock Holmes deia: compte amb el que dedueixes abans de tenir proves, perquè després faràs que les proves encaixin amb les teves deduccions. No? I és el que passa molt amb el cas de Jonathan Andic i Isaac Andic. No? És a dir, que al final la gent anirà allà per corroborar que la seva sospita que el fill ha matat el pare és real, perquè per allà no hi pots caure, etcètera, etcètera. No? És a dir, que hi ha també aquesta necessitat de reforçar les teves pròpies deduccions.
1: Digues, Ariadna, la pobra Lucía avui.
3: Sí.
1: Volies dir alguna cosa del tanatoturisme?
4: No, amb això de que deia la Lucía, que en ciència també ho diem, no?, que les conclusions al final són fruit d'una combinació d'experiència i d'hipòtesis. Si ja tens la hipòtesi abans de l'experiència, la conclusió pot ser bastant esbiaixada.
3: No, i a més, hi ha un cas, en el cas del pare i el fill, Andic, clar, si això acaba anant a un judici popular, que té bastants números que sigui així, tothom dins el jurat popular tindrà una idea preconcebuda del que va passar allà. Llavors, pensava, no?, que hi ha un judici popular previ, hi ha un judici que tothom ha fet ja en el moment actual, uns perquè a favor dels rics sempre, perquè els rics no poden fer aquest tipus d'actes, que ja estan completament posicionats, i d'altres que diuen el contrari, no?, que és evident que aquí hi ha hagut un assassinat per això i això i això. Altre, no? Llavors, pensava que hi ha una cosa que té molt en contra ja el Jonathan Andic, que és el fet d'haver pagat 1 milió d'euros.
1: En 20 minuts.
3: En 20 minuts. Això sí, li posa això a tota la societat en contra, perquè demostra que la justícia no és igual per a tothom.
4: O de marxar 2 dies i fer-se robar el mòbil i tornar en 2 dies, no?
3: Clar, exacte. Aquest tipus de coses fan que la gent se posicioni i digui, més enllà de que després el consideris culpable o no, te n'adones que aquestes persones tenen unes... com se diu això?
0: Privilegis?
3: Sí, exacte, uns privilegis que tu no tens, no? I que tens unes possibilitats que tu no podries tenir en una situació semblant com aquesta. No? És a dir, tu de seguir seguida ja passaries a ser sospitós i te ficarien a la presó sense capacitat de sortir-ne, i en canvi a ell se li han donat com moltes oportunitats per poder defensar-se.
1: De fet, hi ha una de les vessants del cas que cal tenir en compte, té a veure amb els diners i el que Isaac Andic volia fer amb ells.
2: Perquè poc abans de la seva mort, Isaac Andic havia començat a pensar que faria amb tota la seva fortuna, i la intenció era crear una fundació per ajudar persones necessitades. Això, segons la jutgessa del cas, hauria estat el possible mòbil econòmic de Jonathan Andic per matar el seu pare.
1: Ariadna, tu has reflexionat sobre aquesta faceta filantròpica del fundador de Mango. No sé per on anaves.
4: Bueno, m'ha agradat que al final això es considerés com una peça clau, no? De fet, es veu que Andic ja col·laborava amb Sant Joan de Déu, que és una de les institucions locals que treballa més amb filantropia per tema de pediatria, i pretenia anar a més, però a casa nostra no sé què passa, que ja és poc freqüent la filantropia, que quan passa tinguis família o no, perquè també fa un any, tot just, hi va haver-hi el cas de la Fundació Cèlex,
1: sí.
4: També el Pere Mir, que era un investigador que s'havia enriquit gràcies a unes patents de química, i també va portar un munt de milions a la ciència catalana, i arrel de la seva mort també els socis doncs, van estar acusats de derivar diners de la Fundació, no?
1: O sigui, que els que ho decideixen no acaben fructificant-se.
4: No, és però perquè tampoc no... M'ha agradat un article d'opinió que he llegit avui de l'Helena Costas, que deia que a Europa no tenim aquesta cultura de la filantropia, que així com als Estats Units es considera...
1: Clar, és que és típicament nord-americà.
4: Sí, es considera com un retorn moral d'aquestes grans fortunes. Aquí, com el fet d'haver estat taxades progressivament, no?, ja se suposa que aquest retorn l'has estat fent, es consideren més com un llegat familiar.
1: Però t'he de dir una cosa, als Estats Units, per cada dòlar donat, l'Estat torna 74 cèntims. És a dir, que està ple d'exempcions fiscals.
4: Sí. No? Evidentment, ja, i la Fundació de la Caixa també segurament no ho fan només per esperit social, sinó per...
1: Mira, espera, discutim aquest article que deies, esperem de parar 2 minuts, també volíeu parlar, no?, de filantropia.
0: Sí, home, i tant.
1: Res, 2 minutets i tornem.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep, un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
5: I la penya era com aquests niñatos que volen fer, no, és igual, no vam tenir suport de ningú, teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva, i a casa meva hi havia aquesta taula, i hi havia bueno, pues el somier, pues les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa, i encara són els mateixos mobles. Sí.
6: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Les 8 i 1, ara jo em puc imaginar que hi ha molts oients que estan al cotxe, plena caravana, i espero que els estiguem donant, no? Que els estiguem entretenint aquí amb l'Ariadna Martínez, la Llucia Ramis, en Nembro Carrasco. Anem a fer Laura Pola de Foc, crec que tens ja preparat el trànsit.
1: Sí, anem a fer una mica de a veure com estem ara, perquè teníem dades fins a 6 de la tarda, havien tornat 172.000 vehicles dels 300.000 previstos, ara són les 8, tenim el telèfon d'Eduard Sánchez del Servei Català de Trànsit. Eduard, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bueno, és que com estem ara? Quants vehicles han tornat? Hi ha alguna carretera pitjor que altra? Com ho tenim?
2: Doncs sembla que estem millor. Sembla que la situació va ja estirant, va millorant. Es va notar en aquesta millora, sobretot en el cas de l'autopista AP7, especialment el tram nord d'aquesta autopista. Ara ja pràcticament podem dir que ha tret d'algun punt d'intensitat. En aquesta zona ja no hi ha volum de trànsit, remarcable, si més no, en sentit sud. I ens queda el tram sud de l'AP7, és a dir, la zona Penedès, la zona Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès i una mica més amunt, Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca. Aquesta zona encara resisteix, aquí encara trams de lentitud, alguna aturada intermitent en sentit Barcelona. Tot plegat, doncs, amb volum de trànsit, però sense una tarda d'aquelles complicadíssimes amb retencions quilomètriques. Això, si més no, doncs no ha passat d'estar tot bastant repartit. I pel que fa a les vies de costa, que també, òbviament, han registrat molt de volum, doncs es va veient també aquesta millora que en comentàvem, en el cas, sobretot, de la Costa Brava. En el cas de l'autopista Maresme, ens queda la zona de Cabrera de Mar, aquí amb lentitud, encara un quilòmetre en sentit sud, o l'entrada, en aquest cas, de la C33 de Barcelona, la zona de Montcada cap al Nus, també amb lentitud i aturades. I en la meitat sud, per dir-ho així, a la Costa Daurada, vies que venen des d'allà, doncs tot plegat millora també força ràpidament. Bàsicament, sobretot a l'últim tram, C32, la zona de Gavà, Vilabacant, Sant Boi, aquí encara força espès, i també la C31, l'autovia de Castelldefels, a l'altura del Prat de Llobregat, i també d'entrada a Barcelona. Aquest seria més o menys una foto ràpida de com tenim ara mateix la xarxa viària.
1: Perfecte, Edu, moltíssimes gràcies.
2: Que vagi bé, bona tarda.
1: Adéu.
0: Millor operació tornada del que pensàvem, o sigui que bona tornada als que estigueu arribant ja. Estaves dient, Ariadna, estàvem parlant d'aquest article de l'Helena Costes del diari Ara, que parlava de la filantropia, que aquí a Catalunya no...
3: Sí, que a Europa
0: massa.
3: Tenim menys cultura de filantropia pel tema aquest, no? Que ja se suposa que quan t'has enriquit t'han anat carregant d'impostos i per tant ja has retornat a la societat, que ja estic totalment d'acord, eh? Crec que l'Estat també s'ha d'encarregar, no hem de deixar la llibertat a que siguin els rics els que proveeixin estructures socials. Mm. També crec que hi ha un punt que els dirien els rics, clar, sembla que les vulguin fer en vida perquè, sí, evidentment, volen aquest retorn, no? aquest reconeixement d'aquesta bona causa que estan fent. No?
0: Jo els diria volen ser vistos com a grans persones bondadoses, sí, i generoses.
3: Exacte, però veient el que promou aquests crims i aquestes traïcions post-mort, quasi millor que ho deixin tot ben lligat en secret. I ja els elevarem un cop sota terra.
0: Bueno, hem de veure què passa. Nembro.
4: Presumptament.
0: Presumpte crim.
5: A veure, és veritat que potser aquí a Catalunya no hi ha massa cultura filantròpica en aquest sentit, però en general sí que hi ha molt capitalisme humanitari. I a mi em sembla que aquesta és la qüestió que em sembla que és interessant, no?
0: És que em sembla un oxímoron.
5: Sí, sembla que ho és, però es combina, no? Es combina d'una manera molt, molt harmònica, perquè és veritat, no?, que molts d'aquests empresaris, no?, embarcats en causes humanitàries, d'entrada són molt pragmàtics, eh? Vull dir que no volen enfocaments massa doctrinaris ni grans reflexions sobre els problemes abstractes que s'han de resoldre. Es volen resoldre el problema de la fam, de la malària a l'Àfrica, el problema del càncer infantil... És a dir, causes molt, molt, molt concretes i no ens compliquem gaire la vida. Parlen de responsabilitat social, parlen de gratitud, no?, i són els primers a admetre que la societat, doncs, amb ells ha estat molt, molt generosa. I en aquest sentit, els hi vols retornar, doncs amb escreix, doncs el que d'alguna manera els hi ha donat, no? Clar, i fins i tot això es pot edulcorar amb retòriques absolutament malaltisses del tipus de què em serveix l'èxit si no puc ajudar els altres, no? Al final, la filantropia, si la pensem bé, no deixa de ser una part funcional absolutament indispensable d'un sistema com el capitalista, no? És a dir, el mateix sistema que genera precarietat després finança ajuda humanitària. I les grans fortunes que poden existir, segurament, entre altres raons, gràcies a unes estructures que són profundament desiguals, després poden presentar-se com a presumptes benefactors.
0: És l'última neteja de cara.
5: És exacte. És la més subtil, no? Perquè, en el fons, el que amaga és una contradicció, no? Primer, es produeix una acumulació que és absolutament desigual i després una petita part, però una petitíssima part, es redistribueix com si fos un gest exquisitament moral. La idea és que, evidentment, la filantropia, jo no dic que no pugui alleugerir patiments més o menys immediats, vull dir, no es tracta, evidentment, de negar això, però sí que és evident que impedeix una crítica radical, no?, al sistema, una crítica que miri a causes més aviat de caràcter estructural, que miri de recuperar una mica el sentit de la crítica sistèmica, o fins i tot que desconfiï de les formes de moralitat que al final permeten que el món continuï exactament igual. I al final, una pregunta que a mi em fa també reflexionar. Com és possible que necessitem tanta caritat en societats extraordinàriament riques? O almenys això és el que, d'una banda, no, es defensa. No? Vull dir, crec que ajudar no és dolent, però sí que la filantropia pot funcionar d'una manera ideològica, com una manera, no, de fer compatible l'explotació amb la bona consciència moral.
0: Tens la resposta, Llucia?
3: No, però sí que és veritat que si no explotassin els seus treballadors no necessitarien tenir aquesta ànsia, no, de quedar bé després, de quedar com que estem repartint, estem donant una petita ajuda a tothom, que ells mateixos han explotat per el sistema capitalista. No. I després hi ha la segona cosa, que és el que tu apuntaves ara. Si això anés acompanyat a grans impostos a les grans riqueses, ja no caldria la filantropia. El que passa és que no hi hauria un nom, una fundació, no hi hauria un nom concret, un nom propi, no?, que diria jo he fet aquesta ajuda, sinó que totes les grans fortunes haurien hagut de pagar més impostos i que, per tant, quedaria tot igualat i ningú estaria fent autopromoció en aquest sentit.
4: A mi em costa veure la filantropia de manera tan negativa.
3: No, negativa no. No,
4: però
3: jo no dic que sigui negativa.
4: Com un pedaç a una cosa que s'hagués hagut de fer des de l'inici. Crec que també depèn molt de com s'hagi generat aquesta fortuna.
3: No, sempre, vull dir, sempre és positiu. El que passa és que moltes vegades, si se soluciona des d'una altra banda, no és necessària o no és necessària d'aquesta manera.
4: Sí. Clar, però sent la realitat el que és una mica com el debat que teníem sobre augmentar el pressupost de defensa, sí o no, no?
3: Clar.
4: Sent el que és, la filantropia, per mi no és caritat, és una manera de dir, doncs, mira, jo que els tinc em dedico a aquesta cosa que tens raó, tu, Nemrod, acostuma a ser molt específica. També, clar, on posaríem la línia, perquè també hi ha els temes del micromecenatge, els arrodonaments solidaris, que aquests no són, òbviament, un rentat de cara, no? Són una cosa més col·laborativa, però a mi el que m'agrada d'aquestes iniciatives filantròpiques és que a vegades és com per provar una iniciativa, no? Dona el peu de provar una cosa que igual des de políticament seria molt difícil destinar una partida pressupostària en aquella iniciativa.
0: Però, per exemple, Bill Gates català no el tenim.
3: No, sí. No, tampoc tenim un Bill Gates en un sentit
0: empresarial. Però, sí.
3: No? És a dir, amb qui
0: no
3: el
0: tenim,
3: compararies?
0: Clar, amb qui el compararíem?
3: Clar.
4: Però el Isaac en dic.
0: Amb Isaac en dic? Sí, aquí, perdoneu, aquí anava. Potser una mica. És diferent. Però la pregunta és, què passa amb aquesta fundació? Això ho sabem? Es farà?
4: Han dit...
0: Els familiars volen continuar, no?
4: També es llegia que els familiars estaven de costat de Jonathan. Que a mi això, més que on va caure, el morbo em sembla aquí, no? De totes les baralles que tenim a dintre de les famílies, veure com et posiciones quan hi ha milions, no? Perquè, evidentment, a la família també li interessa que es demostri que no ha estat un crim, que ha estat un accident.
3: Però és un gran... Clar, el problema del cas aquest és que ens agrada convertir tot això en una novel·la. I ens agrada convertir aquests personatges en personatges de ficció.
0: És Succession. Jo tot el cap de setmana m'han estat recomanant Succession i jo ja l'he vist.
3: Sí,
0: ja.
3: Ens encanta veure d'aquesta manera, no? Ho veiem com una família com la nostra, la veiem com una família de ficció. I aquí és on comentàvem abans que es pot relacionar amb Zapatero, no? Perquè Zapatero, clar, sembla com el gran engany. Com pot ser que aquesta persona, després de tant d'anys,
6: hagi enganyat a tantíssimes persones. Això és l'adversari de carrer, saps? És com, sí, com pot ser que hagi tingut una doble vida? Llavors, mos estimam més pensar això...
0: Pensant en l'adversari de Manuel Carrer.
6: No,
0: és molt
6: fort, no, no, no,
0: perquè era una vida sencera de mentida.
6: No, però és clar, és com de sobte...
0: Però sí, per la gent és com pot ser.
6: Jo me refereix que aquesta doble vida... Com és possible que has tingut una doble vida durant tot aquest temps? Mos estimam més pensar
3: sota
6: que...
3: Sota els focus, a més.
6: Sí, sí, no? I com has pogut dissimular i com has pogut enganyar tot un país i com has pogut tenir aquesta imatge davant de tothom, que després no estic dient que sigui veritat, estic dient que ens encanta pensar en aquesta idea, ens encanta pensar que hi ha hagut una persona que ens ha enganyat i que ha estat com el tòtem i que tothom el donava com per la persona més bona persona del món i el Bambi i tot això, no? És a dir, de sobte que aquesta persona sigui tan corruptible com qualsevol altra, ens costa tant de creure que ens encanta la idea de poder dir, hola, és que fins i tot ell pot ser...
0: Corre la frase, no? De tu també, tu també.
5: La naturalesa humana és dèbil, eh?
6: Sí,
5: és molt dèbil.
0: És Juli César, no? Dient-li a Bruto, tu també, com més possible.
6: I crec que d'aquesta manera, o sigui, com que sempre ens estem explicant històries com a societat, com a civilització, i ens encanta com posar-nos en les situacions dels altres, no tant per empatitzar, sinó per intentar resoldre aquests conflictes, preferim pensar que hi ha hagut un crim en el cas d'Andic i preferim pensar que Zapatero és realment un Mr. Hyde, un Jekyll i Mr. Hyde, que pensar en una alternativa que és molt més complicat d'entendre. Perquè llavors dius, ostres, llavors què ha passat aquí? Perquè és molt complex el que ha pogut passar quan tens totes les pistes que t'estan com mostrant aquest personatge de ficció.
0: És fora aquest preferim pensar, no? O sigui,
6: tenim aquesta tendència.
5: Perquè és un efecte que està molt directament lligat entre les dinàmiques narratives a l'escàndol, no? I sembla que necessitem aquesta capacitat, no?, per escandalitzar-nos, perquè d'alguna manera això, una mica el que deia la Lucía, això simplifica no? extraordinàriament les coses, no?
3: Sí, però en el cas de Zapatero jo estic amb el Rufián, eh? Si és mentida...
0: La broma del
5: Mundo
0: Today
5: és una siguiente. Mierda.
6: No me referia a preferir pensar en el sentit que m'agrada o no m'agrada.
5: No.
6: Sinó que és més fàcil...
0: Rufián ho va dir, si és veritat és una merda, però si no és veritat és una altra merda.
6: És que si no és molt difícil intentar entendre què ha passat aquí, no? I arribar en aquesta complexitat. És dificilíssim. Llavors, tendim a sempre simplificar i anar al que coneixem a través de la ficció, no? Que tenim com un reflex allà claríssim.
0: Connexió amb Zapatero ja està. Queda així.
3: No,
0: l'única cosa que dèiem, ara estàvem explicant també lo de les joies que s'havien trobat, la gent es queda ja amb el titular i dius, tot encaixa. Bueno, i ara ells estan explicant, sembla que eren unes joies de patrimoni...
6: Perdona.
0: Això ja no ho llegeix ningú, és la tercera frase.
6: És que si no fiques les joies a una caixa forta, on la fiques les joies de la família? Vull dir...
0: I també pots llegir que aquella que és caixa forta no estava a la casa perquè s'han mudat i no hi ha caixa forta. I per això ho tenien... Però és igual, la gent ja ha fet les seves connexions.
5: Ja.
0: Per això deia en Gabriel, no, Rufián, és igual, si no és veritat... És una merda perquè ja està.
6: Però és que fins que es resolgui això passaran tant d'anys que ja cadascú, com el que comentàvem abans, no? És a dir, cadascú haurà tret les seves pròpies conclusions i serà molt difícil revertir-les.
5: Però l'efecte a curt termini ja està aconseguit, no?
0: Només per acabar aquest tema, el cap de setmana, quin tant % del cap de setmana heu dedicat a parlar del tema amb gent?
6: Jo me n'he anat al sud i he estat bastant desconnectada de tot.
0: Anem, però tu no has parlat.
5: Zero patatero, no? Que lliga amb Zapatero, doncs sí, sí.
0: Candy, no, i tu tampoc?
3: Tampoc, res. No, problemes de rics.
0: Hem parlat.
5: Sí, m'ha assenyat, de veritat.
0: Perquè anaven sortint coses, anàvem comentant. Tema, això se sabrà d'aquí molt temps, com deies, Lucía. Tema d'avui i dades que estem donant. L'habitatge també és notícia per partida doble.
7: Per una banda, pels lloguers, hem sabut, ho dèiem abans, que els contractes de lloguer a Barcelona costarien 268 euros més de mitjana si no hi hagués el topall de preu, segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge de Barcelona. Ara mateix el preu mitjà de lloguer és de 1.161 euros, segons l'informe, però si no existís el topall, els preus estarien entre els 1.300 i 1.400 euros. Per altra banda, també s'ha aconseguit frenar els contractes de temporada que molts propietaris feien servir per evitar aquesta regulació. Ho explicava avui el comissionat d'Habitatge de Barcelona, Joan Ramon Riera.
8: Hem frenat l'escalada de preus que arrossegàvem des de feia una dècada. Hem aconseguit també recentment, o podem dir, una davallada del lloguer de temporada
9: o dels nous contractes de lloguer de temporada, i això és molt recent i estem amatents a veure quina evolució tindrà en el futur el lloguer de temporada.
7: Aleshores, en dades, si el trimestre passat hi havia 1.000 contractes de temporada nous cada mes, ara n'hi ha 400 de mitjana. I l'altra notícia és que també s'ha frenat la compra d'edificis per especular. L'any passat es van comprar 149 blocs sencers a Barcelona, una baixada d'un 30%. Si mirem l'any anterior, que en van ser 217. L'Ajuntament ha tret pit, diu que és bona senyal, i ho ha atribuït a totes aquestes regulacions que està venint a la ciutat de Barcelona.
0: Això ho havia profetitzat en Jaime Palomera. Jo de seguida, amb aquestes notícies, tu també li deies, Ariadna, l'altre dia a la Llucia, amb el seu llibre Un metre quadrat, un metre quadrado, dient, aquest capítol no el tinc al llibre. Però ja, és així, no? Tu no et sorprèn que s'hagi frenat l'escalada de preus?
6: No m'ha sorprèn. El que passa és que això no transcendeix, eh? Perquè m'estan fent algunes entrevistes fora, a Madrid, o, no? I no, ningú em pregunta sobre aquestes davallades ni sobre aquest fren.
4: Sobre el topall.
6: No,
0: per què no transcendeix?
6: No, perquè al final també... Bueno, perquè hi ha un interès clar, perquè no transcendesqui. I després hi ha una altra cosa, que totes aquestes mesures són mesures que funcionen, però afegides a unes altres mesures, totes soles, al final arribarà un moment que tampoc seran... per elles mateixes, totes soles, no són eficaces, han d'anar acompanyades d'altres mesures. Mm. I durant molt de temps, s'han de mantenir durant el temps, perquè si d'aquí 2 anys canvia el govern municipal i tornen a canviar la llei, ja està. Vull dir que al final... I una última cosa, és a dir, no perdem de vista que el preu mitjà del lloguer a Barcelona és de
7: 1.161 euros.
0: És
6: una borrada, és una barbaritat, que sí que seria molt més alt, però és que continua sent molt alt. Que això...
7: Clar, perquè el que han fet les mesures és aturar-ho, no ho han baixat.
6: Clar, la majoria de butxaques no s'ho poden permetre. Mm. La majoria de persones que tenen un salari aquí no es poden permetre aquests preus. No?
0: Mm. Ari, a Tarragona ho hem preguntat alguna vegada, t'ho hem preguntat. 1.161 euros, et sembla...
4: No està tan alt, però ha pujat moltíssim en els últims anys. Des de que jo la primera vegada que vaig viure a Tarragona els preus estaven tipus 400-500 euros un pis,
0: quan
4: no
0: això?
4: Una habitació.
0: Quan això?
4: Era 2011. I ara els lloguers estan al voltant del 1.000.
6: Clar, és que és això. Jo he estat a València, he estat a Màlaga, que jo he anat superràpid. Però ha anat rapidíssim. A Madrid també, no? Però no tan, vull dir, no tan, d'una manera tan cridanera com a Màlaga i a València. Mm. I ells no saben tot això dels topalls, no ho tenen...
0: Sí, Catalunya és l'única comunitat. Nemrod, tu sempre has parlat molt d'habitatge.
5: M'interessa el tema de la compra d'edificis. Mm. És un dels aspectes que m'interessa més d'aquest informe, perquè es diu que... En aquest sentit, les mesures han funcionat, però, evidentment, la pregunta és què vol dir funciona?
0: Que els inversors, no?, venia a dir, clar, ja no s'interessen.
5: Clar, què vol dir això? Perquè jo puc entendre, des de la meva ignorància, no?, que els efectes, hi ha efectes relacionats amb aquesta mesura que poden ser plausibles, vull dir que alguns fons inversors doncs, poden haver reduït l'activitat perquè hi ha menys rendibilitat de l'esperada, perquè hi ha més risc regulatori, perquè potser hi ha més conflictivitat política, mediàtica, més costos judicials, més costos reputacionals. Segurament tot això és possible que hagi condicionat i hagi minvat la compra agressiva d'edificis per expulsar llogaters, mirar de rellogar molt més car o mirar de convertir, no?, part d'habitatge en temporal o turístic, no? Clar, però al final això també és molt coherent amb una idea econòmica molt, molt, molt senzilla, i és que quan tu augmentes la incertesa i limites les expectatives de benefici, doncs alguns actors especulatius, doncs, efectivament, doncs,
0: es retiren,
5: redueixen la seva activitat. El que passa és que, clar, que hi hagi menys operacions d'aquest tipus no vol dir que necessàriament hi hagi menys pressió immobiliària, que és el que d'alguna manera es podria donar a entendre, no? És a dir, que una caiguda de compra-venda d'edificis sencers no significa automàticament que baixin els preus,
6: no,
5: que augmenti el parc d'habitatge assequible, que desaparegui miraculosament l'especulació, perquè al final, vull dir, els inversors saben i poden fer altres coses, no? Com és fragmentar les operacions, com és comprar pisos individuals, com és de mirar de moure el capital cap a altres formats... o bé, senzillament, mirar d'apostar pel lloguer temporal o trobar altres escletxes. Vull dir que al final també, moltes vegades, quan surten aquest tipus de notícies que tendeixen a tenir un caire propagandístic. És que és molt difícil, segons com, i això ens ho pot dir l'Ariadna, no? Separar la causalitat del context. Vull dir que...
6: I no s'han aturat els desnonaments. Clar. Encara n'hi ha de desnonaments.
5: Aleshores, quins elements, no, han contribuït efectivament a que això hagi passat perquè són circumstancials, o senzillament si hi ha elements, no, més macro que d'alguna manera han facilitat aquest tipus de mesures.
7: A tot això, falta encara que entri en vigor la llei que van pactar Govern i Comuns per frenar les especulacions, no? Que volia destinar els pisos que compraven els grans inversors al lloguer habitual, que això potser seria una manera que just els comuns han demanat, doncs, que entri en vigor abans d'agost, perquè encara no ha entrat en vigor.
0: Què anaves a dir, Anna?
3: A mi em fa gràcia que ara cada vegada que sento algú dir inversor ho veig amb I majúscula, com en el llibre de la Llucia. L'inversor.
0: L'inversor, que jo li vaig preguntar a la Llucia si havia llegit el llibre. No ho sabies, encara el tenia.
6: Jo crec que sí que l'ha llegit.
0: L'ha llegit, sí. Val. Digues, Ariadna.
6: L'inversor.
0: L'inversor
6: amb majúscula.
3: Ah, l'he llegit.
0: No, sí, jo li vaig preguntar, l'inversor té el llibre, sí, i l'ha llegit? Que és un dels personatges que surt. Sí, què n'has a dir més?
3: No, a mi em fa patir una altra derivada, que és la cultura del voltant del lloguer, no? Sobretot d'aquests petits tenedors, entre cometes, perquè jo trobo que més de tenir més que el pis que heredes dels pares, si tens la sort de ser fill o filla única, ja és un gran tenedor. Però últimament la de converses en la que em veig involucrada, on hi ha un propietari que pel que sigui està tenint problemes amb el llogater i fomenta discursos de... no direm dreta radical, però bastant dreta, ho trobo també preocupant, com es manipulen tots aquests missatges, no? El que dèiem, al final, del ciutadà de peu, no sabem quins dels paràmetres que més influeixen en tota aquesta història, però...
6: I sobretot que beneficia els grans inversors, perquè aquest posa en rivalitat persones, individus, no, diguéssim...
3: I disminueix l'oferta, perquè igual tinc un pis que decideixo...
6: I receles de l'altre, en comptes de pensar que l'altre et pot ajudar en un moment determinat, sí, el veus com una amenaça, com una possible amenaça, i només vols persones que tinguin una solvència, sí, etcètera, no?
0: En 7 minuts, no sé si podem acabar. És que és un dels temes que també ha estat més de xarxes que de diaris. Ara ja comença a aparèixer tot arreu. Aquest cap de setmana... hi havia una notícia que ens ha deixat sense paraules. Daniel Hernán és un assagista que ha fingit la seva pròpia mort per promocionar un llibre en contra de la ideologia queer.
7: La falsa mort d'Hernán, que es va dir que era un suïcidi, es denuncia a través d'una carta signada per la seva germana divendres a les xarxes. A la carta, la germana responsabilitzava algunes persones de l'àmbit queer, diu textualment, que haurien difamat l'escriptor durant 14 anys i també denuncia boicot per la presentació del nou llibre d'Hernán. Amb això, deia la carta, han aconseguit una cosa més greu, la seva mort real. Bé, doncs després d'aquesta carta, aquest diumenge l'editorial d'Hernán ha publicat aquest vídeo.
10: Buenas noches. Soy Daniel, autor de Descubrizar el anarquismo. Tengo dos mensajes que trasladar. Uno está dirigido a quienes han celebrado mi muerte y el final del proyecto de La Rosa Negra durante algo más de un día. Estoy vivo. Sabed que jamás podréis destruirme.
7: És ell que surt amb el llibre a la mà, desmenteix la seva mort i acaba així.
10: Espero que mi muerte simbólica sirva para precipitar un debate auténtico y evitar que en el futuro pueda producirse más sufrimiento, incluso muertes reales. Estoy vivo.
0: Estoy vivo, repeteix, estoy vivo. I en Nemro, tu amb aquesta notícia has tocat.
5: Bueno, és que m'ha deixat absolutament estupefacte, perquè ningú ha celebrat la seva mort. Ningú. Vull dir, és una altra fal·làcia, no?, incorporada en el seu discurs. Qui l'ha celebrat? Que assenyali. On han sortit els col·lectius que suposadament han celebrat la
3: o
5: seva...
3: O aquests atacs durant 14 anys, no?
5: Bueno, exacte.
3: Jo no he sigut capaç ni de trobar el seu compte d'Instagram. Per on l'atacaven? El perseguien al portal de casa?
0: No, però clar, després periodistes i escriptors deien, és que clar, us heu passat amb ell i ara mira, i després s'ho han hagut de menjar amb patates.
5: Amb patates, eh?
0: I la Llucia... té un antecedent.
6: Sí, sí, jo sempre vos
0: tema.
6: Dic...
0: No és la primera vegada que algun... Perdoneu, eh?
6: No, però és ella.
0: Ha anat de l'olla.
6: Sempre vos
0: no
6: dic que a Mallorca tot passa abans, i en aquest cas també. Sí. No, el que passa és que és una història molt trista, perquè sí, en el cas que va passar, no diré el nom, perquè són coneguts de la meva família, i ho van passar molt malament durant tot un Nadal, perquè havia desaparegut en estranyes circumstàncies, deixant una nota aparentment de suïcidi. I després de 10 dies, desaparegut a Mallorca, tothom cercant-lo, la família destrossada, però destrossada, no us podeu imaginar son pare i sa mare com estaven, de sobte va reaparèixer com si res, i era també una estratègia per vendre un disc. I aquesta persona era un professor de primària, que dius, jo, o sigui, trec els meus fills d'allà però volant, no? És a dir, són casos, tant aquest que vos explic de Mallorca com aquest que heu comentat ara, són casos de narcisisme patològic, de pensar que pots jugar en aquest tipus de cosa per cridar l'atenció, per fer-te viral, no sé, en el seu cas, no sé què els passa exactament pel cap, però és pensar que la resta del món no existeix. És pensar que tu ets el centre de tot i que tot comença i acaba amb tu.
3: Una mica també síndrome de l'adversari, que hem parlat abans, sí, no? Anem al carrer, una mica...
6: Sí, i sobretot aquesta cosa, o sigui, jo, o sigui, en aquell cas que conec de Mallorca, o sigui, vaig veure els seus pares com estaven. És que jo no podria, vull dir... No podria perdonar el meu fill mai més.
0: Clar, és que hi ha aquest home, els amics de l'Hernán, jo no sé també què ens passa, Nemrod, a la vida.
5: No sé.
0: Deia narcisista o... Però...
5: Sí, aquí és discutible el mitjà i la fi. Vull dir, el mitjà perquè estàs instrumentalitzant una experiència de qualsevol que hagi tingut una vivència propera, no? Directa o immediat, o indirectament, no? Cap a alguna persona que s'hagi suïcidat sap que amb això no es pot jugar. I després el que significa mobilitzar emocionalment persones que creuen, no?, que algú ha mort, com plantejava la Llucia, i ja no et dic quan convergeixes tot plegat en una tècnica de propaganda.
6: Sí, sí, de promoció.
5: Aleshores, és irresponsable pel que fa als mitjans, però en aquest cas també pel que fa a la fi. Tu fingeixes una mort, l'atribueixes, no?, a la comunitat trans i generes artificialment una narrativa de persecució, amb la qual cosa el que estàs aconseguint amb aquesta postura, que és una postura... neoreaccionària, victimitzant i miserable, perquè és del tot miserable, el que estàs és generant encara molt més odi contra la comunitat trans. Cosa que jo no sé si cal obrir un debat social per plantejar-nos en quines condicions viuen segons quines persones d'aquest col·lectiu.
6: El mallorquí ha de dir que va demanar disculpes.
0: I l'Hernán, no sé si les ha demanat.
5: Que...
0: Crec que no.
5: Sembla que no.
3: Bueno, dius, que tiene vivo, su mayor vivo, respeto.
0: Sí, però clar, ja l'embolicat. Què anaves a dir, Ariana?
3: Que jo que sempre vinc aquí amb més preguntes que respostes.
0: Això és bo.
3: Què té a veure l'anarquisme amb la identitat de gènere o l'orientació sexual? Perquè m'he llegit la contra.
0: Això no m'ho pots fer, ahir 28, eh?
3: Acabem la contra.
5: La pregunta a dos quarts de vuit, no ara.
3: Pas de la caravana que estan amb el trànsit.
0: Això, la pregunta, què té a veure?
3: Perquè la contra del llibre... Diu, per promocionar-lo, para que l'anarquismo vuelva a ser una alternativa seria y leal a la classe treballadora. Però quan ho ha deixat de ser? En quin moment el moviment queer ha sigut una amenaça per l'anarquisme?
0: Clar.
3: Obrim telèfons.
0: Obrim telèfons. Deixo pels que estan conduint.
7: Fins ara no ha demanat perdó, o sigui, ell no troba les xarxes, però l'editorial, la Rosa Negra, no ha fet més publicació que aquest.
0: Que, per cert, perquè un altre motiu de preocupació, ara Hora 25 ho explicarà, però han detectat un nou cas d'antivirus dins els aïllats del Gómez Ulla,
7: sí,
0: no?
7: Sí, ja estava aïllat, li estàvem fent seguiment, i en un d'aquests controls, doncs, ha donat positiu. Ara el que han fet ha estat traslladar aquesta persona a una unitat d'aïllament del nivell al mateix hospital, però vaja, que és un d'aquests casos que ja tenia sota vigilància.
0: Lucía Ramis, Nemrod Carrasco, Ariana Martínez, cuideu-vos molt, sobretot tu, Lucía, que se't passi constipat. Has anat millorant, eh?
6: Sí,
0: que t'hem donat alegria.
3: T'hem animat.
0: I vosaltres heu aprofitat un dia fantàstic.
5: Exacte, un dia estrany, però fantàstic.
0: Descansant?
3: Mitja festa.
0: Aquí al balcó. Gràcies. Us deixem amb la graderia.
5: Molt bé, moltes gràcies.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passen 2 minuts de 8:45 del vespre, encara amb la ressaca emocional de l'èxtasi del Barça femení a Oslo, guanyant la Champions de manera brillant per 4-0 davant l'Olímpic de Lió, la quarta de la història de l'equip femení blaugrana i quart títol de la temporada, i amb el cor foradat per la crueltat amb què el Girona ha baixat a segona divisió. Comencem una nova setmana en què hem conegut la llista de la selecció espanyola pel Mundial. Hi ha 8 jugadors del Barça. Serien 9 si Fermín no s'hagués trencat l'os del dit petit del peu. I no n'hi ha cap del Real Madrid. De seguida l'analitzem a fons. És dilluns, 25 de maig, amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: A banda dels 8 jugadors del Barça, que són Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran i Lamine, a la llista de la selecció espanyola hi ha 9 futbolistes catalans. Més enllà dels 5 del Barça que ja hem citat, Joan, Cubarsí, Eric Olmo i Lamine, també hi ha David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlético i Víctor Muñoz, cedita o Osasuna pel Real Madrid. De seguida sentim el seleccionador Luis de la Fuente explicant algunes de les decisions d'aquesta llista que el candidat a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha posat com a argument per argumentar el canvi de rumb que vol fer al capdavant del Club Blanc si els seus socis el voten, ja que quan ha parlat aquest matí a la inauguració de la seva seu encara no se sabia la llista, però intuïa que amb sort hi hauria un jugador del Madrid, finalment cap. Riquelme, a més, li ha demanat a Florentino que li doni l'oportunitat de fer un debat.
1: El presidente Florentino Pérez pidió en su rueda de prensa que buscaba también esa democracia, que proyectos que se quisiesen presentar y pedía debate para poder debatir entre proyectos. Ya están cumplidos todos los pasos, ahora lo que pedimos, nuestro trabajo está hecho hasta aquí, ahora lo que pedimos es ese debate. Podemos poder debatir las veces que sean necesarias entre dos proyectos de una manera sana, de una manera respetuosa. No es un proyecto, como he dicho, que no es anti nadie ni contra nadie, es un proyecto a favor del Real Madrid.
0: Riquelme, a més, també ha comentat la pancarta que va penjar Florentino aquest cap de setmana, dissabte, en què treia pit de les Champions que ha guanyat el Madrid amb ell com a president. Riquelme ni recorda que n'hi ha més abans de Florentino que amb Florentino.
1: Legado y futuro. Legado donde respetamos totalmente y buscamos que sea la base del futuro Real Madrid. Legado, pero no únicamente de las 7 Copas de Europa que se han puesto en alguna lona, hay 8 más también, que también es parte del legado del Real Madrid. Y hablando del futuro, y el futuro tiene que estar basado en el socio. El socio, sin duda, es uno de los grandes olvidados.
0: El soci com a propietari, recordem que és un dels arguments de Florentino Pérez per convocar les eleccions, per protegir la propietat, quan ell va portar a l'assemblea privatitzar com a mínim una part del club per vendre'n accions, i Enrique Riquelme agafa el mateix argument. Pendents de que la data sigui oficial, tot apunta al diumenge dia 7 de juny. Això a Madrid. Demà, aquí a casa nostra, l'Espanyol presenta Monchi com a nou director general esportiu, que arriba amb Fernando Navarro, exfutbolista entre altres del Barça, com a director de futbol, i amb Miguel Ángel Gómez com a secretari tècnic, sobretot important el que digui sobre el futur de Manolo González, si el ratifica a la banqueta, i la reestructuració que hagi de fer de la plantilla amb un exercici que està pressupostat tancar amb 13 milions de pèrdues. Avui s'ha acomiadat a les xarxes amb un missatge llarg i sentit Ramon Terrats, que acaba la seva sessió igual que Carlos Romero, que Piqué i que Engongue, i també acaba contractar Calero el 30 de juny. A Girona, després de la decepció del drama de dissabte, van donar la cara Mitchell, l'entrenador, del Figeli, el president, diversos futbolistes i capitans, però la propietat i la direcció general, a dia d'avui, la declaració és... cap ni una. Ni tan sols han fet com el propietari americà del Mallorca, que s'ha pres la molèstia d'enviar un vídeo en anglès a la seva afició per demanar disculpes. No sé si consola que s'hagi pres aquests 5 minuts i no els 5 minuts que s'havia de prendre l'estiu passat per reforçar l'equip. No sé a Girona fins i tot què encendria més l'afició, si la inacció actual o fins i tot una reacció buida i impostada com ha passat a Mallorca. A Osasuna ho tenen clar. Es van salvar perquè el Girona a l'últim minut no va fer un gol miraculós, sinó hauria baixat l'Osasuna juntament amb el Mallorca. Per això avui ha estat acomiadat ja Alessio Lixi, un canvi que hi haurà a una banqueta de primera divisió l'any que ve. El que sí que hi haurà una banqueta de primera l'any que ve és un altre tècnic català, Pol Riera, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Perquè està el Deportivo de la Coruña aquesta tarda celebrant l'ascens a primera amb el míster Antonio Hidalgo.
2: Dia de celebració pel Depor, que torna a primera 8 anys després. Els gallecs ho van certificar ahir al camp del Valladolid, i després de celebrar-ho aquesta matinada amb més de 3.000 aficionats que van esperar l'equip a Riazor, aquesta tarda s'ha fet la celebració més institucional al balcó municipal de la plaça Maria Pita. El tècnic català Antonio Hidalgo parlava ahir a Carrusel d'aquest nou repte primera amb unes bones paraules també pel Sabadell.
3: Al final uno va creciendo como entrenador, he disfrutado mucho como jugador, he conseguido ascenso con 3 clubes diferentes, he jugado muchísimos partidos en segunda división, bastante menos en primera, y bueno, ahora va a ser el estreno en primera. Al final son retos que uno se marca cuando empieza en esto de entrenador. Hace 7 años ya en Sabadell, que me dieron la confianza, que eso fue clave para mí, lo de mi casa, mi gente, y bueno, también le mando un gran abrazo a ellos.
0: Els orígens no s'han d'oblidar mai, en aquest cas a Sabadell. El que també està de rua, en aquest cas de comiat, és un altre tècnic català com Pep Guardiola.
2: Així és, l'afició del Manchester City es va acomiadar ahir de Pep Guardiola, John Stones i Bernardo Silva en l'última jornada de la Premier a l'Etihad. Avui Els carrers de Manchester estan de celebració, tot i no haver guanyat la Premier League. El City ha organitzat una rua per commemorar els títols de l'equip masculí, la FA Cup i la Carabao Cup, la Lliga Anglesa del Femení, i on també han convidat el futbol base de l'equip anglès. Una rua que també ha servit per retre homenatge a Guardiola, Bernardo Silva i Stones, tres figures claus en l'etapa més exitosa de la història del conjunt anglès. Escoltem Guardiola ahir en el seu comiat.
4: I never could imagine the amount of love. I have been an incredible, tremendous honor to be your manager.
0: Emocionat, diu que mai s'hauria imaginat el gran amor que ha rebut i que ha sigut un honor increïble ser el seu entrenador. I un altre tècnic català, que no sé si està de rua, no sé si fa rua, però sí que ha fet història, Cesc Fàbregas, que ha ficat el seu Como a la Champions.
2: Home, és que el Como de Cesc Fàbregas jugarà per primera vegada en la seva història a la Champions League. Des que el tècnic català va arribar a les banquetes, l'equip italià no ha parat de fer història. El d'Arenys de Mar va ascendir l'equip a primera divisió en el seu primer any al club i després de mantenir-lo a la Sèrie E, ara l'ha classificat per la màxima competició europea. Un Como que fa només 7 anys era la quarta divisió italiana, però que amb l'arribada i la injecció econòmica dels germans Hartono, també com a accionistes minoritaris Cesc Fàbregas i Henry, s'ha convertit en l'equip de moda a Europa. Recordem que a la plantilla italiana també hi juguen els ex-blaugrana Sergi Roberto i Àlex Valle, i escoltem ara el discurs en rotllana de Cesc Fàbregas després de classificar-se per la Champions.
5: One second, wait, Thomas, it's the last circle of the season. I told you the day before Parma. We win the two games, we are in the Champions League. I don't know why I told you, I had a feeling. I always get my responses by feeling.
2: Bàsicament, aquí Fàbregas agraeix molt l'equip i diu que és totalment mèrit seus i han acabat quarts de la classificació després de guanyar ahir per 1-4 al camp del Cremonese i gràcies també a la derrota del seu rival, del Milan, a casa contra el Cagliari. Un Milan que, per la seva banda, ha acomiadat Massimiliano Allegri i tota la direcció esportiva a través d'un comunicat oficial del club. Un comunicat en què qualifiquen de fracàs inequívoc quedar-se fora de la Champions League.
0: Encara no descobrirà el Milan que qui ha de fer fora és Adrià Soldevila com a soci, que hi tornava a ser-hi. I un altre català ha fet història al futbol internacional perquè Arnau Casas, format a la Masia, juga al Torrense, de la segona divisió portuguesa, han guanyat la Copa de Portugal, la Tassa, contra l'Sporting de Lisboa, a la final. Sent un equip de segona divisió, havent guanyat la Tassa, jugarà l'any que ve l'Europa League. És veritat que encara tenen opcions de pujar a Primera Liga, Primera Divisió Portuguesa, però història que des de segona divisió hagin aconseguit aquesta classificació. I en futbol internacional, pendents també de les proves que li han de fer a Leo Messi, que s'ha retirat aquesta matinada tocant-se la part del darrere de la cuixa 3 setmanes del Mundial. A Catalunya sí que vam tenir dissabte perfecte perquè, ja en Videm, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Tenim l'Europa al playoff, juntament amb el Sabadell, que porta una bona emprenyada, i vam salvar el Nàstic de Tarragona.
6: Exacte, triple bona notícia pel futbol català. D'una banda, la victòria del Sabadell, 0-2 al camp del Tarassona, per assegurar així la segona plaça, una posició clau perquè els arlequinats tindran així el factor camp a favor en el playoff d'ascens. La victòria del Sabadell també va facilitar de retruc les coses pel Nàstic. Els tarragonins, amb un empat al José Rico Pérez davant l'Hércules, van segellar la permanència pràcticament sobre la botzina en una temporada molt complicada pel conjunt grana, que han patit molt més del previst per mantenir la categoria. I l'última gran alegria va arribar de la mà de l'Europa, que necessitava guanyar sí o sí per mantenir plaça de playoff, i ho va aconseguir derrotant 3-2 a l'Ibis. Els escapulats tanquen així una temporada històrica, 5ens amb 60 punts en el seu debut a la categoria. Per tant, Nàstic, que continua una temporada més a primera ref, i Sabadell i Europa, que lluitaran per l'ascens. Això sí, abans hauran de superar dues eliminatòries. De moment, ja tenim definida la primera. En el cas de l'Europa, el repte és majúscul. El conjunt graciec no trepitja la segona divisió des de l'any 1968. Per tant, 58 anys des de l'última aventura escapulada al futbol de plata. Els de Benítez jugaran contra el Celta Fortuna, el filial vigués, l'anada aquest diumenge a Can Dragó a 4:15 de la tarda, la tornada diumenge vinent a la mateixa hora a Galícia, amb l'opció, per cert, que jugui en tot un escenari com Balaïdos. I pel que fa al Sabadell, busquen tornar a segona 5 anys després. Els arlequinats s'enfrontaran a un altre filial, en aquest cas el Madrid Castilla. L'eliminatòria ve marcada per alguna que altra polèmica, com per exemple els horaris. Tant l'anada a Sabadell com la tornada a l'Alfredo i Estefano es disputaran en divendres a les 9 del vespre, una decisió que ha indignat l'afició sabadellenca. De fet, ahir el club va publicar un comunicat lamentant que una eliminatòria tan important com aquesta jugui entre setmana, dificultant així l'assistència del públic.
0: Això pel que fa al futbol. En bàsquet estem pendents de que demà es produeixi la famosa trobada entre Xavi Pascual, l'entrenador del Barça, i Joan Laporta, per abordar el futur de l'entrenador. Xavi Seixó, bona tarda.
7: Bona tarda. Demà pot ser un dia important per al futur del Barça de bàsquet. Joan Laporta i Xavi Pasqual dinaran plegats. Damunt la taula, un últim intent del Barça per convèncer el tècnic de Gavà de que no marxi presumiblement a Dubai. A més, hi ha una altra carpeta oberta que són el futur de Joan Carles Navarro com a general manager i Mario Bruno com a director esportiu. Laporta ja va deixar entreveure fa uns dies que s'hauria de retocar la cúpula directiva de la secció. Per tant, marxi o no, Pasqual sembla que també hi haurà revolució en els despatxos del Palau. Recordem que el Barça té dos partits aquesta setmana, divendres a Andorra i diumenge al Palau contra el València per trencar la fase regular de la Lliga CB.
0: Gràcies, Xavi. Doncs n'estarem pendents de com evolucioni demà mentre l'equip està pendent de tancar la temporada. Minut i mig i arribem a 3:15. Avui el seleccionador Luis de la Fuente ha donat la llista de 26 convocats pel Mundial amb 8 jugadors del Barça, tot i que això no li agrada massa que li recordem, per no enfadar ningú. Entre ells, Gavi, que torna després de les dues lesions greus al combinat estatal.
8: Que no sé si son 8, es que no tengo ni idea. Y si lo sé, se me ha olvidado ya. Jugadores de la selección española, jugadores que pueden jugar en la selección, sean de aquí, de Burgos o de Cuenca, que me da igual. Son jugadores que pertenecen a la selección nacional, al equipo de la selección, nada más. Y Gavi, pues tú sabes, especialmente lo sabes tú, lo que significó aquella lesión, lo mal que lo pasamos, lo mal que lo pasé, y porque es un jugador muy querido primero en lo humano, muy querido, muy apreciado, muy reconocido, muy... es el juguete de todo el equipo, y lo digo con todo el cariño. Y a la vez, futbolísticamente, no tengo que descubrir a Gavi, la versatilidad que también te da. Si algo tiene importante este equipo, esta selección, y creo que es muy importante destacar, la polivalencia de los muchos jugadores que tiene esta selección. Que no es para jugar en una determinada demarcación y cumplir, no, no. Es que esa polivalencia le permite ser en esas demarcaciones también de los mejores jugadores del mundo. Esa es la verdadera potencia, riqueza y fortaleza de este equipo. Y luego, además, también el aspecto emocional se va a encontrar de nuevo en la selección, con sus compañeros y en un Mundial. Es que no se puede ofrecer más. Y seguro que va a estar al nivel que hemos visto a Gavi, porque ya hemos visto cómo está recuperando y ya estaba rindiendo a un nivel muy alto en su club.
0: La reacción de Gavi, ¿de qué significa?

0: creo que la he leído mucho en los medios de comunicación, es una frase sí, de muchos futbolistas también, cuando dicen, es que si hubiera sido una final, habría que haber arriesgado. No estoy inventando nada, no estoy ni comentando algo que no conozcamos, ¿verdad? Pues exactamente, estamos hablando del campeonato del mundo. No se arriesgará en la medida que no se pueda arriesgar, pero si hay que arriesgar, los futbolistas quieren arriesgar en un campeonato del mundo. Entonces, dentro de ese margen de máxima seguridad, de confianza, que sabemos que tiene el fútbol y el que la parte que no tiene, porque en el fútbol sabemos que te puedes lesionar, los que hemos jugado al fútbol, pues como yo en una ocasión bajando de un autobús, pues hay que tener la conciencia de que habrá que jugar cuando puedas jugar, pero si hay que correr algún riesgo, habrá que correrlo, porque esto es un campeonato del mundo y nos estamos jugando un título en un mundial y pasa por ganar todos los partidos. Dicho esto, van a llegar bien al primer partido y si no juegan no será porque no están bien, serán porque creo que no tienen que jugar.
1: I el tercer nom en clau blaugrana és Eric García, que feia molt que no anava a la selecció, que al març no va poder anar per lesió, tenia l'esperança d'anar al mundial i Luis de la Fuente diu que en tot moment ho ha tingut clar.
0: Eric García ha estado conmigo la sub-19 en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a vivir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo, por circunstancias durante estos últimos tiempos no ha estado, no significa nada, simplemente en la medida que comentaba antes de otros compañeros, porque pensábamos que otros jugadores estaban en el mejor momento, encajaban mejor en el planteamiento que teníamos, las decisiones que hay que tomar. Y Eric es uno más de los nuestros.
1: Per comentar la llista de la Fuente en clau Barça, tinc per aquí el delegat del diari a Catalunya, el Santi Jiménez, que l'he fet baixar de la redacció. Què tal, Santi, com estàs?
2: Molt bé, molt bona tarda.
1: Escolta'm, pot ser que la teva última peça a l'esport abans de venir cap al grup Prisa fos la de la final del Mundial 2010?
2: Sí, l'últim article que vaig escriure a l'esport va ser la contracrònica de la final del Mundial 2010 amb el gol d'Iniesta, que es deia un nuevo inestazo, otro inestazo, una cosa així.
1: Me'n recordo la portada, que era otro inestazo histórico.
2: Sí, això ho vaig escriure jo.
1: Que
2: sí,
1: això
2: sí.
1: Hauria de ser cosa teva, sí, també, sí. No? Després sí. Et preguntaré per la reunió de portada de l'As de Dama, que no n'hi ha cap del Madrid i deu haver sigut curiosa. Però és que em recorda molt aquella selecció a aquesta, i ja li he tirat la pedrada al cicle que t'hi jugues.
2: Sí, ho he sentit aquest matí, sí.
1: Són 8 jugadors, fent la trampa de que llavors Villa havia jugat amb el València, no venia del Barça.
2: Estava fitxat.
1: Estava anunciat. Tècnicament era del Barça. Havia anat pel sí. València, però tècnicament era del Barça.
2: Sí, això és veritat.
1: Faig aquesta trampa.
2: Hagués sigut més car si hagués fitxat després del Mundial, perquè va fer un Mundial escandalós, Villa.
1: Van ser 40 quilos, que haurien pogut ser prop de 50 o 60. Mm. Però llavors hi va anar Valdés per primera vegada, igual que ara hi va Joan, no? És tan bueno que no el convoquis abans per no tenir un problema.
2: Sí.
1: Tens dos centrals, com llavors eren Piqué i Puyol, que un d'ells podia fer de lateral, com Puyol havia fet a Roma un any abans, igual que...
2: El lateral de la selecció va ser Sergio Ramos.
1: Sí, senyor, perquè Puyol era tenia la jerarquia de central.
2: Perquè no jugués el tal Álvaro Arbeloa.
1: Que era un dels 5 del Madrid, perquè el Madrid no tenia 5 llavors.
2: Sí, però Arbeloa va anar com a lateral i és quan surt del cono. En aquella concentració és quan Piqué li diu que esto es mejor jugar con un cono que con Arbeloa, i aleshores del Bosque posa a Ramos de lateral.
1: A Ramos de lateral, és arrel d'aquella concentració del Piqué.
2: Exacte.
1: Ara el Barça hi porta Covarsí i Eric, que són dos centrals, amb Eric que pot fer de lateral, igual que...
2: I de mig centre.
1: I de mig centre, si cal. El Barça posa 3 mitjos, llavors eren Busquets, Xavi, Iniesta, ara són Pedri, Gavi i Olmo, que jo el conto com a migcampista, encara que la federació el posa com a davanter, però és aquella frontissa.
2: El que passa és que Luis de la Fuente té com una mena de mania que o juga Pedri o juga Olmo.
1: Sí, sobretot perquè sobretot tenim Fabián.
2: Sí, perquè té Fabián... Tindria Merino, també, tindria altres jugadors, però sí, sí. T'ho compro amb reserves, però t'ho segueixo comprant.
1: I dos davanters, pots mirar-t'ho, que tens un golejador mòbil i un tio de banda, com llavors eren Villa i Pedro, ara són Ferran i Lamín, o t'ho pots mirar com que tens un tio més currante, com són ara Ferran, llavors Pedro, i una estrella, com llavors era Villa i ara és Lamín Yamal.
2: Jo crec que la figura de Lamín Yamal és incomparable amb el que hi havia. Aquí sí que no, perquè Lamín és la gran estrella de la selecció.
1: I perquè Messi jugava amb Argentina llavors.
2: Sí, clar.
1: Que si no el seguit
2: seria aquest. Exacte, sí que jo crec que Lamín és l'element diferencial. I Ferran, jo crec que durant els primers, segurament, dos partits, Lamín espero que no jugui, o sigui que Lamín no jugui fins que estigui bé, i l'altre dia vam veure a València a Ferran tirat a la dreta, o sigui, una mena de simulacre del que podria ser.
1: Del que podria ser durant aquests, sí. Com a mínim, primers compassos del...
2: Sí, perquè jo crec que ni Nico Williams, ni Lamín, ni potser Merino, que és el fals nou, podrien estar

0: pels primers partits. Jo crec que aquests són jugadors que De La Fuente els guardarà per la fase seriosa.
1: Clar, com que n'hi van 26, doncs n'hi ha 4 o 5, igual no comencen la competició, que d'un i dels que són, eh? Mires quants i quins, perquè són Lamin, Nico, Merino, Fabián...
0: No.
1: Són noms que són importants.
0: Espanya té un equipàs. El que passa és que està pendent dels dubtes de l'estat físic de certs jugadors que no saps fins a quin punt arribaran.
1: Però el tipus d'equilibri en el nombre de convocats que porta el Barça, és a dir, tens convocats a totes les línies, i un porter, i aquí dos, i aquí tres, i aquí dos... És a dir, més o menys, vens a tenir el mateix pes que tenia en aquell Mundial 2010.
0: T'ho compro, sí. T'ho compro.
1: Què dius? No t'agrada?
0: Sí. És diferent, jo crec que en aquest sentit, en la porteria, Casillas... Jo crec que Casillas no era més bo que Víctor Valdés, que era més bo Víctor Valdés que Casillas, però Casillas jugava al Real Madrid i no se li podia retreure res. A mi em sembla una aberració que sigués titular Unai Simón, però Luis de la Fuente és molt fidel als seus jugadors i a la gent que li funciona.
1: Hi ha molta teoria de que hi haurà sorpasso durant el Mundial.
0: Jo crec que sí.
1: Sí, eh?
0: Jo crec que sí. Com Casillas li va fer a Molina a l'Eurocopa d'Holanda-Bèlgica.
1: Però en quin moment fas el canvi?
0: Bueno, jo crec que el primer partit el juga segur... El juga segur Unai Simón.
1: Si hi ha cantada, és carregar-te'l després d'una cantada. Si fa un bon partit, com te'l carregues després d'un bon partit? És a dir, quan fas?
0: Bueno, jo... És el que va fer Camacho a l'Eurocopa, no? Que va dir aquí...
1: Però ja va haver-hi la cantada de Molina, no? No és una que el sega el sol?
0: Sí, va fer que juguessin els tres primers partits, els tres porters, Molina, Cañizares, Casillas, i després la partida... De 8 anys els va jugar tots Casillas i ja fins a final.
1: Quin recorregut li veus a Espanya en aquest Mundial?
0: Home, a mi em sembla que és una de les seleccions favorites. A mi em sembla que és... em sembla que ho he sentit avui a la SER, és la que millor juga. És la que més de gust ve veure-la. Però també és veritat que França és un equip amb un potencial atacant descomunal, Anglaterra és un gran equip, Argentina són competitius fins al màxim, després està Brasil, que sempre és Brasil, i Alemanya. O sigui, per una vegada pots dir que vas a un Mundial, bueno, des de fa temps ja Espanya va als Mundials, com dient,
1: Soc candidata. La paraula favorita costa dir, però soc candidata, sí.
0: Sí. No la veig candidata pels dubtes que tinc de l'estat físic dels jugadors.
1: A veure com arriben d'aquí allà i si hi ha pel camí algun que es queda i s'ha d'incorporar un altre, que recordem que De La Fuente se n'han d'uns quants a entrenar, entre ells Marc Bernal.
0: Sí, perquè a més, Marc Bernal ocupa una posició en la que Rodrigo... ha tingut una temporada complicada. Zubimendi té una temporada complicada físicament, vull dir, allò... I farien falta jugadors allà, vull dir, jo crec que... A veure què passa.
1: Compte. I cap del Madrid, com ha anat la reunió de portada? Que he sentit a Roncero tocadet aquest migdia a Carrusel a l'Especial.
0: No, home, li sap molt de greu, que, òbviament, li sap molt de greu que no vagi... No hi hagi cap dubte que Roncero serà Manolo del Bombo i Roncero, o sigui, però és un símptoma del que passa en el Real Madrid. No hi ha jugadors espanyols, no poden anar. I hi ha una cosa molt curiosa, que no és una cosa novedosa. Avui també a la reunió de portada del diari, la reunió del matí, l'Aritz Gabilondo comentava que Luis de la Fuente, quan va fer la selecció olímpica, la sub-21 i la sub-19, en les diverses competicions que va jugar, no es va portar mai a cap jugador al Real Madrid. Perquè no n'hi ha. O sigui, no, si hi hagués un bo, se l'enduria. O sigui, els entrenadors no són gilipolles.
1: Llavors és aritmètica pura. Si fa 5 anys o 6 no hi havia sub-19, fa 3 o 4 no hi havia sub-21, és lògic que
0: avui... Ni a l'Olímpica n'hi havia cap.
1: Sub-23, fa 2 anys no hi havia sub-23, doncs aquest any no hi ha jugadors en edat de plenitud, 24, podia, 25, podia, 26 per la Mundial.
0: Podien haver-hi alguns, o sigui, si Carvajal hagués estat bé, jo estava segur que Carvajal hagués anat, que si Hoysen hagués estat bé, hagués anat, i si li haguessin donat confiança a Gonzalo, segurament hagués anat en lloc de Borja Iglesias. Però és que ni s'ho creuen, ni a més, s'han donat circumstàncies físiques perquè no hi siguin.
1: Però és que a mi Hausen, per exemple, em sembla una víctima de... Se li va ajuntar tota l'hora d'una baixa a l'absoluta, anar de rebot a la Nations, a una fase decisiva, que la mateixa setmana el Madrid pagués 60 milions per ell, i aquí jo crec que es va inflar un globus de patriotisme i de... que és normal que un xaval de 20 anys et demostri que té potencial, però que passi per moments que encara no està. I més quan l'equip cau a trossos.
0: Clar, és que... Però, per exemple, hi ha la confiança del seleccionador. Un altre dels noms que ha convocat Luis de la Fuente, que ha sigut bastant estrany o controvertit, ha sigut el d'Àlex Baena. Àlex Baena, podríem concloure que ha fet un any de merda com Heisen, no?
1: Sí, per sota de l'expectativa, sí.
0: No l'ha fet bo. Però Luis de la Fuente ha dit, a la roda de premsa, ha defensat a capa i espasa a Baena i ha dit que el portant des de que té 17 anys i que sap el que pot donar. Heusen és més aviat un element estrany dintre d'un equip que de la Fuente vol que sigui com una família.
1: Doncs veurem com li va l'aventura a Luis de la Fuente, que tregui el paraigües per si la cosa no va bé, que és arriscada algunes de les decisions que ha pres.
0: Home, evidentment estarà tota la premsa que cobreix dia a dia el Real Madrid cobrint la selecció espanyola i preguntant els noms dels jugadors que hi ha allà.
1: Però dintre de ser una llista arriscada, em sembla una llista competitiva, equilibrada, i com deies, Espanya té un equipàs. I tindrem temps per comentar-ho d'aquí al dia 15 de juny que debuta. Santi, gràcies.
0: Moltes gràcies, TG.
1: Amb això arribarem a les 9 de la nit. A partir de 11:45 ja sabeu que teniu cita amb el Larguero, amb el Manu Carreño, i demà a les 12 del migdia que t'hi jugues com sempre. Hi ha bar demà a les 11, per tant, si voleu estar atents al YouTube, allà estarem. I si no, a les 12 que t'hi jugues, a les 7 balcó i a 9:45 la graderia. Adéu-siau.
2: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
3: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? Achiu! A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoalèrgia. Unim l'expertesa d'otorrinolaringologia i al·lergologia per aconseguir un diagnòstic integral. Fem tractaments personalitzats perquè respiris millor. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica. A l'UPC Manresa, el teu futur comença avui. Informa't dels nostres estudis i de la preinscripció universitària a manresa.upc.edu. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 6173 de Manresa i al 93-877-7200. UPC Manresa, la millor decisió de la teva vida.
4: El año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más algo. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
5: ¿Qué pasó?
4: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
6: Por el mamut, viajando en un mamut.
7: Que allí jugues amb el Sique i el Flaqui.